evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de que jo...

0: Sí. Embolica't.
1: Sí. Implica't.
2: Sí. Comunica't. Identifica't. Beautiful addiction. ICAT, la ràdio inquieta.

much shirt goes with which skirt.

hagués predicat, sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. Al descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atenten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: matiners, benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: Sí, va haver un artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Michael Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: bon dijous,
2: què tal?
0: Com tenim això de... del partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donarem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, dona els ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era gentil.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri, al mateix bloc, i anirà la de Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge.
0: Alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: Parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista a la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: Apa, l'Ara!
2: Avui
0: entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, la Dara ja no serà a la cadira, que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu sabien els matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat dels gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6 puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé.
3: Ben bé. L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Oh, wow.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
3: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això, traduït en metres, són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí, que sé.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: I
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga, fins ara. Farà, adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí fent el penúltim matinés d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber perquè avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
4: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor, i sona així. Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matiners, que està fent el primer cafè i que diu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé. En aquest cas, la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió. Com es perd el món de...
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els
1: agrada. Una mica de mono.
0: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, ja no l'escoltareu més,
0: eh? Quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
2: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: 6:15, 2 minuts. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric...

0: és la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
1: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
1: home,
2: ja tenim...
1: Home, el... no dius així, com si fos, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
2: Bueno, com vols que t'ho
1: digui? Una miqueta més, amb una miqueta més d'emoció.
2: Doncs batega amb Rocío Jurado.
1: Ara.
2: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
3: ¿Temes a la soledad?
4: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
5: Me entró el venenillo y quise ser artista.
6: Yo empecé a ser...
2: ¡Rocío!
1: ¡Rocío Jurado!
2: ¡La más grande! ¡Yo no quiero
7: nada! Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
8: Yo expuse mi vestuario a la censura.
9: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
1: ¿Tú eres feminista o qué?
10: Hombre, claro que soy feminista.
11: ¡Pues déjala correr!
2: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
1: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
2: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella Cristian Gálvez i Patricia Pardo han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
12: Hay que tenerla. Es Landita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida.
13: Y a la inversa.
14: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
1: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
2: estan enamoradíssims.
1: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys?
2: O
1: perquè
2: més,
1: si deia, no? Si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
2: Ho van deixar el 2021, crec.
1: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys
2: sí,
1: deuen portar.
2: Després.
1: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
2: Perfecte.
1: Perfecte.
2: No, treballen junts, cadascú...
1: Meravellós, no hi ha res a dir.
2: Ja està.
1: Celebrem l'amor.
2: Sí, segones oportunitats.
1: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
2: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
15: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el... Mira què tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
16: Ensenyar el pis o ensenyar...
15: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
16: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
15: Exacte.
16: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que... Uzbekistan acaba de marcar gol.
2: Per
1: tant, empat, no em sembla, ara? 1-1. 1-1.
2: Que repetició del gol.
1: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant Maiol Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
2: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
1: No, però ja ha rebotat la piloteta, ha rebotat. Ep.
2: I aquest no l'han vist, i mira.
1: I mira cap a dins. Doncs vinga.
2: Patapam.
1: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
2: Que xulo, visca.
1: Que ben arreu.
2: Que ben arreu, clar, patapam.
1: Escolta'm.
2: Mira que content.
1: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
1: Sí, va ser viralíssim aquest vídeo.
0: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
1: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
0: No, no.
1: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu, Justin.
0: Ah,
1: diu, Justin,
0: sí,
1: què
0: sí,
1: més?
0: Sí.
1: Diu, Timberlake.
0: I no el van reconèixer.
1: I no el van reconèixer. Però, deia, però vostè, Justin Timberlake? I deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
0: Sí, clar, i un selfie.
1: Una cosa, no?
2: Perquè ho demostri, saps? A veure, canta, li dius.
1: Ui, ella... Ja estàs preparada pels aniversaris?
0: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
1: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
1: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
1: Vas fluint?
2: Sí,
1: ja
2: vaig fent,
1: fluir.
2: vaig fent.
1: Perquè tenim un astrocat últimament que...
2: Sí.
1: Ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
1: Ui, l'ego, mal company, mal company.
0: M'heu fes.
1: Per què?
0: M'he sentit atacada directament.
1: Però què t'està passant? Per què?
0: Sí. Mira.
1: Home, però explica-ho a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
0: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
2: Bueno, és que ho ets una mica, sí. Però tots ho som.
0: Sí.
2: Jo crec que...
1: Jo no.
2: Home, amb aquest grup... Jo sempre vull tenir
0: raó. Penso que tinc la raó.
2: Sempre.
0: Breu,
1: I
0: això
1: problema,
0: ho he de mirar, eh?
2: Sí.
1: Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
0: Pràcticament sempre.
2: Jo també.
0: Sí. O sigui, bon, se m'ha d'argumentar molt bé. Però sí,
1: molt bé.
0: La
1: doncs aquí
0: igual,
1: fent aquesta tauleta de tietes
0: no
1: meravelloses...
0: No?
1: De... Jo no.
0: I tant.
2: Home, guapa.
0: Si ja més tu surt d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
1: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de la...
0: Això,
1: del carro.
0: Molt orgull, molt
1: us
0: orgull.
1: Us estic donant joc, mentre esperem quin dia no ens espera avui astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
0: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
1: Ah.
0: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
1: Va. Que no
0: renquem.
1: Gol. Molt bé, Marta, però...
0: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
1: Sí, no sí, molt bé, Marta, gol de Colòmbia, molt bé.
0: Mira com li pega unes bufetades.
1: Sí, ma, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
0: Perdó, Lara.
1: No, està molt bé, hem d'estar pendents.
0: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
0: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
1: Molt bé.
0: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Colina. Avui ens portarà a l'illa d'Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia, aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
2: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
3: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
4: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
3: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
2: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
3: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
2: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
3: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Serà un dels temes d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
3: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
2: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
3: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Curado. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran a les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que defensa la seva innocència, com la Vanguardia.
8: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotuns indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
7: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
8: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periódico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
8: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions, però no convenç el jutge.
7: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
8: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
7: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
8: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
7: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
7: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
8: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
2: Dos quarts de sis del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
9: Bon dijous.
2: Què tal?
9: Molt bé.
2: Preparada per la premsa digital?
9: Superpreparada.
2: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
9: Que s'ha begut molta cervesa.
2: No m'ho diguis.
9: Sí.
2: I això?
9: Anglaterra jugava.
2: Ah, clar.
9: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare, una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm, més de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. Clar. El rècord, com podia ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
2: Mare meva, quina bestiesa!
9: Doncs sí.
2: Són molts litres, eh?
9: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
2: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
9: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família, han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
2: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
9: Doncs mira, si vols, pots començar.
2: Ah, vaig a... Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
9: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, home, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà els voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
2: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
9: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la Ronda Litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
2: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. Tot el contrari, Marc.
7: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
2: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
10: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, i avui, en aquest cas també, però al migdia, es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses, i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
2: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
10: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte de Witt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui. I segurament et penso, i segurament t'enyoro,
2: i segurament t'estimo, però que tots dos... He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
10: A mi també m'agrada molt.
2: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
10: Sí, sí, m'agraden molt les Voces Femenines.
2: M'encanta, m'encanta.
10: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
2: no em sona així,
10: a mi no em sona
2: així. Però enganxadíssim, enganxadíssim, segurament t'estimo.
10: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins al 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
2: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
10: Sí, perquè celebra 30 anys.
2: Uau.
10: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. Ara un cop ho he desmadrat i ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista, sí, habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
2: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
11: Una frase en la que creguis profundament.
12: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
11: Una debilitat de Kilian Jornet.
12: Menjar els dolços.
11: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
12: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
11: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
12: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
11: La carrera més dura que has fet?
12: La Western Stage, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
2: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
13: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar: la gent de Texas queda informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler. Aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés. El jutjat no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol. Home, i la transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia,
1: aplaudeix
3: cosa que Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, o sigui, home, a l'Uzbekistan.
3: Molt bé, l'Uzbekistan. Sabeu el que us digui o no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No,
2: avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con grandísimo.
1: Quina filamenta, sembla que bé. Quina nova colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
3: Ui,
1: a veure, Saralies, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: A veure, Saralies, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh?
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? Fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps la Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50.
1: 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar viatge.
2: Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Carai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Bon dia, Lara.
1: Avui
3: perquè...
1: que està així una mica creuadeta, veus? Va bé de tant en tant.
3: Pel meu orgull inflat va molt bé, això. Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. Al 93207474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
13: No me quiere llamar, tampoc que me llamo a mi.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
6: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... A les 9 del matí, jo també.
3: Sí,
1: apa, cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, clar, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre,
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Forca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del baix la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vitamina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja
17: hola?
16: No pots fer sòcia.
17: 830 ja no pots fer sòcia.
16: Quin greu.
17: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va, no sé, em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula. Sí, mira,
19: m'explicaré la primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps. Jo estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que són la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava amb aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 93207474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veda dormida que fas, Iolanda.
20: No.
1: Estàs desperta?
20: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
20: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
20: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a un puc preguntar on treballes, de fet, de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
20: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
20: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
20: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
3: Però estàs sola, Iolanda?
20: Sí.
3: Treballant?
20: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
20: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh?
20: No, la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Que vagi bé.
20: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adeu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, La Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants calors d'Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Si això passa...
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
0: Aquí hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui... A veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, podria baixar un grau.
0: Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta.
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, per fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home, doncs, escolta, m'envia'm una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta'm, fem-ho rapidet, això. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, adéu.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir o un palet menys.
0: Perfecte.
2: La dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi. Fins demà. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà. Com sempre, gràcies per ser-hi. Bon dijous, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Me despertaré.

0: sentit la nostra sintonia de Meteo Experts dedicada al vent, perquè us hem d'explicar que cada cop en fa menys a Catalunya, cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
1: Mira, l'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 98 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%. I és que la tendència és que segueixi baixant. De fet, tot i que l'any passat vam viure 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 va ser l'any menys ventós des de que hi ha registres. En Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
2: Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un capítol que es dedica a l'anàlisi de la velocitat del vent. El que veiem és una disminució general de la velocitat del vent, al voltant d'un 14% de disminució en aquest període, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és el nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
1: A banda de la intensitat, també s'han reduït els dies que bufa el vent a Catalunya. La pèrdua és generalitzada, però s'ha notat especialment, com deia en Marc, al Delta de l'Ebre i l'Alt Empordà. Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest fenomen té nom, eh? Es coneix com a encalmament i es produeix no només a Catalunya, també s'està detectant a escala global, està relacionat amb l'escalfament del planeta. L'augment de la temperatura, especialment a l'Àrtic, redueix les diferències de pressió que impulsen els grans corrents atmosfèrics. El Meteocat recorda que aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. Catalunya ja s'ha escalfat 2 graus des dels anys 50 i els estius són cada cop més calorosos i secs. Per quart any consecutiu es bat el rècord de temperatura.
2: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
1: Pot semblar, menys vent estarem millor, no? No molesta tant. Doncs no, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres i les onades.
3: Clar, no hi ha tant allò que diem, oi, quin dia més net, no? Que sembla que hagin passat el drap, doncs
4: clar,
3: mira.
4: Això, clar, quan es diu això?
3: Això es diu quan hi ha molt bon paisatge, hi ha hagut molt vent i es veuen les muntanyes com retallades, saps? Que el paisatge està molt net.
4: Però que quedi clar per la gent, sobretot de ciutat, que hi hagi fulles a terra i tal, això no és brutícia, eh? Ni a la ciutat
3: no,
4: ni al camp.
3: No, jo ara parlava com de partícules en suspensió, quan hi ha aquella mena de calitja que no veus bé, saps? En canvi, quan ha fet una ventada, ha com tret la pols.
4: Doncs no cal que sigui tot transparent, no? O sigui, ha d'haver-hi més vent.

0: avancen amb una sobretat. Tenim dues cançons, Laia. La primera és la que sentim, la Ivette Nadal.
1: Sí, la cantautora i poetessa de Granollers ens presenta avui el segon avançament del seu sisè àlbum, on la Ivette es deixa emportar per la música indie. Si fa una setmana es publicava aquesta cançó que sentim de fons, Mai les ales, produïda pel petit de Calaril, ara repeteix productor, però hi suma la col·laboració de David Carabén de Mishima a la cançó Som.

0: Aquesta és una cançó que us hem punxat bastant les últimes setmanes. En un cop de genoll es titula del grup La Publicitat, la formació d'en Bruce Teva i en Marc Gelabert, i que, Laia, també tenim nou tema avui de La Publicitat.
1: El grup de rock que ja fa uns mesos que van presentant el seu EP amb el que es van donar a conèixer, tornem de seguida, publiquen avui nova cançó. Porta per nom Sempre Així. Fa poques hores a Twitter, en Bruce Teva piulava: bon dia, hem tornat a fer una cançó, es diu Sempre Així, com més habitual, és la millor que hem fet fins ara i la pitjor que farem a partir d'avui. La veritat és que sona bé, jutgeu-la vosaltres mateixos.

0: els experts. ICAT.
1: Quina àrea temàtica és la del...
2: Mira, avui parlem, doncs, de street art, podríem dir, art urbà. Mireu, el compte que us porto avui és en Roc Black Block, que és un artista d'art urbà, art mural a Barcelona.
1: Sí.
2: De fet, ell posa com a subtítol Graffiti is a mission, not a competition. I parla, doncs, que fa art urbà des de l'any 1999 i aquí penja, doncs, moltíssimes de les seves obres, que a més moltes, trobo que són amb moltíssim component, no sé si dic polític, social, i les diferents obres d'art urbà que fa arreu del país, doncs n'hi ha des de dedicades a Palestina, moltes dedicades també, doncs, a un homenatge al món rural, moltes, doncs, de històriques, per exemple, en té un molt xulo, n'ha fet un, diu, amb motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, he volgut fer el mural de la miliciana, de la miliciana a la Casa de la Muntanya. Vaig pintar aquest mural fa 5 anys i els colors s'havien deteriorat molt, he pensat que era de justícia posar-la elegant per celebrar els 90 anys. I sigui així una més de les activitats que es facin per recordar els dies que es van viure el somni igualitari. I és aquest mural, doncs, Barcelona antifeixista 1936-2026. Aquest n'és un només, però ja us dic, n'hi ha moltíssims, n'hi ha altres a Palestina, altres, doncs, per exemple, en museus, que a vegades, doncs, per decorar els museus també hi posen, doncs, escenes històriques, sempre com de reivindicar. Té un altre, doncs, aquesta, un encàrrec, per exemple, de la CGT, de la Sectorial de Sanitat, no? I surten, doncs, també gent en lluita. És bastant, com ja us dic, amb un component... Però l'art urbà ja ho té, això, de ser bastant polititzat, bastant amb un contingut, sempre amb, amb una cosa per reclamar, no?, amb reivindicacions. A més, en Roc Black Block, que no us ho he dit, té més de 23.000 seguidors en aquest compte d'Instagram on podeu veure totes les seves obres, per tant, xulíssim, i no sou els únics que ho haureu vist. Però ell és coordinador, a més, d'un projecte que també m'ha encantat, que es diu Murs de Bitàcola, i que aquí, bueno, ja ho veureu, és també aquesta idea de sembrar el país de murals que ens recordin la nostra pròpia història, no? I m'agrada perquè ens parla dels diferents municipis on han anat posant murals de recordatori, de memòria, d'homenatge, no? I una mica la idea del projecte aquest de Murs de Bitàcora és aquesta idea de fer servir la cultura, l'art urbà, doncs, tant per una cohesió social i pedagògica com també, doncs, per recuperar la història del país i generar una memòria col·lectiva, no? Que això també és molt bonic. Jo no el coneixia, aquest projecte de Murs de Bitàcora. A més, està escampat per tot el territori, hi ha moltíssims municipis on hi han actuat.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura, el Salseo, abans d'entrar en el tema Rosalia, ens vols treure, crec, un extracte dels nostres companys del programa El Suplement.
2: Sí, perquè estan totalment dins de la trama entre la família de Montserrat Cavallé, el director de teatre. El Lluís Pasqual, sí, que va organitzar l'homenatge a la mort.
3: Això.
2: I Judit Martín, bueno, perquè, clar, va saltar aquesta notícia de que la veu de la Judit Martín s'havia fet servir com a dobladora, com a imitadora, per
4: per
2: simular...
4: Per suplantar, no?, directament.
2: Clar, es va parlar de suplantació, però perquè ningú li va donar crèdits a la pobra Judit, o sigui, ningú va dir en cap moment, això és una veu, doncs, que,
4: imitada, bueno, perquè es va voler fer colar com a la veu de la Cavallé.
2: Exacte, Cavallé. I aquí és on el Roger i el seu equip van voler demanar explicacions a Lluís Pasqual, que va dir això.
1: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavallé el dia del seu homenatge al Liceu?
5: No. Suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavallé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavallé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: Ho tornaria a fer tot igual?
5: Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
1: No et penedeixes de res?
5: No.
3: O sigui, va fer com el Carles Porta quan recrea un crim, no? Una mica el teatralitza.
2: Sí, una mica com quan deixes un treball a casa i has de fer una fotocòpia. Exacte. Ràpid per intentar fer veure que has fet els deures.
3: Però, amb una petita diferència, que és que el Carles Porta, quan arrenca el programa, diu: aquí hi haurà unes escenes teatralitzades. En canvi, Lluís Pasqual, en cap moment va dir: aquí hi haurà una escena teatralitzada.
4: No, i que a més està contrastat que realment ho va parlar amb la família i amb el Liceu, perquè el que jo havia sentit fins ara és que la gent aquesta dia no tenia ni idea de tot això.
2: És que jo crec que ell va dir: això ja està arreglat, no fa falta donar explicacions més a ningú. Clar. Fins que la pobra Judit va cometre l'error, o no, d'explicar-ho en la ruïna, no? Que ningú va donar-li crèdits per res i ningú va mencionar-la en cap moment per la feina que havia fet també com a imitadora, no? També m'ha agradat molt i m'ha semblat molt ofensiu que digui: el Carlos Latre, però en dona. Que és com, bueno, perdó per existir, eh?

0: Sí, sí, aquesta malament. Professió en els dos gèneres és que, clar,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, hi ha gent que potser simplement l'hem de jubilar i ja està, jo tal crec que aquest senyor ara ja s'ha vist en aquest embolat quan ja no hi comptava i cada cop l'està liant més.
2: Totalment.
0: Rosalía, en el seu tour Lux per tot el món, està aprofitant per anar explicant cosetes que li han passat amb aquest disc, amb aquesta gira. A mi m'agrada aquest moment de sinceritat de Rosalía explicant justament, per exemple, per què va haver de cancel·lar alguns concerts per un problema personal. Bueno, no sé gaire bé. Aquí hi havia uns subtítols on ella explicava, doncs, això, que havia tingut una situació familiar una mica complicada, que havia hagut d'anul·lar uns concerts, que li havia sabut molt de greu. Amb aquesta veu que té la Rosalía, que a mi m'agrada molt, perquè jo me la crec. O sigui, ja sé que hi ha gent que no, que diu, ai, aquesta veu és molt impostada i fa com un personatge i fa com que tu empatitzis amb ella, però que realment t'està venent el peix. Jo me la crec. Ara, a més, fa poc també, justament, després de posar aquest tall, que vaig pensar, bueno, anècdota curiosa, n'ha detingut un altre de concert per explicar que hi havia un científic en aquell concert que havia posat el seu nom a una proteïna que havia descobert.
2: Ah, i això ho ha explicat a mig concert?
0: Sí, sí, sí. Diu, ai, hi ha un noi aquí que diu que és científic que li ha posat també un nom a una proteïna. Vull dir, aquest tipus de cosa no fa tanta gràcia com la Maia, que ja sabeu que a mi és la meva preferida en aquest tipus d'actes espontanis, però a mi m'agrada que la Rosalía tingui aquests petits moments.
2: Era espontani o que estava bastant preparat, això de la proteïna?
1: Hosti, que està preparat, això no. Jo crec que és un estirabot, no?
0: Sí, o potser li han comentat i ell abans de sortir ha dit, ai, mira, abans d'aquesta cançó faré això. També hi ha hagut un altre concert on ha dedicat una cançó a una parella de lesbianes que estava per allà i que li han dit que es casaven i ha dit, ah, doncs mireu, us la dedico per vosaltres. Vull dir, una mica Radio Maya Romero. Romero.
1: Tampoc preparar-se tot el que diràs, no? Vull dir, aquí
0: està bé, sí, coses. Però a vegades en aquests concerts, com que són tan grossos, sembla que tot és fred i impersonal i que no hi ha marge per la proximitat i la improvisació, i crec que la Rosalía, ara que ja porta no sé quants concerts de Lux a l'esquena, 10 o 15 o més, ja s'està com començant a atrevir a tenir aquests petits moments d'intimitat amb el seu públic, que a mi m'agrada molt, i ja sé que no s'ha de celebrar, que la Rosalía no ens agrada tant perquè és una catalana que s'encanta, que canta en castellà i tot això, però penso
1: que... I que especula amb habitatges i aquestes
0: sí,
1: coses.
0: Sí, sí, no,
1: és molt. Cosetes
0: trobarem.
1: Els concerts cancel·lats, que aquí ho vam informar-ne, però ens vam quedar amb aquesta informació, aquests temes personals, suposo que no és res tan greu, ja està arreglat i segueix la
0: suposo
1: gira.
0: Suposo que sí, tampoc dona gaires detalls, però bueno, està bé que també pugui donar una resposta, perquè és com, hòstia, aquesta gent va lluitar segurament a les cues de Ticketmaster per una puta entrada caríssima de Rosalía i tal, i li van canviar els plans, per tant s'agraeix que també doni la cara en aquest sentit. Qui també, no sé si està donant la cara, però li està sent absolutament igual que la retratin, és la nostra companya i amiga ja íntima, Dua Lipa.
3: Què li ha passat a la Dua Lipa?
0: A veure, Dua Lipa ja... Portem 3 setmanes parlant d'ella, per què? Perquè es va casar amb el seu espòs, ja, estimat, Callum Turner, que és aquest actor guapíssim i que no ens esperàvem per res que acabessin junts i tan enamorats. I Dua Lipa, després de fotre 3 discos de despecho, al final, doncs, s'enamora i és com la persona més feliç del planeta Terra, no? Se'n van de Lluna de Mel... És que no preguntis ni on, perquè és que m'ha sigut una mica igual, en un lloc de platja, no ho sé, pel Mediterrani, vale? Crec que Grècia. I els hi comencen a fer paparazzis unes fotos tan marranes que dius...
2: Ah,
0: és que
2: sí?
0: No només és que estiguin enamoradíssims, que es van casar i que no paraven de... O sigui, no es desenganxaven i que es morrejaven per tot arreu i que anaven tota l'estona de la mà i que van pel carrer i van agafats. Vull dir, realment, són dues persones molt enamorades. Però és que el que estem fent la Lluna de Mel, aquesta, que hi ha una foto icònica que l'ha compartit tothom, que surt Callum Turner estirat en una tombona d'aquestes de piscina, diguem-ne, de platja, i Dua Lipa amb el... integralment amb el cos sobre seu, o sigui, com aixafant-lo, llegint tranquil·lament. O sigui, aquest és el seu nivell d'enganxament. Després surten també amb una altra foto, amb una dutxa d'aquestes de platja entre roques, com suposo que d'algun resort de luxe, perquè tu no vas normalment a la Costa Brava i en una cala et trobes una dutxa enganxada a una roca, però bueno.
2: Ara veig la que està llegint ella. Sí, sí, que hi ha llocs més còmodes.
1: La tens allà?
2: Sí.
0: Doncs a la dutxa aquesta aquí, que pràcticament és pornografia, això. Que estan allà tocant-s'ho tot, per tot arreu.
2: A veure, és que si ens poden tocar la lluna de mel, també, quan ho faran.
0: Sí, però que, collons, estàs a l'exterior, saps que tens càmeres perseguint-te per tot arreu.
4: Els és igual, estan enamorats.
0: Que, bueno, jo estic molt contenta per ella. Jo estic enganxada a aquesta lluna de mel, a veure què més ens donen. Ah, bueno, hi ha unes altres fotos, encara, no sé si pitjors, però que surten tots esgarrapats de l'esquena, que dius, mare de Déu, el sexe salvatge que ja està venen. Aquesta lluna de mel no es pot ni explicar.
2: Mare de Déu.
0: On no hi ha tant d'amor? A la relació entre Maria Pombo i Laura Escanes.
4: Què passa ara?
2: Aquestes dues, la veritat.
0: Bueno, jo us poso el dia, perquè després Laura Escanes, quan ens presenta la travessa, em sembla que és una dinoi, i sí, en realitat no encara és una mica una quilla d'internet, que la seva reputació i la seva activitat digital es basa en fotre's amb altres influencers i tenir aquestes picabaralles, fer aquestes declaracions i tal.
4: No,
0: ella, mala hierba, nunca muere, en aquest sentit. Vull dir, al final això ha sigut la seva feina durant tants anys, que per molt que ara tingui projectes interessants audiovisuals, que aporten alguna cosa al gran públic, que no és un element de la telebrossa, un personatge públic d'aquests de revistes de la premsa del cor, ella segueix com, bueno, fent les seves picades d'ullet de persona així violenta, saps?
2: Aix.
0: I la, bueno, ja sabeu com va haver-hi aquesta polèmica de la Maria Pombo fa un any, a més a més,
2: que si llegeixo, que si no llegeixo tota la pesca,
0: sí,
2: no?
0: Que si no és obligatori que t'agradi llegir i tal, i llavors la Laura la van entrevistar en un podcast i va dir, ai, doncs a mi el que més m'agrada és llegir, jajaja. Doncs ja una mica enfotent-se'n. Clar, Laura tenia una amiga en comú amb la Maria, que és la Gemma Pinto.
4: Sí.
0: La nòvia del Marc Márquez.
4: Mm.
0: O l'ex, ara ja no sé si ho han deixat o no. I es veu que la Maria fa poc va fer un sopar a casa seva amb amigues abans del concert de Bad Bunny, de totes, després anaven a la casita, vull dir, bueno, una mica plans d'influencers amb els que no empatitzaré mai, i va convidar la Gemma. I va posar, quina sort tenir amigues que em donen recolzament en tot, tal, no sé quantos. I aquí va trigar la Laura Escanes un total de 0 minuts en penjar una història al seu Instagram on posava, que fàcils que els hi surt a algunes la paraula amiga.
2: Hola.
0: I ara ja com geloses i tal, saps? Ah, merda, ara aquesta s'està fent amiga d'una amiga meva i la convida a dinar a casa seva. I...
2: Aquestes són totes catalanes o no?
0: En realitat sí, la Gemma sí, la Maria no, la Maria és madrilenya. Ah. Però, vull dir, 30 anys, tenim? 30 ja, ja. Anys.
4: Comencem a tenir unes edats per fer segons
2: què. És que, més sobretot, per què has de fer públiques aquestes merdes? Si sou, teniu problemes d'amigues, com tenen totes les amigues, doncs us els resoleu a casa, que la gent no n'ha de fer res.
0: Bueno, a mi em fa molta gràcia perquè les Pombo, en general, no se n'amaguen de generar aquest tipus de polèmiques per tenir notorietat. Vull dir, elles no surten en cap entrevista dient no, la nostra vida privada no la volem exposar i no volem posar-nos en merders. Elles es dediquen a posar-se en merders, és la seva feina professional.
2: Quina mandra de gent.
0: Ja, però és que la Laura es tira molt el rotllo. No, és que jo estic molt tranquil·la ara i ara
2: no vull saber la premsa i després, pam.
0: Bueno, i la premsa rosa no sé què i fent veure que es porta molt bé amb tots els periodistes del cor perquè no s'acabin com de... no l'acabin de deixar mai malament, però, hòstia, tu també ets la que busca brega, tia. No fotis. I amb l'edat que tens, va, per favor.
4: No, però els agrada una mica de virilla.
0: Bueno, hi ha gent que ja diu coses com per sortir una mica...
2: És que viuen d'això.
0: A la viralitat. I també catalans, que ara parlàvem de Laura Escanes, així com dient, bueno, és que al final és una creadora de contingut en castellà, que no amb nosaltres, però a dintre de la nostra esfera de creadors de contingut en català també tenim cada personatge que déu-n'hi-do.
4: Algun?
0: Per exemple, el Jan Raic.
5: Una pregunta sèria i no vull que rigui. Vosaltres heu anat mai de putes?
6: No.
5: Que mentida.
6: Jo sí.
5: Tu em fos segur perquè fas una deuda putero, no?
6: No.
7: I Jan, i tu?
6: Jo sé que tu també has anat, segurament.
5: Vosaltres podeu imaginar-vos el que vulgueu.
4: Allà a Cerdanya. 1.264 o
0: 2.000...
2: 2026. Ah, va. En un moment, qui són? Això que és un canal de Twitch en què hi ha una conversa entre tios.
0: Sí, bueno, i gent creadora de contingut.
4: De quina edat?
0: No tinc clar, però no passa dels 25, 27.
2: Però aquesta cosa que és una tertúlia.
0: No sé exactament què estan fent, però aquest tall ha corregut a tot arreu i a mi em fa molta gràcia perquè el Jan Raic aquest porta mesos dient estic super infravalorat, no em donen feines aquí a Catalunya perquè és creador de contingut, està tothom com venut a la corpo i no sé què, i la gent fa projectes com subvencionats i tal. Bueno, aquest discurs que ja sabem d'on surt, en general.
2: Quina mandra de persona, no?
4: A veure, si els continguts que fas, Jan, són aquests, què vols que...
0: Bueno, ja, perquè està bé que de tant en tant surti algun tall d'aquests per demostrar que realment hi ha un motiu pel qual no estàs a tot arreu, que ets una persona misògina i que no té cap tipus de scrupul en fer aquest tipus de declaració.
1: I a més, Laia, tinc un dubte, subvencionades, qui ho estan? No estan les empreses, no sé, de cotxes, de quines més?
2: Sí, les d'avions, per exemple.
1: També s'han subvencionat les d'avions, les compres...
0: I que no és dolent que se't subvencioni un contingut, per exemple, no? Doncs a la Diputació de Barcelona li interessa fer una campanya de sensibilització del reciclatge. te la paguen, clar que
2: clar,
0: sí.
2: Clar, només faltaria.
0: Però, evidentment, que les administracions públiques han de tenir un filtre de a qui li donen i a qui no li donen.
2: Home, és que jo m'emprenyaria molt que amb els meus impostos pagués a un tio que se'n va de putes. Vull dir, a veure, m'entens?
1: Home, i tant.
0: Això, que bueno, està bé que es retratin de tant en tant.

0: els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Rita, dèiem que havíem d'anar a Lleida.
2: I tant. I és que què tenen en comú Love of Lesbian, Joan Dausà, Svetlana i Ava de New Experience?
1: No serà un cartell, no un festi?
2: Exactament. És que tots ells es troben al Magnífic Fest. Veiem que és una aposta bastant diversa.
3: Magnífic Fest, es diu?
2: Sí, i es fa a Lleida. I llavors s'intenta apostar per la comunitat local, però amb diversitat musical. Per tant, trobem artistes molt diferents entre ells, que això també és molt interessant.
1: Això serà demà passat i el següent, suposo que els d'Ava són els Avatars o és un grup tribut?
2: És un grup tribut.
1: La broma la van fer els Ava sols.
2: Sí, eh?
1: Jo mai faig jocs de paraules.
2: Mai. Collita pròpia. Doncs sí, ens els trobarem allà també, on veurem també que aquest festival aposta per una trobada on importi la música, però apostant també perquè es trobin diferents generacions, que a mi em sembla una aposta molt interessant. Llavors, perquè us en feu una idea, l'abonament costa 96 euros, però per Cultura Jove el teniu a 20. O sigui, i què heu de fer per formar part de Cultura Jove?
3: Això, expliquis.
2: Ho he explicat mil vegades, però tornaré per si de cas hi ha algun despistat o despistada d'entre 18 i 30 anys que no sap ben bé com fer-ho. Simplement és inscriure's a través de la pàgina web culturajove.cat i podreu gaudir de descomptes exclusius, com per exemple aquest. Llavors, aprofiteu aquesta magnífica oportunitat que és el Magnífic Fest per conèixer tota aquesta gent.

0: Anem a Barberà de la Conca. Rita, no em diguis que hi actuen els Pets.
1: Hi actuen els Pets. I sabeu qui també hi actua? Un altre habitual d'ICAT, que és la Laura Grau. Per tant, ens la trobarem allà. Ella potser no es fa propaganda, però ja
2: no ens ho ha dit.
1: Explicar-ho.
0: Però actua, és, actua, eh?
1: Fa un monòleg, és una trobada, o potser serà un parlament. Vés a saber, jo m'ho he pres com un monòleg, perquè sé que hi van monologuistes, també hi ha elaboradors de productes agroalimentaris. Llavors, durant 3 dies es fa aquest festival.
2: Això és aquest cap de setmana?
1: 5.0. No, això és el 18 de juliol. Però sabeu que jo us aviso amb antelació.
2: Però sí, fas bé, perquè jo que cap setmana ja el tinc ple. En canvi, del 18 de juliol no, per tant, ja em va bé que m'ho diguis així.
1: Sí, a part perquè les entrades van venint i és allò típic de no, jo hi volia anar, però no he trobat l'entrada a treure cultura jove. No, doncs encara sou a temps, per tant, us ho explico. També trobareu concerts de Jaramago, Rosie, Els Pets, Llengua Morta i La Rauxa, i tindreu monòlegs com la Laura Grau, en Serapi Soler i l'Àlex Vila.
2: Molt bé.
1: Llavors, també, com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: pels fans del musical en català torna Cop de Rock, i aquesta vegada serà al Teatre Coliseum del 3 al 6 de setembre de 2026. Llavors, us vaig parlant d'això també perquè us en feu la idea, perquè les entrades comencen a córrer, i és allò de tenir la idea d'acord, es programarà això.
1: En Sergi i jo hem dit que no ens ho podem perdre, que ens el vam perdre l'altra vegada, i aquesta no ens la podem perdre. No.
0: Jo soc superfan, he vist el vídeo a internet mil vegades i em fa una il·lusió tremenda que torni Cop de Rock.
1: Home,
0: que, llavors, van estrenar a l'Atlàntida de Vic, on van exaurir localitats, i va reunir a més de 4.200 espectadors en només 6 funcions. Llavors, aquesta producció, en aquest cas, està impulsada des d'Osona per La Barca, i arriba a Barcelona coincidint amb el 15è aniversari de l'estrena original. Llavors, la història, pels que no la conegueu, s'ambienta en un poble de la Costa Brava on un grup de joves amb ganes de fer música crea Cop de Rock. I llavors, de sobte, apareixeran tres noies que faran capgirar una mica les vides sentimentals de tot el grup. Llavors, per escoltar música de Sau, Els Pets també altra vegada, Sopa de Cabra, L'Accent Bustó o Double Bubble, podreu anar al Teatre Coliseum. I aprofiteu que venen.
1: Que guai.
2: Què més? On anem ara?
0: Ara anirem a Tarragona.
3: Tu, i ningú més que tu, fas que dintre l'ànima només brilli la llum.
0: I és que si sou fans del Pablo Alborán com la meva mare, que ho és moltíssim, us explico que també hi ha entrades pel Cultura Jove pel seu concert a Tarragona, que es farà l'1 d'agost al Tarraco Arena. Per tant, també una altra vegada, amb els descomptes de Cultura Jove, passem de 41 a 20 euros. O sigui que aprofiteu. Jo crec que veure el Pablo en directe ha de ser molt bonic i emocionant. Jo intentaré anar-hi amb la meva mare. Ens podem trobar allà.

0: A què sentim ara de fons?
1: Doncs ara sentim a la Magalí Sare, que ara fa poc ha tret un disc que es diu Descasada, i llavors el presentarà també, d'aquí temps, però us vaig avisant amb antelació,
2: gràcies,
1: el 14 d'agost a Peramola, i acull també el concert La Coloma Bertran i l'Elia Sampai, que presenten Interluni, que és un espectacle que posa música als versos de Miquel Martí Pol. Oh, a mi m'encanta.
2: Que bonic.
1: I després també tindrem la Magalí cantant i que presenta Descasada, que és aquest treball feminista sobre la dona i el matrimoni. I finalment Esperanceta, que és un personatge histriònic i sense filtre.
2: Oh, és boníssima l'Esperanceta.
1: Tinc moltíssimes ganes de veure-la. Tres reines en una pel·la set anar a veure.
2: Sí. De fet, només que mireu el seu compte d'Instagram, jo t'agafaran ganes d'anar-la a veure. A part, està com molt vinculada al món rural i fa aquesta mena de cabaret rural que el trobo excel·lent.
1: Bueno, perquè de fet està també en aquesta...
2: A la Museu de les Valls d'Àneu, i aquí és com la seva residència més fixa, i llavors fa molts espectacles arreu del territori, també.
1: Que xulo, clar, perquè Perifèria Cultural, que de fet és qui fa aquest espectacle, aposta molt, no?, per portar teatre a aquestes zones, que normalment no s'hi porta la música.
2: Tal qual.
1: Llavors, per mi és una aposta segura i que crec que serà molt interessant.
2: Sí, segur que sí, a més amb un entorn privilegiat, no?, que és el que xulo, també.
1: Clar, i si voleu anar, ja ho sabeu, entrades per Cultura Jove.

0: experts i cap.
1: Ara, amb la Laura, que ens ha assegurat, spoiler, que ens ha de parlar d'emprenyar-se. Però avui, en aquest espai categòric, ja podeu començar a identificar-vos quin tipus de persona sóc segons m'enfado. És així, Laura?
2: Sí, en principi anem a fer aquestes categories, a veure com us veieu vosaltres mateixos. També et dic que normalment aquestes coses les heu de preguntar a algú del vostre entorn, perquè vosaltres
3: us penseu...
2: Un mateix
3: a vegades, sí.
2: Sí, que sou la millor persona del món gestionant conflictes i després no comparteixen aquesta opinió. Doncs va, comencem per persones que no crec que estiguin tant aquí, sinó més en fer servir la violència.
1: Això sí que no.

0: deixat que fessis aquest petit cor, Laia, perquè sabia que en tenies ganes. Doncs, sí, aviam, no dic que sigui el cas de la roba estesa ni molt menys, però ha sigut així com per una mica il·lustrar aquesta gent que tot el que li passa en realitat sempre té a veure amb un problema estructural, i aquí faig autocrítica perquè això ho fem molt la gent que estem polititzades, que tot és masclista, tot és racista, tot és capacitista i tot és les coses dolentes del món que t'estan afectant a tu en un tema molt personal i molt concret, però que de cop venen d'un problema estructural. Pot ser que tingui a veure, evidentment, no ens deslliguem individualment de la societat.
1: És el món en què vivim.
0: Però llavors hi ha com a bé la intoxicació de l'entorn en què tu has de tenir raó sí o sí perquè estàs apel·lant a una causa col·lectiva.
2: Clar, aquí passa als experts quan hi ha tants nois volen parlar i no em deixen parlar a mi, és misogínia.
0: Sí, jo a vegades fins i tot he arribat a dir misogínia coses que realment, vull dir, no tenen res a veure amb un problema estructural. Clar, no està bé escudar-se en aquesta excusa, més
2: no,
0: que res perquè
2: no deslegitimes
0: la lluita realment necessària, no? Llavors, a part d'això, no volia relacionar-ho, però també hi ha gent que llavors es torna violenta de veritat, de discutir, d'alçar el volum de veu, de cridar-te, de això, intoxicar una mica l'entorn perquè estigui a favor teu. Jo he arribat a ser aquesta persona, penso, quan tenia 20 anys, però crec que ara m'he reformat i que ja no formo part d'aquest tipus de manipulació.
2: És més pacífica.
3: Està relaxant.
0: Bueno, veig les coses des d'un altre prisma. Crec que no fa falta portar-ho tot a una cosa tan... tan col·lectiva a vegades quan és un problema teu personal amb una altra persona. Llavors, què pots fer quan és un problema teu personal amb una altra persona? Doncs centrar-ho justament en això, en el que se t'ha fet a tu a nivell individual.

0: contra d'engegar la merda al personal.
1: A favor, sempre.
0: A favor. Home, sempre tampoc, Sergi.
1: Sí.
0: A veure, tothom té dret a equivocar-se, no?
1: No,
0: però
1: no,
0: hi ha un moment...
1: No directament, però allò de, mira, escolta, ja t'ho faràs.
2: És aquest punt d'esgotament, és a dir, quan ja has discutit una mica, després de la merda, ja està.
0: Sí, però
1: no
0: punt...
1: és enviar-lo, o sigui, no t'enfades amb algú i dius, mira, escolta, no, és tu per tu mateix, dius, mira... Fins aquí.
0: Saps? Hi ha un punt que a mi em molesta d'aquesta posició, que és la cosa de passar factures. No, és que quan jo et vaig dir aquest dia, el 27 de maig del 2013, que necessitava que fessis això i no ho vas fer, doncs mai m'has demanat perdó. I és com, fa 12 anys, supera-ho!
1: I a més, hi ha gent que és molt ràpida al WhatsApp. Ah, sí, tal, i et fa una referència...
0: la maleteca.
1: Sí.
0: Això són... que els xats es queden allà guardats és molt perillós. Sí, bueno, com des d'aquesta posició de dir... Vale, potser jo ho he fet malament, però tu més! Tota l'estona l'altra més.
2: No porta enlloc, això, no porta enlloc.
0: Bueno, a mi és quan rebre la meva gana...
1: Jo crec que és la mare dels ous de moltes relacions de parella, vull dir...
0: Deixa estar, sí. Per cert, si ja sé que sempre intento... O sigui, sempre acabo colant la turra en qualsevol de les meves seccions perquè sempre hi ha algun tema que està relacionat, però l'última va de les amistats masculines, de com us guardeu les coses als homes i no les parleu i després teniu problemes perquè, clar, aquell amic vostre tota la vida amb qui sempre heu fet uns jajas i no us heu dit mai res a la cara, arriba un punt que teniu 34 anys i us passa això, que llavors heu de treure coses de quan anàveu a batxillerat. Bueno, clar. Parleu més les coses
1: ja.
0: I potser
2: un
0: ens trobem aquesta acumulació. És que això d'anar guardant coses a la butxaca per treure en alguna altra discussió més endavant, a part de ser de rata, de claveguera, no crec que porti res, en general.
1: No, jo crec que a vegades les guardes dient, a veure si les guardo tant al fons que ja, saps?
2: Ja no les veig.
1: No s'esvaeixen, sí.
0: Però no te n'oblides, així que és millor dir-ho al moment i ja està. Llavors, hi ha un altre tipus de persona que sempre és la víctima de totes les situacions. Devuélveme la vida que me las
1: Què és aquesta meravella?
2: Què és aquesta meravella?
1: Que vaig escoltar tant en el seu moment i que se m'havia esborrat el món i ja que
2: jo l'he escoltat molt, aquesta,
1: Després
0: de la vida. Ara,
1: David Bustamante.
0: Aquesta petita carta musical que us he tirat. Anem a parlar, doncs, d'aquesta gent que et pot emprenyar, tu?
1: Sí.
0: És a dir, tu, jo què sé, estàs disgustat perquè has quedat amb una persona per anar a un lloc a les 10 del matí i ha pregut a les 11 i mitja, sense dir-te res.
1: Sí.
0: I et fa sentir tan malament per la bronca que li estàs fent... amb raó, no?, de dir, home, tio, fa una hora i mitja que hem quedat aquí, jo comptava amb tu, almenys havia avisat, no?, una mica, legítimament, tu t'enfades amb aquesta persona.
1: Sí.
0: I agafa un paper tan victimista, tan de drama, de...
1: Que acabes demanant perdó, tu.
0: Quin greu, acabes demanant perdó. Sí. No, bueno, tio, no et preocupis, no passa res, en plan, mira, jo què sé.
1: M'ha passat literal.
0: Sí, fas molt aquesta cara de ser aquesta persona que sempre està demanant perdó als altres encara que
1: sigui culpa dels altres, és així. Sí.
0: Hòstia, però és que és una tècnica de manipulació molt dura,
1: també,
0: de dir, aviam, per favor, vull dir que les coses no són tan greus mai, però jo ja tenia dret a queixar-me, collons, que ha sigut tu que l'has cagat. Jo, per què t'has d'estar aquí dient, no, tranquil, tampoc t'enfonsis ara per aquest petit problema. Bueno, s'estan fent aquí uns gestos en aquest estudi que no es diran al micròfon perquè no volem trencar cap matrimoni, però vaja. Bé, està bé que...
2: És que en Sergi és més bona persona, això, que quedi en acte, sisplau.
1: Això, més matrimoni, no s'ha notat a qui m'ha dirigit.
0: És una situació dura, però, noies, hem d'intentar entendre també que les altres persones puguin emprenyar amb nosaltres sense que això sigui un trencament de relació definitiu i mai més ens parlaran ni mai ens
2: totalment
0: perdonaran aquesta...
2: Els enfados i estan justificats han de tenir lloc i ja està, se solucionen i ja està, i no passa res.
0: També et dic, prefereixo això, gent que li sap tant de greu que al final l'acabes havent de consolar tu a ella, que no la següent persona. Ara ja, perquè queden dues setmanes de temporada, però creieu que em puc proposar la temporada 2026-2027 posar aquesta cançó cada setmana amb alguna excusa diferent?
1: Ho pots aconseguir fàcilment.
2: Ho trobaries fàcil,
1: Home, i tant.
0: Gent que practica la llei del gel. Gent que s'emprenya i està un dia i mig sense dirigir-te la paraula, sense mirar-te, sense parlar-te, que es noti que estan disgustats, no? No poden expressar els seus sentiments i dir-te, mira, m'ha sabut greu que em fessis aquest comentari perquè m'ha semblat fora de lloc, perquè estic molt afectat per aquesta situació i ha estat un moment que no m'ho esperava. No t'ho poden dir.
1: No.
0: Ells directament Jo... Et desconnecten de la realitat.
1: Jo ho faig, a vegades.
2: No, però això no mola gens, Sergi.
1: No mola, però hi ha un punt que dius...
2: Però es diu parlar. Parles i dius, això m'ha sabut greu, això no m'ha agradat. Però en silenci no mola gens.
1: No, ja, però és allò que diu, és que ja...
0: Però és que se't nota igual, és que a mi fa molta gràcia d'aquest perfil, que és que ho penseu...
1: Però és que en el fons, vols que es noti. O sigui, vols que no es noti, però que es noti.
0: Doncs ois, aclarim-la, perquè si vols que no es noti, actua normal. I si vols que es noti, què estàs intentant? Parla.
1: Tu sabràs què has fet.
2: Et diré una cosa, Sergi, tu ets el primer que estàs malament quan estàs amb aquest silenci.
1: Jo ho sé.
2: Doncs llavors no és una bona eina.
1: És que algú m'expliqui qui gaudeix en un moment d'emprenyada. Vull dir, ningú ho passa bé. Ningú té ganes d'emprenyar-se. Bueno, potser hi ha gent que sí, però...
0: Però això és allargar el patiment innecessàriament. És a dir, bueno, a veure qui peta primer.
2: Totalment, és ajornar la conversa que vas a tenir igualment. Doncs tinga-la ja i ja està.
1: I aquell moment de la discussió que dius, mira, jo marxo.
0: Mira, si és amb l'objectiu que es noti, potser fins i tot estic més a favor perquè en algun moment l'altra persona se n'afartarà i et dirà què collons et passa i estàs obligat a expressar els teus
2: sentiments. Clar, per això ho fan, però acaba i no cal allargar-ho.
0: Però hi ha gent... Que, perdó, és que no he acabat amb aquest del silenci. Perdó, hi ha gent que es pensa que no es nota.
1: Veus com vull practicar el silenci?
0: Que farà com si res i no es notarà.
1: No, fa la víctima. Vull acabar amb aquesta discussió.
2: Mira, acaba la víctima, fa la víctima dient estic en silenci perquè estic molt trist.
0: Última cançó del Fred García o d'Oques Gràcies, ho heu d'endevinar. Porto un món sencer que fuig per dins que toquen els teus ulls, tot que senten els meus dins.
2: És a Mantero.
1: Sí, però sembla el Fred, eh?
0: Sí. Hòstia, és que m'ha flipat aquest plagi. Doncs, l'últim seria una mica la perfecció, no? Com a persona que sap gestionar les seves emocions, de deixar que t'agafi el bé, deixar que t'agafi el bo... O sigui, com una mica dient, deixem respirar aquest conflicte, en algun moment veurem la part positiva, aquesta discussió doncs, segur que se li pot treure algun aprenentatge i algun moment de consens amb l'altra persona, anem a calmar-nos i a intentar parlar-ho de la manera més sana possible quan puguem aconseguir la calma.
1: Estàs fent molta ràbia, eh?
0: Estic fent molta ràbia perquè...
1: Perquè
0: sembla una profe infantil que és
1: No, perquè en un moment de discussió tu li dius a la persona amb les...
0: Calma't! Ja t'he calmat!
1: Anem a posar-nos totalment tranquils.
2: Podem tenir aquesta conversa com adults? És fatal, ja.
1: Això serà molt ben rebut per l'altra part, eh?
0: No, a vegades és una combinació de totes,
1: sí,
0: no?
1: Home,
0: potser al principi necessites explotar i doncs deixar anar una mica la ràbia per després poder arribar a aquest moment
2: de calma. Home, a mi fa molta ràbia, em diuen, jo no t'he tractat malament en cap moment.
0: O al revés, potser necessites una estona de silenci, però no intencionat per maltractar emocionalment a l'altra persona, sinó perquè realment necessites estar amb tu mateix i pair les coses que estàs pensant per poder-les dir de la millor manera possible. Ningú està aquí, eh? Vull dir, crec que ens costa molt com a persones petites i grans arribar en aquest punt de poder gestionar les emocions.
1: Poc o molt, tothom s'ha vist reflectit d'alguna manera en alguna d'aquestes 5 categories que has fet, eh, Laura?
0: Doncs ja direu quina és la vostra.
3: Expert.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui al Worse Than Ever punxarem a algú que diria que fins ara no l'havíem tocat. És l'Alfred García.
2: Vull veure't riure, que està somriure en cobrir les ferides.
1: Un altre d'aquells cantants que fa plorar una mica, no? Autor de cançons com Els Teus Ulls o Rumba Catalana.
2: No em diguis que no en sabia res.
1: Algú que va actuar fa tot just una setmana davant del Papa al costat de l'Albert Soler amb cançons com Estrella.
2: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Cada fi del món ens troi a tots ballant.
1: Algú podria dir que totes aquestes cançons potser ja eren motiu suficient per aparèixer aquí al Worse Than Ever, però no, és l'última cançó que ha tret l'Alfred la que l'ha catapultat a aquesta secció. Per què? Doncs per imitar els Oques Grasses.
2: Potser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis.
1: No us penseu que parlo d'un plagi d'una cançó, Laura, no vaig per aquí. No, em refereixo a tot en si. És a dir, a l'estil, a les inflexions de veu que fa el Montero, que fa que sembli el Montero, de fet, a l'Alfred García. La sonoritat Oques, que diríem.
2: No cal pensar que serà demà de mi, que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serà.
1: Això és, no? Això és Oques Grasses.
3: Ah, vale, vale. Està patint molt fort. Sí que ho ha fet bé, l'Alfred García.
1: Això és Oques Grasses. Però ara us poso l'últim tema de l'Alfred i vosaltres em dieu a qui recorda.
2: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau.
3: Sí, sí, sí, sí. No té vergonya ni la coneix, no passa res. Ell ha jugat una mica això des de sempre.
1: Doncs espera, espera.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim, ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2 entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions d'entre la Roca del Vallès i Montornès a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona, amb alguna gotellada que, sobretot aquesta propera nit, ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Ormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
9: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
10: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors ens haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
9: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
11: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
9: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats. Una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
12: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
13: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
14: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para llevarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
15: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic, ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
16: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa. Volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda.

0: pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
2: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
3: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elit en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
4: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
5: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
4: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen aixecar un trofeu que fa tres anys que no

0: guanyen. Jan Veselý explica com afronten la sèrie decisiva.
1: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
2: And build from there.
0: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat de TV Mataró.
3: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. En presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
4: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
3: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
6: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
5: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: El Tour de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el Fanal Vermell, un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'Alba valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, amb majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: 4 minuts, els que superen ara mateix, 7:45, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
3: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia.
3: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
5: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
3: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
5: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
3: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
5: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanant moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
3: L'actualitat mana, i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts, entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
5: I tant, en primer lloc jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució del problema nuclear, que és per el que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
3: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
5: Igualment, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: De nou a casa nostra us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
6: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
7: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
6: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
8: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
3: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
9: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
10: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
11: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
12: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1-2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
13: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
9: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
14: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
15: I després, quan la realitat le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
9: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
3: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
16: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
17: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
18: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
19: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
20: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
19: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
3: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
0: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per, a partir d'ara, treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament en menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
21: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
0: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
3: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
22: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
3: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
23: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
3: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
1: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
2: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
1: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
2: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono, i més doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociono més.
1: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
3: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
5: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
3: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
24: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
3: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la croca, una anacrona oca damunt d'una roca, embolla la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni lloca tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en Xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
6: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
5: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8:03, hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
7: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta M10, però ja a l'altre punt, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril a l'esquerra tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, als accessos nord, afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si es desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la per la Diagonal va molt i molt carregada, i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejà, cap a Barcelona, hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha, i per tant demanar-vos molta cautela.
5: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet. N'hi ha per dies d'estiu i cada vegada, fins i tot, la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda vespre més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit sobretot acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
9: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
5: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
10: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
11: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
5: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
5: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
12: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
13: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
12: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
14: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
5: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
9: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
16: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
9: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
17: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
9: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
5: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, bon dia.
5: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
18: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
5: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
18: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará Feravica, que es una organización

0: un acto de justicia.
1: De que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero, ¿eh?, para la erradicación de una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando, porque eso es peligroso, de que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
0: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va la cosa. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé, i enhorabona per la lluita.
1: Bon dia, gràcies.
0: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
2: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
3: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
2: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
0: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
4: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els 2 primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
5: I think they are complete, you know, on every position.
6: Penso que són un equip complet.

0: complert en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
1: And build from there.
2: Timotei Nguessan ha renovat amb el Barça d'en Bol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar l'estiu del 2016 procedent de l'Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants, i és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, format de feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O, si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de síndria i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que, a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
5: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
8: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
2: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
9: El que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
2: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
2: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
10: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
11: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
10: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
12: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
10: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
2: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia i gràcies a vosaltres.
2: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari. S'està fent aquesta planificació o encara anem massa remolc de les onades de calor?
13: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotant la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
2: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
13: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treball, segons hi pugui haver-hi aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
2: I acabo ràpidament. Parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat, 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador al Carràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
13: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat. La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment, però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció, hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95, i per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a com vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exterior, se'ns donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
2: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns. Bon dia. Hem localitzat quin és el problema. És qüestió, doncs, de posar-hi remei i de prevenir, especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
14: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
2: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
9: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris i per ara la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
15: Terrassa és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
16: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si, a més, ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, pues és fantàstic.
15: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
2: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia.
2: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
17: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4a catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
18: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
19: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
18: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
2: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Vesely explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
20: I think they are complete, you know, on every position.
0: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
20: And build from there.
2: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
21: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que tuvo descomunal. Nos llevó en volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana, va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
17: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
2: Que va ser molt emocionant, és veritat.
17: I tant.
2: Gràcies, Cristina.
17: Que vagi bé.
2: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
2: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, el Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada. Això ja és un nou dia de programació en directe i a través del 107 en bo de la freqüència modulada. Avui és dijous 18 de juny del 2026 i sempre, cada dia, l'intenció i l'objectiu d'apropar-vos un contingut que desitgem us agradi i també us ajudi a passar la millor jornada possible. Un contingut que, a més, podeu seguir, podeu consultar i podeu això escoltar en directe a través d'internet, en Ràdio Línia o Ràdio La Carta, a www.rtv-elventrell.cat. Per què fa l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, a través d'aquí podeu seguir aquest espai o posar imatge a través de Televisió El Vendrell, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Ja hem començat programació i a partir d'aquí ja comencem aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, de fet, així de fàcil i així de senzill. Les 9 i 2 minuts, estem en directe. Jornada d'avui dijous, 18 de juny, programa número 3994. I això sempre és un plaer, de veritat. Sempre en tenim moltes ganes de posar-nos davant d'aquests micròfons de Ràdio El Vendrell, d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre, sempre amb tot el rigor possible. A més, si voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, no dubteu en fer-ho, 686-101-101, o també un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elventrell.cat. Tot a punt per avui. Per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Marc Rodero. Sempre ho fem així, principalment. Hem preparat una primera cançó, ja l'hem triat, l'escoltarem, això ens ajudarà a posar ritme. I de seguida anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet a cada hora en punt, butlletins previstos, i que també ens ajuda aquesta mirada informativa una mica més general, més global. I després del butlletí de les 10, segona part de programa, segona part de Calaixera i més continguts. Avui encapçalarem aquest punt parlant d'espai visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. Recordar un programa doncs, prou important i que subvenciona les ulleres dels més joves, el Plan Veo. Recordarem en què consisteix i a qui va adreçat, que és bé, gairebé a tothom, és universal. A banda, també parlarem d'un concert solidari que arriba aquest proper diumenge 21 a través del Cor Zongora amb el Cor Can Puncic, que és un cor de l'Escola Municipal de Música de Barcelona. I és en benefici a una ONG que treballa al Nepal, es diu la Família de Tauda, i acabarem de conèixer tot aquest projecte solidari i sobretot el concert d'aquest proper diumenge. No us ho perdeu. Acabarem de perfilar l'agenda, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part amb més qüestions. Encapçalarem, en aquest cas, la tercera i última hora amb la informació de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Informació jove a través d'aquesta càpsula habitual i setmanal. A més, un espai que també s'emet en directe a totes les ràdios de la comarca. I també, el ser dijous, parlarem de cinema. Sempre sota, de moment, sota l'absència de la Belarus, que sempre el trobem a faltar. Reconeixerem i parlarem de les estrenes que arriben a partir d'aquesta setmana. Farem la crítica, la crònica, escoltarem una mica el tràiler i acabarem de completar, doncs, aquesta secció que ja coneixeu i que ja és habitual, de fet. I també una bona estona per la participació i les trucades, que no hi pot faltar, amb ganes de xerrar i conversar amb vosaltres. Amb això, que no és poc, ens plantarem a les 12, arribarem al migdia i en principi ja ho tindrem, pim pam fora. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Va, pendents per començar sempre de la previsió del temps. Ja ens acompanya telefònicament, sempre puntual, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Ja ho deies, les temperatures que van agafant protagonisme, dia rere dia.
1: Això mateix, ens encarrilem a una notable pujada de temperatures. De fet, ja tenim activat un preavís per calor intensa, amb inici el dia 21 i amb finalització el dia 23. Per tant, tindrem aquests 3 dies de pujada de les temperatures, ho podrem qualificar com onada de calor. Cada dia que passi, la temperatura anirà escalant una miqueta més. El punt més alt el tindrem de cara a diumenge. Per tant, diumenge la temperatura encara serà molt més elevada. Però de moment avui esperem una jornada marcada per l'estabilitat, temps estable en conjunt, arreu del territori, sol a dojo, amb algun nuvolet transitori, poca cosa en conjunt, i algunes nuvolades d'evolució que poden créixer cap a l'interior, sense cap conseqüència. Situació marítima, Pere, força tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Bé, perfecte. I actualitzem temperatures en directe, Marc.
1: En tenim 25 a la mateixa façana litoral, a Cunit i a Coma-ruga, 23 al Vendrell, 22 a la Bisbal, 22 a Bonastre i 25 al Montmell, Pere.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on...
0: Rima, va, que ja som dijous i s'ha de començar a notar. La cançó d'en Guillem Bautista, No està mal.

0: Guillem Bautista, no està mal. No, no, sincerament, no està mal. Not bad, que també es diu. Cançó per començar. I per encetar programa avui, que ja som dijous, sempre en directe i sempre en proximitat. El 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb diversitat. La voluntat és cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que acaba el curs i comencen les activitats de lleure d'estiu. Les activitats es faran a la mateixa Escola d'Educació Especial Garbí sota el nom Espai de Respir. I, a més, és una prova pilot pionera al Baix Penedès. De moment comença amb 8 places i 3 hores diàries d'activitat amb balladora i la iniciativa sorgeix de les regidories d'educació, feminismes i altres capacitats. Així ho destaca, doncs, la regidora responsable d'aquest espai, la Sílvia Vaquero.
2: El que hem fet és posar l'ull en les famílies cuidadores dels nens i de les nenes i dels joves que aquí al Vendrell, doncs, tenen alguna discapacitat. I hem pogut veure que aquestes mares, si es caracteritzen per alguna cosa, és perquè han de renunciar. Han passat pràcticament tota la seva vida, des del moment en el que són mares i tenen un diagnòstic, han hagut de renunciar. Han hagut de renunciar a l'àmbit laboral, han hagut de renunciar a l'àmbit professional, també a la família, han hagut de fer moltes renúncies. I si hi ha una de les coses que també han de renunciar dia a dia és el seu benestar emocional i a la càrrega mental que aquestes dones suporten.
0: El casal, que compta amb el suport de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Garbí, respon a un doble objectiu.
2: Saltar barreres i trencar aquestes desigualtats. Fer que tothom visqui amb igualtat d'oportunitats i també no només els infants sinó principalment les mares. Amb dues finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants sinó també les famílies, i també per a que les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
0: I les professionals amb qui tractaran els alumnes seran les mateixes que durant tot el curs, com és el cas de la vetlladora Cristina Avellan.
3: I és aquesta miqueta de respir que els hi podrà donar a les famílies també, perquè sí que som conscients de que aquestes setmanes tant que queden aquí, doncs que per naltros són tres horetes, i per les famílies, doncs, escolta, doncs és un respir, un bon respir.
0: La iniciativa probablement la repetirà al setembre abans de començar el curs escolar. I també l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa el SOAF, que és un servei d'orientació i acompanyament a les famílies independentment del tipus de família que es tracti i que té l'objectiu de promoure el benestar emocional i de relació. És un servei gratuït adreçat, com dèiem, a totes les famílies, això sí, empadronades al municipi. Així ho explica la regidora de Serveis Socials, Montse Martín.
4: I és un servei universal i preventiu i integral en el sistema català de serveis socials i ofereix un suport emocional i un acompanyament professional a les famílies.
0: El servei és una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials que també ofereix tallers de criança i treball comunitari en coordinació amb altres serveis.
4: Va adreçat a famílies amb infants o adolescents que abarca de 0 a 18 anys que estan empadronades al municipi de Vendrell i amb independència de la seva estructura i composició o situació socioeconòmica, és una orientació a les famílies que presenten dificultats relacionals, educatives o emocionals.
0: El SOAF disposa d'un horari d'atenció entre dilluns i divendres, tots els matins i tres tardes a la setmana, a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Les primeres atencions a les famílies es podran fer abans que acabi aquest mes de juny. Més coses, altres notícies destacades. La formació Unitat Vendrellenca, la formació política, creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Demana al govern local canvis dràstics en aquest àmbit i proposa tres actuacions urgents: un nou model de policia local, una unitat operativa nocturna i un pla de xoc contra les agressions sexuals. El grup considera que l'executiu local ha fet una lectura triomfalista de les dades de delictes del Ministeri d'Interior que no responen a la realitat. Així ho destacava davant dels mitjans des de Unitat Vendrellenca en Frederic Serramià.
5: Volem expressar el nostre malestar per les últimes publicacions que ha fet l'Ajuntament del Vendrell sobre aquest triomfalisme en la inseguretat a la ciutat. Les dades demostren més aviat el contrari. Si bé pot ser cert que hi ha una disminució, per exemple, dels fets robatoris, sí que el que demostren les dades del Ministeri de l'Interior és que tot el global dels fets delictius a la ciutat han empitjorat. I han empitjorat molt. Per tant, aquesta sensació d'inseguretat que diuen que els veïns tenen però que no està fonamentada, realment és així i és real.
0: El grup explica que segons les dades ministerials actuals, comparades amb el 2019, creixen en robatoris de vehicles, el tràfic de drogues, les agressions sexuals i els robatoris en general. Això no obstant, entre el darrer trimestre del 2025 i el primer del 2026, els delictes de robatori i tràfic de drogues han baixat. A més, la Unitat Vendrellenca assenyala altres circumstàncies que neguitegen la ciutadania.
5: Quan algú ha de trucar a la policia perquè té el deruix sota casa seva a l'hora de dormir, no surt a les mètriques, però és una realitat. Quan algú ha d'enviar un WhatsApp al carrer, depèn de quina hora arriba a casa, preocupada per si li pot passar alguna cosa, és una realitat.
0: I per tot plegat proposen aquest pla d'actuació amb aquests tres eixos principals que abans anomenàvem.
5: La primera és un pla de xoc contra les agressions sexuals. Ens preocupen especialment que aquestes agressions, especialment les de penetració, hagin augmentat a la ciutat. Un segon punt és un augment del patrullatge, especialment el nocturn. I també una divisió de policia administrativa que pugui actuar també com a paisà per totes aquelles activitats que poden suscitar problemes de convivència als veïns i les veïnes.
0: La formació creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. I ja passem cap a la cultura. Quatre alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals han rebut aquest dimarts la beca CUI Grau, que reconeix l'excel·lència de joves alumnes, l'Oriol Borrell, el Ferran Herrero, la Ingrid Merino i l'Alexander Reimmeyer han estat els beneficiaris d'aquesta beca impulsada pel músic i pedagog vendrellenc a l'any 2005. La Sílvia Martínez, dels Serveis Informatius, ens apropa la crònica del lliurament d'aquestes beques.
6: Nascut al Vendrell el 1921, Agustí Cuí Grau va ser un gran compositor, director de diferents agrupacions corals i creador d'una pedagogia especial per facilitar l'aprenentatge de la música. Tot i que la família Cuí Grau es va establir a Barcelona, el músic sempre va mantenir una estreta relació amb la seva vila nadiua. L'any 2005 va impulsar una beca anual per a l'alumnat destacat de l'Escola de Música Pau Casals. Després de la seva mort, el 2012, la família va decidir continuar el mecenatge.
7: I volia, sobretot, fer dues coses. Una és, sobretot, reconèixer l'excel·lència en la música, no? Ell deia, hi havia sempre quatre grans eixos per trobadors, no? Que són, basant el sentit de propòsit, què vols fer? L'altre, l'actitud, saber, vull dir, en cada moment la positivitat,

0: en diferents esdeveniments del poble i crec que tant per mi com pels meus companys doncs és un orgull poder rebre aquest coneixement després de tota la feina feta.
1: Ho valoro molt positivament. He estat aquí un munt de temps, venint a audicions. Fa 2 anys vaig tocar al Festival Internacional Pau Casals aquí com a alumne amb l'Alexander a 4 mans. L'any passat vaig tocar amb l'Ingrid al Festival Pau Casals també i vaig fer posar-li hores i això, i això és una recompensa pel treball que vaig fer.
2: Doncs té un gran valor per mi perquè significa que aquesta escola on ha estat tants anys ha volgut pensar en mi i m'ha volgut donar aquest reconeixement com que he sigut alumne doncs, des de fa ja tant de temps.
3: També ha estat beneficiari de la beca l'alumne de piano Alexander Reimer, que no va poder ser present a l'acte. El fill d'Agustí Cuigrau va voler destacar l'interès que sempre va tenir el seu pare en apropar i fer estimar la música als infants i joves.
4: I, evidentment, la seva vida no s'entén sense la gent jove. Però, sobretot, vull dir, ell va ser, em sembla, un gran promotor, vull dir, de la ciència amb la gent jove. Ell va ser més de 50 anys director de l'Orquestra Simfònica Estela, que és l'única orquestra simfònica amateur que hi ha hagut a Espanya, no? I sempre era un punt de trobada i sobretot de donar oportunitats als músics joves per poder doncs, experimentar doncs, amb el seu instrument. I aquesta és la característica d'aquest sentit de la propensió cap a la gent jove i el donar-los oportunitats.
1: És algo que m'acompanyarà durant molt de temps i no vull deixar-ho del tot, però vull continuar fent alguna classe així. Però no dedicar-m'hi molt professionalment, sinó tenir-ho més com un hobby, un passatemps, per gaudir de moments que tingui sense fer res.
0: Potser en algun moment doncs, m'encaminaré per la música, ja sigui per la part de neurociència que m'agrada molt, neurociència i música, com per la música en general.
3: Després d'anys de dedicació, els guanyadors de la beca tenen clar que la música, d'una manera o d'una altra, sempre els acompanyarà.
0: Aquest llenguatge que al final t'ajuda a evadir-te de tot el que és la teva vida en general, que és aquest moment que saps que tens només per tu.
2: Una eina per escapar de l'estrès o de la realitat en si mateixa.
1: La música representa una manera d'evadir-se del dia a dia i de centrar-te només en allò que estàs fent en aquell moment.
3: El públic va poder escoltar-los de l'escenari en l'acte de lliurament de la beca.

0: I encara parlant d'altres joves protagonistes, en Martí Pérez, l'Abril Casanovas i la Carla Andreu, de l'Institut Mediterrània del Vendrell, s'han proclamat guanyadors del concurs radiofònic Picalletres. Han estat els millors d'entre 120 alumnes de segon d'ESO procedents de 40 instituts de tot Catalunya, en ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català. De fet, aquest era el moment on es desvetllaven els guanyadors.
1: Enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats.
0: Aquesta final que celebrava a Barcelona, on els baixpenedesencs han superat l'equip de l'Institut Martí Lomà a Montblanc i han pres part del concurs 31 emissores de ràdio, entre elles aquesta casa, per suposat, Ràdio El Vendrell, i 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya. La victòria al concurs radiofònic és un èxit dels alumnes i dels docents de l'Institut Vendrellenc, en especial la seva professora de llengua, la Montserrat Lluc. I més joves talentosos. El jove vendrellenc Arnau Alfaro, que exposa al Museu Pau Casals de Sant Salvador amb la seva obra A través de l'exili 2026, en què fa una retrospectiva temàtica a partir de la vida del violoncel·lista. L'Arnau és alumne de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
2: L'escultura és una retrospecció de l'exili a través de la mirada de Pau Casals. Volia parlar de l'exili pues a partir de la finestra concebuda com una frontera entre interior i exterior. Jo l'he volgut mostrar com un impediment per veure aquesta sortida, aquest país que enyorava Pau Casals, o sigui Catalunya. I és això, al final l'escultura està dividida com en dos franges, la finestra com a figura principal i després la base, que és una trinxera de la guerra, que és el que volia era com mostrar

0: aquest context històric.
1: L'artista ha jugat amb la llum per aconseguir transmetre el missatge que volia expressar.
0: La llum és com la part important de l'escultura, perquè la llum és com l'esperança que ell tenia de tornar algun moment.
1: L'artista, que ha parlat també d'aquesta instal·lació que està in situ i que li ha comportat mesos d'investigació.
0: Durant 4 mesos s'ha estat desenvolupant a partir de la construcció, però també molta investigació de música, partitures, discursos i del propi museu, com funciona la llum i tot això, i al final va ser un treball de classe, d'universitat.
1: L'obra es pot veure als jardins del Museu Pau Casals fins a principis de juliol. I el Centro Cultural d'Andalusia García Lorca acull fins al 5 de juliol una exposició amb rèpliques de quadres del pintor Diego de Velázquez. Les pintures són obra d'Antonio Villanueva, també pintor, i que sent passió per Velázquez.
2: Ha sigut sempre el meu referent en la pintura. I, com veuràs, pinto en altres coses, no? Però Velázquez és el referent. Sempre... I m'ha ensenyat molt, he après molt de Velázquez. I encara continuo aprenent.
1: L'autor de l'exposició explica que treballa els quadres amb les tècniques que els va treballar el mateix Velázquez.
2: Jo procuro fer servir les mateixes tècniques. Treballo amb una paleta molt curta, molt petita, i oli de llinassa i aigua ras i ja està. I pincells i a pintar. I si t'equivoques, doncs ho tornes a fer i fins que ho trobes. Costa molt, eh? A vegades tinc quadres aparcats que no me costa molt d'arribar al final, perquè és un pintor bastant complicat de seguir.
1: La mostra, que es va inaugurar a la sala Benvingut Súcies, amb una notable afluència de públic.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Poc més d'un minut i arribem ja a 9:45. A partir d'aquí ja anem a la crònica esportiva. Una feina, una informació d'en Jordi Grell.
5: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Aquest dissabte s'ha posat el punt final al 28è torneig Pau Casals, organitzat per la Unió Esportiva Tancat a les instal·lacions del Camí de Roda. Més de 40 equips de la zona han participat en una 28a edició que ha conclòs amb la categoria cadet sub-15, on s'ha proclamat campió el Salou, i han completat el podi la Riera i el Costa Daurada de Salou. Escoltem el coordinador de la Unió Esportiva Tancat, José Miguel Reyes.
6: Ha sido un éxito. Tengo que dar las gracias a todos los colaboradores que han participado, a todos los equipos, coordinadores, a la propia federación, al ayuntamiento, que también nos ha ayudado mucho, a la regidoría de Sports, y la verdad que estoy muy contento, muy agradecido por el trabajo que hemos realizado.
5: L'edició d'enguany ha tingut la particularitat que s'ha repartit en 3 caps de setmana diferents, en comptes de concentrar-ho tot en un mateix com és habitual. Primer el torneig arrencava a finals de maig amb les categories Babies, Sub-10, Sub-12, Sub-8 i Sub-11, mentre que la setmana següent es donava pas a les categories infantils Sub-13 i Sub-14, i en aquesta última es duia a terme la cloenda ja només en dissabte amb la cadet Sub-15. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
6: Es algo muy positivo, no solo para el club, porque al final puedes invitar a hacer más partícipe a diferentes clubs del territorio, también es muy positivo para el pueblo, porque son muchos clubs, son más de 500 personas cada día que tienes aquí durante 3 fines de semana, que al final no solo hacen negocio aquí en el club, sino que son gente que han pasado la noche en los campings de aquí del pueblo, han pasado noche en el pueblo, han hecho negocio porque han estado en las tiendas, en los supermercados, restaurantes, y al final, pues bueno, ha sido un éxito, no solo para el club, sino para el pueblo, para darnos a conocer de que el Tancat está muy vivo, el fútbol está de moda y que todos juntos de la mano llegaremos a un buen puerto.
5: Després de la clausura del torneig Pau Casals, la Unió Esportiva Tancat ha estat reconeguda aquest dilluns a la nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol gràcies al campionat aconseguit aquesta temporada per l'Alavi Sub-12. Les instal·lacions del Club d'Esports Vendrell han acollit aquest dissabte una jornada d'entrenadors formatius d'hoquei patins. Organitzat per la International Skating Academy a Camp Joliu, 27 entrenadors han participat en un seminari que tenia com a objectiu generar un espai de trobada i aprenentatge per poder compartir experiències sobre el desenvolupament de jugadors de base. Escoltem la responsable de la International Skating Academy, Dolors Ferrer.
7: La formació dintre del món del hoquei és important i amb els clubs col·laboradors una de les coses que nosaltres, ells també ens demanaven, poder fer formació i tenint l'estructura que tenim, doncs, bueno, doncs hem considerat molt positiu fer. I molt contents per ser la primera, ja que tenim 27 inscrits, per nosaltres és tot un èxit, i la idea és que la temporada que ve continuant fent formacions amb persones del nivell, com és el cas d'Alejandro Domínguez.
5: La jornada ha anat a càrrec de dos tècnics prestigiosos del món de l'hoquei patins, com Quim Pauls i Alejandro Domínguez, i era gratuïta per als entrenadors que formen part dels 8 clubs de la zona que compten amb un conveni amb International Skating Academy, entre els quals hi ha el Club d'Esports Vendrell. Escoltem el director de la International Skating Academy, Quim Pauls.
8: Es tractaria de que el jugador tingui una base tècnica important, perquè el hoquei és un esport molt tècnic i si no domines el patinatge, la conducció, doncs és molt difícil poder jugar a hoquei amb una mica de qualitat. I llavors també seria la tàctica individual. Això és el que penso que és més important.
5: I escoltem també l'entrenador d'hoquei patins, Alejandro Domínguez.
9: El deporte es una escuela de vida y dentro de la metodología tiene que haber otras cosas que no tienen que ver con la técnica y con la táctica y que son valores vinculados al deporte y que el encargado de impartir los contenidos, que es el entrenador, también es el encargado de educar y eso es un aspecto muy importante.
5: Després de la reunió inicial per intercanviar coneixements i inquietuds, els participants es dirigien al pavelló Quim Tomàs per així poder posar en pràctica alguns conceptes amb exercicis de pista. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte el tradicional festival de fi de curs del Club Rítmic al Vendrell. Com és habitual, la cita ha servit per tancar la temporada i ha comptat amb la participació de les 120 gimnastes del club, a més del grup sènior de mares esportistes. En aquesta ocasió, el festival portava el nom Dins de mi, que servia per reflectir l'estat d'ànim del club després d'un curs ple d'emocions. Escoltem la directora tècnica del Club Rítmic al Vendrell, Daniel Monsalvo.
10: Hoy son las emociones y creo que en nuestro deporte y en toda la temporada pasamos por todas esas emociones, por la tristeza, por la alegría, por el miedo, por la ansiedad, por todos. Entonces nuestro festival un poco resume toda nuestra temporada y donde no haya emociones no hay amor ni cariño. Así que creo que nuestro festival resume nuestro club.
5: Així doncs, el Club Rítmic al Vendrell posa el punt final a una altra gran temporada, on novament ha assolit diversos èxits en competicions d'àmbit català i on també ha participat al Campionat d'Espanya.
11: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
12: Més informació a altres seccions diàries, com és el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris. Ens centrem, naturalment, en tota aquesta jornada d'avui dijous, 18 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Zapatero ho nega tot i demana confiança. És la primera jornada de la declaració de l'expresident del govern a l'Audiència Nacional. En societat, la vaga de metges posa el focus a les jornades maratonianes. Els metges seguiran sense fer hores extres. A Tarragona, el Fòrum de la Colònia estarà llest per inicis del mes de juliol. I a més, a Reus, el lliurament dels premis de la Fundació Gresol. I a Sant Pere, colla baix, pregonera de les festes. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Zapatero defensa la seva innocència però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport però afirma que no ha desvirtuat els indicis relacionats amb la criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions.
13: En esports, Messi, l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena a Algèria. La FED evita el xoc amb la Casa Blanca i manté el tipus tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. I el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. I acabarem ja parlant de La Vanguardia, també parlant de Zapatero, que és la figura avui important i protagonista en les portades. Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. En notícia internacional, el G7 es posa d'acord per demanar que l'intel·ligència artificial estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. I la batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. I en esports, el Mundial, faltava Messi. Ara sí que ha començat el Mundial, segons La Vanguardia. Ha debutat, això, amb hat-trick en 3 gols. I més de la meitat d'escoles públiques sense colònies. És el boicot a Catalunya. L'actualitat i la informació a totes aquestes portades habituals, sí que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Jordi, ¿qué está pasando?
14: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
14: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
4: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
13: Dos quarts i mig de deu. Estem ja, bueno, una mica això, a la recta final de la primera part de Calaixera i anem a recordar justament el que ens explicaven fa tot just una setmana des de la secció de l'Ira Vendrellenca, que de fet la celebració de Sant Pere i que arribarà tot just d'aquí setmana i mitja, doncs és la patrona, el patró de la pròpia entitat i per això han organitzat diferents actes vinculats també amb una de les seves seccions més lúdiques i de ball, com és la secció que porta a terme la Míriam Buitrago. Ho recordem en aquesta conversa amb en Xavier Mercader, la mateixa Míriam Buitrago i l'Enric Flores.
15: Avui amb la que farem donarem pas a el que la Míriam ha vingut a parlar aquí avui, no? Jo crec que podríem començar, de fet ella, doncs, un dels actes que són típics ja de la Lira és la sopar de Sant Pere, no?
13: Val.
15: Que teòricament és la festa de l'entitat, no?
13: Val. Que és el patró, no, Sant Pere, el patró de la Lira?
15: Bueno, sí. De fet, com que la Lira es va fundar el 17 de juny del 1889, doncs s'associa més aviat amb la festa de Sant Pere, no? Val. I és on es feia la festa de la patronal de l'entitat, on es anaven celebrant a base dels anys els aniversaris de la fundació, com si diguéssim, no? La primera mostra que tenim de la primera festa que es va fer i és el 1894, pensem que es va fundar el 89, o sigui, feia 5 anys, al cap de 5 anys, ja fan un ball corejat. En aquell moment, l'entitat, que tots sabem que va néixer com una entitat coral, doncs, bueno, ja tenia prou entitat com, diguem-ne, nombre de cantants com sí. per poder fer un ball cantat, no? Que és un ball corejat. El 95, 96, 97, 98 continua igual. I el 1900 ja trobem una diferència, que és dir que es lloga un grup de grallers.
16: Vale?
15: Llavors ja es fa un ball amb gralles. No? Això es va fent igualment i, de fet, tot això ho traiem de les actes i hi ha llagunes entre mi, no? Vull dir que tampoc no és que sigui un, diguem-ne, que un recull molt fidedigne, però vull dir, hi ha anys que no hi ha res. Però el 1908 ja trobem els romers, els grallers, no?
16: Sí.
15: Que aquests ja fan una cosa nova, que és mitja hora abans, fan una cercavila on te van a buscar les coques a casa del forner, que són les que després es repartien entre els socis. I, a més, fan el ball, que han de fer, no? Llavors se'ls dona i em posa coca acompanyat de vi dolç.
16: Val.
15: No? El 1909, que és l'aniversari, ja es fa una ballada musical literària, i aquí trobem un anotament que avui dia ja no és gaire correcte, que diu, a la platea del Casino Circo, que de fet és on tot feien, no?, hi havia dues taules ocupades per boniques nenes.
16: Ai,
15: jo tradueixo literalment
16: No
15: hi poso ni tres, no? Diu, i es recolliren 140 pessetes, que llavors aquí ve la vessant que sempre ha tingut la lira, que és ser solidària, no?
16: Val.
15: Que es reparteixen amb beneficència el dia de Sant Pere. Vinyola és el de les boniques nenes.
16: Boniques nenes.
15: El 1912 hi ha una cosa nova, que és comencen a fer fogueres. Diu, es fan fogueres per tot arreu i la lira fa un ball, en acabant les fogueres, un ball amb gralles, no?
16: Val.
15: El 1914 trobem que el ball de gralles aquest es suspèn perquè on el carrer Àngel Membre sabem que la lira tenia la seu allí i es mor una veïna. Llavors, en aquell moment no es pot fer el ball perquè doncs, estan de dol, com siguéssim, no?
16: Sí.
15: El 1920 i ja tornem altra vegada que els romers continuen fent la mateixa recollida, que això ja queda quasi institucionalitzat, i fan un ball. I el 1925 és quan la cosa ja comença a grinyolar una mica, no? Diu, la lira compleix 36 anys i es celebra unes festes extraordinàries, no? Cercavila amb els romers per anar a recollir les coques, ballada de sardanes a la plaça Nova, on s'aixeca un catafal tot il·luminat i també guarnit als balcons de la societat. Pensem que estaven al carrer Àngel Guimarà, que és allà mateix, no?
16: Val.
15: El ball es va veure molt concorregut, però els romers, en tocar la sardana, no tenien els instruments adequats i van fer riure, per no dir plorar. Això és el que diu. Això és el que diu el d'allò. O sigui, no devia anar massa bé, eh?
16: Clar, interpretar una sardana amb un garalla...
15: Es pot fer. L'altre dia amb el concert que van fer...
16: Sí, a l'Orga.
15: A l'Orga. Van tocar Sant Martí del Canigó.
16: Clar.
15: I era una gralla sola, que era el Dani Carbonell, i el Pep Mateu Lorga. Però, bueno, això no vol dir res. Vull dir,
16: no, clar, que és complicat. Fer, però, clar, complicat. No és el més adient, eh?
15: Això mateix. El 1926 ja canvien els grallers pels petits pelegrins i ja fan un ball amb el sextet, que són les parets. El 1931 hi ha cosa que en aquesta època igual passarà, que és que hi ha eleccions. I s'ha superat la festa, no?
16: Val.
15: I llavors ja passem al 1934, pensem que aquesta època ja començàvem... Acabarem el 53, eh? Ja continuarem més endavant, no? El 1934 s'organitza una ballada musical literària que diu, va tenir un èxit esgarrifós. Diu, l'orquestra Hivern Great Jazz, i a la segona part, aquí venim, la segona part, el cor d'excantaires, vol dir que hi havia excantaires, canten els pescadors, i el cor de l'entitat ja va cantar la cançó del juny del mestre Casals, que és un dels mesos que va compondre, no? El 1936, que la cosa ja estava complicada, només reparteixen coca, i el 1949 és quan ja pensem que passen doncs 12 o 13 anys que quasi no hi ha actes.
16: No hi ha res a causa de la guerra.
15: Les actes són en castellà.
16: Ostres.
15: I es munta com una junta, per dir alguna cosa, que els hi agraeix amb els que hi havia, perquè han dit...
16: Vale, fora, gràcies.
15: I a partir d'ara, i a totes les actes ja surten en castellà. I el 49 ja es recupera amb un format diferent, perquè es fa una visita al cementiri, on per portar flors amb els excantaires i amb els que havien sigut de les juntes, i llavors a l'església ja es beneix un nou estendard. I a la tarda ja es fa una revetlla normal, no? Passem al 51, en el qual vol dir que hi havia començar a haver soroll amb el tema de repartir la coca, i el Jordi Pell, el seu sigui, ja diu que el que s'ha de fer és donar un val als socis perquè vagin a buscar la coca.
16: Val.
15: Sí, no? Diu, per evitar abusos. El que vol dir que devia anar algú que devia prendre la
16: devia replegar les coques, no?
15: I aquí entra una novetat, que és, on potser ara cap aquí encamanem,
16: encarem
15: això mateix, que és que hi ha el ball del fal orquestra melodia.
16: Val.
15: Hem de pensar que l'orquestra melodia, un dels integrants era el Jaume Mercè, i el seu germà, el Cisco Mercè, doncs aquests tota la vida havien sigut a la lira, havia sigut director, va ser director del cor, el que vol dir que doncs ja i se li vol donar un plus més, ja no és un ball amb un sextet o amb un dedo, sinó que ja és una orquestra, no? I el 53, que és on acabarem fins avui, ja es canvia el 28 pel 29, i ja es fa un ofici solemne, es fa un festival líric, sardanes i un ball de revetlla, i es torna a repartir la coca.
16: Vale?
15: I llavors, a partir d'aquí, ara donarem pas a la Miriam Buitrago que expliqui el que farà ella. A partir d'aquí, hi ha tota una sèrie d'anècdotes que les anem explicant.
16: D'acord.
15: Llavors, si un cas, explica potser una mica el que penses fer per Sant Pere i
17: dins ja del 1900... Del 1953 passem al 2026.
15: Ha plogut.
17: Així donem un salt.
15: Ah, però és que tampoc no...
17: No, cada any fem el sopar de Sant Pere, la revetlla de Sant Pere. Llavors, es fa un sopar amb ball. És un sopar que ve, és molt, molt... La gent, molta gent, ve molta gent. Vull dir que hi ha moltes ganes d'arribar a aquesta revetlla. A vegades li posem molta empeny al Sant Joan, no?
16: Sí,
17: la revetlla de Sant Joan,
16: sí,
17: i després el Sant Pere també t'aporta moltes coses.
16: Home, a mi a casa sempre m'han dit que abans la revetlla de Sant Pere inclús era més celebrada que Sant Joan, de Sant Joan. I amb els anys ha anat canviant, això.
15: Bueno, i sobretot aquí a Vendrell, no? Perquè doncs, Sant Pere era la festa de la lira i, a veure...
17: Jo recordo...
15: Hi havia hagut verdaders saraus, vull dir, muntats per la vida, després d'aquí, no? La qual vol dir que ell és continuadora d'aquesta tradició que té la nostra entitat de fer la verdadera de Sant Pere.
17: Sí. Un any em penso que vam dir de celebrar al carrer, al carrer o a la plaça de darrere, i va ploure, va passar alguna cosa que vam tindre que canviar. Ui, va ser una mica... Llavors, com tenim una sala ja preciosa, la sala Pau Casals...
16: L'aprofiteu.
17: L'aprofitem. I posem el sopar, el ball, pues la coca, sense tiquet, amb el preu del sopar i entre tot.
15: No l'aneu a buscar a casa del forner, no?
17: Ens la podríem donar, no. No, l'anem a buscar sempre a forç de que siguin bones, Vull dir que és molt important, també. I fer un bon sopar. I aquest any l'hem canviat perquè sigui dissabte, no és ben bé la revetlla, però és la revetlla de la revetlla. Vull dir, fem el 27.
16: El dia 27.
17: Sí, perquè és dissabte, hi ha molta gent que ve també de Barcelona i que no... i de fora, i que treballa. Vull dir que no. El no ser festa.
16: Ja.
17: I també és que el 28 també tenim coses a... tenim a la coral, també, que canta. Clar, i també fa el seu sopar de Sant Pere. I llavors intentem que no dona per més, m'entens?
16: No,
17: la sala ni els actes.
18: Si vulgui repetir, podrà fer 27 i 28.
17: Pues jo crec que sí, mira.
18: Hi haurà més d'un, no? Hi haurà més d'un.
17: Sí.
15: Bueno, normalment la coral també sol fer el final de curs, com els de trapeci, com moltes seccions fan, i ells també el fan al final, el concert, diguem-ne, de final del primer meitat de curs, és el concert que fan per Sant Pere, i després fan el... sabem que fan el del dia de Sant Esteve, que el fan conjuntament amb el Cor Rosfeo.
16: Val.
17: Bé. Nosaltres donem una copa de benvinguda, la gent ve morada, ve guapa.
16: Sí, grans ocasions.
17: Xula. A més, com ja està l'estiu quasi aquí, doncs ja, bueno, ja estarà. Doncs, no sé, invita més a sortir.
16: Clar, i tant.
17: Convida més a sortir que a vegades a l'hivern.
16: Sí.
17: I res, doncs, els nostres primers plats, després el segon calent, Molt bé, la veritat que és una bona.
16: Això serà sopar, eh?
17: Sí, sí, és un sopar.
16: És que ara
17: sí.
16: N'estava acostumant com aquests sopars de peu dret, no? No, a vegades aquests sopars de...
17: amb taula, amb cadascú la seva taula, uh-huh. Sí, es fan reserves...
19: Val, tu te'ls fas així, Míriam,
17: Sí, els faig així, no, a no ser que hi hagi algun sopar que diguis no, només és una presentació d'algo i es fa peu dret, però no, normalment no. Aquest és l'últim que fem de la temporada, uh-huh. Diguéssim, després passem a l'estiu, que aquest any passat ja vam donar peu a fer el sopar a la platja. Això. Que ho fem als Tabaris, la Lira passa al recinte, al Tabaris, uh-huh. a la zona que tenim ara aquest, i també ho fa la Lira. Vam fer un de blanc l'any passat, la festa de blanc, i fem la segona per l'èxit que va tindre. Val. Que vam
19: omplir. Sí, aquest any hi ha continuïtat amb
17: continuïtat
19: això.
17: Continuïtat amb això. Fem el segon sopar de blanc, la Lira a la platja.
15: És el 6 o el 8?
17: El 1.
15: A
19: l'1? A l'1 de juliol?
17: D'agost.
19: A l'1 d'agost?
17: Sí.
19: Que en fareu un?
17: Un, de moment un, perquè allí dona feina.
15: Bueno, el problema de llis que
17: tenim
15: no
17: que traslladar tot el que clar, és cuina de la Lira fins al Tabaris. Mm-hmm. La Tabaris no té encara un...
19: No té mica...
15: Sí, poc a poc, no?
17: No això té ofici encara.
19: Poc a poc s'anirà...
17: Però bé.
19: Adequant les infraestructures al
17: Tabaris. Ja hi ha gent que...
19: Cada vegada es fan més coses
16: clar, hi ha més demanda aquest tipus de coses, no?
15: I que l'espai és maco per fer això.
17: És molt maco, s'omple molt. I molta gent d'aquí també va cap allà. Molta gent, socis de la Lira, van cap a la...
16: Clar, molt bé. Perfecte. Això és clar, vosaltres no acabeu temporada, en certa manera, o l'acabareu a l'agost, no? Entenc?
17: A l'agost.
16: És a dir, ara feu aquesta celebració de Revetlla de Sant Pere, però hi ha una continuïtat, després, amb aquestes
15: va
16: activitats.
15: Va dir que la secció de Batlle va fer l'espectacle de final de curs, no?
17: Sí, ho vam fer a l'abril.
15: Però... jo sé que ha dit un missionet que està preparant algo per la festa major.
17: Ah, sí,
15: no?
17: Preparem algo per la festa major.
15: La qual vol dir que continuen assajant.
17: Avui comencen els assajos de festa major.
15: Veus?
17: Amb molta gent.
16: Sí?
17: Home, li fem un ball tribut a la nostra festa major d'aquest any.
16: Val.
17: Amb la gent gran que ve.
15: Fer, els no? Amb els 5.760.
17: Ho vam fer sempre, però baix així suelto, saps això? Vinga, ara els 5.760, després l'any passat vam fer una salsa, i aquest any hem muntat un tribut.
16: Ah, d'acord.
17: Passem per la Carrà, el Queen...
15: Bueno,
17: el Miqui Núñez.
16: Ostres, serà un dels actes de festa major, entenc.
17: Sí, és un
16: doncs.
17: Previ. És un previ, sí.
15: Són els actes
17: serà
15: de
17: xulo.
15: Festa major.
16: Molt bé. Clar, és que... I a més, sé que sempre et passa amb tu, que de fet, clar, com que fas molta activitat a l'estiu, clar, fa que la teva temporada, la temporada de ball aquí al Vendrell, s'allargui. Més enllà del curs escolar, que potser el que estem acostumats amb altres seccions.
17: I els cursets
16: no?
17: També intensius a les platges.
16: Clar.
17: Amb el tema de ball encara continuem.
16: Uh-huh.
17: Parem un mes o així.
16: Clar.
17: És que és com un esport. La gent ja diu, ostres, si parem tant, no pot ser.
15: Bueno, l'agost, no? Que és quan hi ha activitat.
17: A l'agost fem...
15: Sí. Sí.
17: I ja està, tot això, imagina't.
16: Molt bé, tot això, que ho sé per poc, Déu-m'hi-do. Hi ha molta activitat. De fet, això, jo sé que hi ha uns entusiastes i seguidors, de la secció de ball, o amb la secció lúdica, perquè una mica tot plegat una mica se retroalimenta, uns
17: sí,
16: amb els altres,
17: sí,
16: que és,
17: sí.
16: Penso que és molt ara positiu. Tot i així, la gent que tingui ganes de venir a ballar, que tingui ganes de conèixer-ho, sempre esteu oberts.
17: Sempre.
16: Que sé, encara que sembla que hi hagi molta gent, sempre hi cap més de gent, no?
17: Sí.
16: Entre cometes, entre cometes.
17: El recol·loquem.
15: S'apreten una mica més, ja està.
17: El recol·loquem, sí. Està sí. En plena ebullició.
16: Molt bé. Tema sopar de la Revetlla de Sant Pere, les activitats diverses, com es poden fer les inscripcions, com
17: per
16: podem apuntar-se?
17: Per la Lira poden passar qualsevol
16: per la Lira,
17: tarda, i a més hi ha un lletrero, bueno, hi ha un lletrero a la Lira, que sempre informem.
15: I amb un telèfon.
17: I el telèfon.
16: Val. El podem dir el telèfon?
17: Sí.
16: El sabeu, sí?
17: Sí.
16: Doncs va, endavant. Si se'l vols dir,
17: Ho dic ara?
16: Sí.
17: Doncs és el meu, Míriam, el 625 46 88 74.
16: Perfecte. Torna-la a dir, que quedi clar.
17: El 625 46 88 74.
16: Perfecte.
17: Tenim un altre, però amb aquest ja crec que la gent s'ha apuntat bé.
16: Doncs a través d'aquest contacte, que passin per la Lira, també per la pàgina web, que hi ha contacte correu, si volen,
17: el
16: mateix telèfon que ara hem dit, així que hagin interessats a participar d'aquestes activitats, tant com el ball, com la part més lúdica, doncs que es posin en contacte i que pugui gaudir d'això, que expliqueu, i d'aquests balls i d'aquestes festes que fa molt de goig. I a més, feu festes per tot gairebé ja, no?
17: Ara sí.
16: Míriam, és a dir, pels enamorats, per Carnaval, per... Sempre hi ha algun ball, sempre hi ha una festa, sempre hi ha alguna trobada.
17: És que és És lo bo, eh?
16: La salsa a la vida.
17: A vegades, sí, aquestes festes i aquestes, sí, trobades, i socialitzar molt amb la gent.
16: Clar,
17: sí, que és, sí, lo que ens falta una mica.
16: Clar, és la salsa a la vida, eh?
17: Sí.
18: Aquest sopar de Sant Pere sí que deu tenir places limitades, no?
17: Sí, home, quasi tots, perquè... Sí.
18: Bueno, tot, el
17: problema,
18: tots.
17: Sí, el que passa aquest, com ve molta gent, sí, però sense ni pico... Sí.
18: Vull dir que la gent, val, també, que s'espavili en temps.
17: Nosaltres, i som 4 o 5 persones, i...
15: El problema és que després han de fer ball.
17: Ja.
15: No és un sopar i s'ha acabat. Hem de deixar un espai al mig per poder ballar.
16: Val,
15: no?
17: Clar, llavors aquest tenim el... la recol·locació de les taules.
15: El Tavares no, perquè és més gran.
17: Però
15: no hi ha taules.
17: Però és més, menys controlable, saps? Això te'n va més de les mises.
16: D'acord, d'acord. Així doncs, el sopar és l'excusa per ballar o el ballar és l'excusa pues pel sopar?
17: Pues mira, això sí que és una bona pregunta. Jo penso, no?, que va tot tan lligat.
16: Tot lligat,
18: sí,
16: no?
18: Sí, l'èxit és que tot va lligat, no?
17: Saps què passa? Hi ha gent que diu... es pot anar després del sopar?
15: No.
17: No té gràcia. Per mi no té gràcia.
16: Clar.
17: I primer, no. Ja no perquè no, sinó perquè no,
18: ja
17: després del sopar,
18: no?
17: Ja no vas, ja no estàs... Clar. Ficat a la festa,
16: sí, no,
17: perquè
16: no,
17: tot va lligat. La copa de benvinguda. Ai, vaig a saludar aquest d'altre, el corrillo que es fa abans del sopar. Clar, és que té ja tot una...
16: Sí, sí. Però si vas al sopar no estàs obligat a ballar.
15: No, no.
16: O sí.
17: Diria que ballar tothom.
16: Indirectament no. Estàs obligat.
17: No, però te sentes allà, hi ha gent que no li agrada ballar, però te sentes, sents la música, parles amb algú, amb l'altre, sí, veus algo. Uh-huh. Jo penso que...
18: Jo seria més d'aquestos.
15: Dels de ballar?
17: Jo?
18: No.
17: Com el Xavi.
18: També som i prendre alguna cosa, parlar amb un, sí.
16: Sou els de barra, els aquests típics de barra, eh?
17: Sí, de barra. Sí. Però s'ho passa bé, la gent, encara que no vingui.
18: Sí, i tant, t'ho passes igual de bé, sí.
16: Està clar,
18: i tant, i tant.
16: Està clar que sí. Sí, tant, sí, tant.
17: Doncs, tot
16: doncs
17: això.
16: Activitats ben destacades en tot això que involucra el ball, aquesta part lúdica que sempre parlem, i això que vens tan sovint, perquè ja tornem a dir, es fan moltes coses i per això ben sovint aquí la secció poder explicar-les, eh?
15: Això mateix.
16: Ni més ni menys, ni més.
17: Exacte.
16: Ni menys.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
20: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
21: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
22: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. No, Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades, com sempre, tota aquesta actualitat que ens arriba en cada hora en punt i en aquest butlletí de les 10 i que ja ens porta a les 10 i gairebé 4 minuts. Tornem a la proximitat del 107 amb bus, sobretot. És sempre en directe, sempre en ràdio. Tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtp-elventrell.cat o també a través de la televisió. Doncs vinga, segona part de Calaixera avui dijous, 18 de juny, programa número 3.994. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Una segona part que ve encapçalada per la Sílvia Edo com a òptico-optometrista, que avui en directe sí que ens podrà aconsellar i aportar tots aquests continguts perquè fa la salut visual, l'espai visual. I també en directe, de manera telefònica, això sí, volem parlar-vos del concert d'aquest proper diumenge 21, que uneix el Cor Zongora, el Cor del Vendrell, amb el Cor Can Puncic, de l'Escola Municipal de Música de Barcelona, a través d'una ONG, és a dir, és un concert solidari, la família de Tauda, que és una ONG que treballa al Nepal per poder acostar i facilitar les coses a les persones amb diversitat funcional d'aquell país. És una iniciativa molt xula i que ha esdevingut aquest concert, evidentment, per recollir fons i del qual ens explicaran telefònicament en directe. La Montse Meneses i també des de la pròpia ONG. Acabarem de repassar l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i tot just després ja ens quedarà tercera i última hora escoltant la càpsula jove del Baix Penedès. I també parlarem de cinema. És dijous, toca parlar de cinema i en aquesta ocasió l'Aiman s'encarregarà d'explicar-nos quines són les estrenes cinematogràfiques que arriben a les cartelleres. I farem això, la xerrada, la crítica, la crònica, i escoltarem una mica el tràiler, que tampoc està de més. I acabarem ja en participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
3: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.

0: Doncs va, de ple la segona part de Calaixera avui dijous, i de ple aquesta secció ja habitual, i que a banda que la Sílvia ens acompanya tant quan en quan en secció tecnològica, sobretot, la seva secció és aquesta, és aquest espai visual, aquesta secció dedicada a l'espai visual, a la salut visual. I s'està ventant ja.
1: Bueno, perquè he arribat corrents, perquè venia tard, justa de temps, bueno, m'he passat.
0: I fa calor, aquí fa calor.
1: Sí, però...
0: Anem amb pingüino, però clar, no acaba de refredar tot ja. Aquest espai.
1: Bueno, quasi he vingut amb banyador, eh?
0: Bueno, ja, bueno, ja és això, no? L'època ja és això, no?
1: Sí, sí, sí. Bon dia, Pere, bon dia, bon dia a tothom.
0: Què dius?
1: Doncs aquí, que això, que m'he despistat xerrant pel carrer.
0: Bueno, ja sé que on has de venir, ja. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
0: Que també sé que quan has de venir tinc com una secció allò a la rereguarda, saps?
1: Ja, perquè a vegades a primera hora del matí t'he dit... Pere...
0: Per això. I saps quina secció hagués recordat avui, si no haguessis vingut?
1: Quina?
0: La de Plan B.
1: Ah, vale. Vale.
0: És una secció neutra, de recomanació,
1: sí,
0: informació de servei.
1: Està viva.
0: I està vigent, perquè jo he escoltat falques per la ràdio, ràdios generalistes,
1: sí.
0: I s'està promocionant encara, no? Aquesta,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Ajuda...
1: Perdó.
0: No, això ajuda a la compra d'ulleres, oi? Dels joves, els infants, no?
1: Sí. En teoria ve molt determinada pels diners que hi posi l'Estat, vale?
0: Val.
1: I en teoria és fins a finals d'aquest any, el 31 de desembre del 2026.
0: Val.
1: El que passa és tenim una miqueta de dubte de la qüestió si hi hauran prous diners, hauran posat prous diners o no.
0: Ja.
1: Llavors...
0: Perquè, clar, tu tens dades de si hi ha hagut peticions, de com està tota aquesta bossa...
1: Sí. No, està molt acceptada, està molt utilitzada.
0: Sí?
1: La gent està informada, independentment de que la majoria d'òptiques que utilitzem, doncs ho hem anunciat i els nostres clients els hi enviem un recordatori via missatge, WhatsApp, missatge i o trucada. La gent moltes vegades quan ve ja t'ho demana com funciona això del Plan B. I és super fàcil, ho tramitem tot des de les òptiques. Necessitem, va associat amb la targeta sanitària, per tant no es poden duplicar de dir...
0: Val. Sí, que no pots fer trampes i anar demanant bonificacions,
1: diferents òptiques,
0: sí.
1: I tot això són 100 euros directes que es descompten de la factura de la muntura,
0: que ja des de l'òptica directament ja apliqueu aquest descompte.
1: Sí, perquè a través del Consejo de Òpticos ells són els que ens fan l'abonament directament a les òptiques. La qüestió és que, bueno, al principi estàvem en dubte quan cobraríem, perquè ja sabem com va. Sí que al principi han trigat més en anar pagant, però bueno, sí que és veritat que em sembla que jo, en el meu cas, i en la majoria de les ventes fetes al mes d'abril encara no les hem cobrat. Vull dir, però bueno, van arribant. Llavors,
0: va.
1: Dius, és un servei, és quelcom que era necessari. Són 100 euros a descomptar
0: amb
1: ullera sencera. Es pot descomptar amb ullera sencera, ullera més vidres, amb només si fas canvi de vidres o si fas lentilles.
0: Bueno, i s'ha notat, suposo, no?, que hi ha hagut un increment, no?, de demanda d'ulleres i això, o no, Sílvia, no?
1: L'increment és que...
0: Vull dir que ha vingut més gent a buscar ulleres,
1: la
0: no?
1: La casuística, en el nostre cas, no, perquè són els propis clients, no és que hagi vingut...
0: Val.
1: Potser sí, un cas o dos de clients que no... Bueno, de que ara són clients, però no ho eren, que ho han demanat, perquè els hi han dit que nosaltres ho fèiem, però no és que és una necessitat.
0: Ja, no, clar, no és una campanya comercial.
1: Clar.
0: No és una campanya comercial.
1: Sí, i llavors, en el nostre cas, jo no puc parlar d'altres, però en el nostre cas, el que han vingut, com que són clients, ja és... Potser sí que potser haguessin esperat una mica més a fer el canvi d'ulleres, però aprofitant que hi havia aquesta subvenció, doncs les han fet.
0: Bé.
1: I molta gent que ho desconeixia, sobretot al principi, que quan els hi deies, ostres, doncs que bé, no?
0: Oh, mira, encara millor, doncs.
1: Per això
0: si no ho saps, no t'ho esperes i et trobes amb un descompte de 100 euros, doncs mira.
1: Clar, que llavors la qüestió és que ja venien a fer-se la ullera.
2: Val.
1: Llavors, això.
0: S'ampliarà o s'acabarà a finals d'any? No s'ha dit res,
1: és
0: no?
1: És que no sabem si arribaran els diners que ha posat l'Estat fins ja. A cobrir fins a la
0: totes
1: data
0: demandes,
1: del 31 de desembre. Llavors, la qüestió, la pregunta és aquesta. I després suposo que
2: ja
1: s'intentarà ampliar,
2: ja
1: però no depèn estrictament de nosaltres. De fet, una qüestió curiosa, que no té res a veure amb això, però sí que ens implica, i allò que a vegades parlem de... No diria intrusisme, però, ostres, el col·legi d'oftalmòleg o el col·lectiu dels oftalmòlegs han creat polèmica i ens han tirat en contra que s'hagi fet aquesta campanya quan pel fet de que els òptics podíem prescriure i podríem amb la nostra prescripció facultativa que la nostra carrera
0: us ho
1: permet es pugui tirar endavant aquesta campanya i ells el que pretenien és que només amb receptes d'oftalmòlegs es pogués fer la campanya. Llavors, aquí jo que sé que... O sigui, s'ha tirat endavant, s'ha recorregut per part del Consejo de Colegio de Ópticos, s'ha guanyat, però no sé...
0: Ostres, una mica jo entre bomberos us trepitgeu les mangueres, eh?
1: Doncs això mateix, Quan és una cosa que beneficia a la ciutadania...
0: A la societat i a la visió, no?, en certa manera, la salut visual de la societat.
1: Clar, i que a més, ara ens trobem amb el... jo li dic hàndicap perquè no deixa de ser també una cosa que no sé si s'està gestionant bé. Des de la Seguretat Social, quan la gent va al metge de capçalera i es queixa de la vista, primer diuen que vagin a les òptiques a mirar-se.
2: Ja.
1: I llavors depèn del que veiem els òptics
0: els
1: de les òptiques...
0: Els deriveu cap a l'oftalmòleg.
1: Cap a l'oftalmòleg. Llavors es dius, a veure, quins missatges contradictoris ens estem ficant tots?
0: Una mica sí.
1: Perquè dius, perdona, i a més, clar, els metges de capçalera els diuen a la gent que vingui a l'òptica a graduar-se... pretenent que no cobrem aquest servei.
2: Ja.
1: Perquè com que la Seguretat Social tu ja pagues quan pagues la teva Seguretat Social i llavors ja cobren la gent que està treballant allà, estan cobrant... clar, és que aquestes tessitures jo...
0: No, te trobes al mig.
1: M'hi trobo al mig i llavors dius... perdona... O sigui, l'òptica i l'optometria és una carrera, és una professió, hem passat molts anys estudiant, jo si no m'entren diners no puc mantenir l'òptica, no puc pagar sous, no puc pagar hisenda, no puc pagar el lloguer, no puc pagar el telèfon, no puc pagar la llum, que són bàsics, ja no t'estic parlant del meu sou.
0: No, està clar.
1: O sigui... Que això.
0: Bueno.
1: Ja ho he verbalitzat, no veníem a
0: ja
1: això.
0: Però... No, jo més t'ho he preguntat jo, que era sobre aquest plan B, que en vam parlar a començaments d'any quan començava, i mira, ho volia recordar perquè és una informació pública, és un servei públic, i era bo recordar-lo simplement, eh?
1: Sí, està guai.
0: No és el tema d'avui.
1: No.
0: I portem ja 10 minuts a secció.
1: Bueno, però ja saps que qualsevol tema...
0: Va. De què parlem avui?
1: Vale. De què parlem avui? Doncs un tema que jo crec que també ho hem parlat en altres ocasions, perquè, de fet, la visió és la que és i les circumstàncies de la vida són les que són. Hi ha fets que es reparteixen any darrere any, però està bé anar-ho recordant. I un dels fets que es repeteix any rere any... i que cau amb aquestes dates i que cau la setmana que ve és la Revetlla de Sant Joan.
2: Val.
1: Llavors, amb la Revetlla de Sant Joan fem fogueres, tirem petards, etc.
2: Val.
1: Però aquesta vegada volia incorporar quelcom més i que també aquí a la Vila del Vendrell Sobretot es fa molta, molts correfocs.
0: El foc és molt viu.
1: El foc és molt viu. Hi ha tot, doncs, per la festa major, uh-huh. Hi ha totes les carretillades, hi ha tota la... Llavors, una miqueta de... aprofitant que és Sant Joan, fer una sèrie de recomanacions, però extrapolar-lo i portar-lo a totes les...
0: a les activitats de foc culturals i populars que tenim al Vendrell, exacte. Per exemple. Bé, és un bon tema.
1: Sí, de fet és el, no sé, ja ho he dit també potser alguna vegada, que escric cada mes un article en una plataforma digital, uh-huh. I bueno, he parlat d'aquest tema, llavors aprofitant
0: pues, no, està bé, està
1: que
0: bé,
1: ja fantàstic. He fet la recerca, ja he escrit, ja m'he sentat i tot això, uh-huh. Pues, ho porto aquí. Clar. I després podem aprofitar una miqueta parlant de protecció pel tema de l'eclipsi de sol del dia 12, que també és important. Llavors és una miqueta actualització de...
0: D'acord, de com està la situació. Perfecte, doncs hem d'explicar moltes coses. Si ho arribo a saber, no t'hagués preguntat pel plan B.O. perquè ara haurem de córrer. Hem d'arribar a 2:15, que tinc una altra cosa.
1: Perfecte,
0: val.
1: És fàcil.
0: Què vols saber? Recomanacions.
1: Què vols saber?
0: El que és curiós és que moltes vegades ja trobem campanyes que és de cara a Sant Joan, de la pirotècnia, en el foc, no? I les campanyes sempre van pel foc, per no calar foc, bàsicament al bosc, ni això, però en canvi no es fan campanyes de seguretat personal a la Revetlla de Sant Joan, no? De com manipular els petards, de com protegir-nos dels petards, que jo els erradicava, ja t'ho dic ara, eh? Jo els erradicava.
1: Ja, bueno, jo no sóc molt amant. Jo no sóc molt amant, però també penso que la gent que els agrada, pues, que puguin tenir aquest espai, doncs no em sembla del tot malament.
0: Bueno, va.
1: O sigui, m'ho miro des d'aquest punt.

0: vis que al final l'acabes veient,
1: sí, ja.
0: Vivint, patint o no. El que sigui.
1: I per sort sí que és cert, i aprofito per recordar-ho, la normativa actual aquí a Catalunya és que el material pirotècnic només es pot utilitzar per la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Són els dies estipulats per utilitzar pirotècnica. Em sembla que és a partir de les 6 de la tarda i fins la matinada de Sant Joan, i per Sant Pere és també fins des de les 6 de la tarda i fins la mitjanit, crec. És a dir, com passava fa anys, que això sí que és veritat, que es tiraven ja petards dies abans de la revetlla, ja escoltaves petards. Està prohibit, no es poden tirar els petards. Únicament estan permesos a la revetlla de Sant Joan, i això és bo dir-ho.
0: Jo no ho sabia.
1: Sí, sí, des de fa uns quants anys que ho van establir així.
0: Yeah.
1: I és que no recordo si és, no sé si és una normativa local que la majoria de municipis tenen o és a nivell de Generalitat. Ho desconec, eh?
0: No, però està bé, perquè això és... Bueno, anem acotant i és una activitat que és molesta. Els que els agrada, no, perquè d'això, però sí. Els que la resta, bueno, activa els nostres sentits sensorials, sí. I això, doncs, bueno, pot ser un perjudici. Llavors, bueno, però aquí, llavors, el tema de futbol també, a vegades, s'escoltes
1: bueno,
0: petards,
1: pel futbol,
0: després
1: sí,
0: les festes majors...
1: Està, el foc està molt...
0: Però això...
1: Va, és que llavors, hi ha temps. Sí, vale. Recomanacions personals
0: vale.
1: Per la revetlla de Sant Joan, pels petards, va.
0: Sobretot, si hem d'anar sobre rua o hem d'estar molt a prop de petards,
1: uh-huh.
0: Si el tema auditiu, tu posa'ns a taps.
1: Taps.
0: Taps.
1: Això és fàcil.
0: Això és fàcil, uh-huh. Vale? Perquè si no, doncs, l'oïda doncs, s'hiperactiva i llavors el que fa són respostes de tancament i llavors uh-huh. Podem perdre audició. Ho
1: Val.
0: Explico molt a la meva manera, eh?
1: No, s'entén.
0: Els experts que no... Entenen, sisplau, perdoneu-me.
1: No, s'entén, vale? S'entén.
0: I llavors, pels petards hem de vigilar doncs, el tema de que no ens petin molt a prop de la mà.
1: Uh-huh.
0: Perquè,
1: sentit comú.
0: Sentit comú. Val, però si es peta davant de la mà, també es peta davant quasi de la nostra cara, perquè a més quan estem encenent un petard estem mirant la metxa.
1: El ble.
0: Sí. I doncs el que parlem, ull-mà, llavors està a contacte, fa una explosió quan no ens mereix, llavors hi ha la part d'il·luminació de massa llum que pot, la retina doncs, es pot veure afectada, i aquí amb lo de l'eclipsi de sol és important veure'l amb les ulleres de l'eclipsi que estan homologades, uh-huh. Perquè la intensitat de la llum de en aquest cas el sol, quan estem parlant del sol, o el dels petards quan estem parlant dels petards molt a prop, ens pot produir lesions a la retina, que aquestes lesions són irreversibles.
1: Val.
0: Quan tenim un problema a l'ull és irreversible,
1: uh-huh.
0: O sigui, la prevenció és
1: màxima, perquè clar, això qualsevol lesió.
0: I llavors, i l'altra part que ens pot afectar és les cremades.
1: Val.
0: Igual que ens pot cremar la pell, que he dit una cosa molt òbvia, no ens hagués amb les mans, doncs la pell de la cara, i sobretot la dels ulls i la de les parpelles, és molt delicada. Per tant, una cremada amb un ull, si és la pell, doncs no deixa de ser un tractament com el que es pugui fer a la pell, però clar, és molt dolorós,
1: uh-huh.
0: I si no portéssim unes ulleres de protecció per això i ens entrés dins de la còrnia o de l'ull, clar, aquestes cremades també són molt més doloroses que una cremada de pell, i que llavors ens pot... normalment costa molt de que tornin a cicatritzar i que tinguem una visió neta i clara.
1: Així doncs, ulleres de protecció no estarien de més?
0: Exacte.
1: O seria exagerat?
0: No.
1: Jo no veig algú de revell amb unes ulleres de protecció, no sé si algú les utilitza, però seria una bona recomanació.
0: D'aquelles
1: doncs.
0: Transparents, sí. Com de treballar, per
1: correcte,
0: tot el
1: que
0: tema d'espurnes...
1: Homologades i tot plegat, que també hi ha homologació en aquest aspecte.
0: Exacte. Mira, amb els correfocs seria ideal que els qui manipulen el foc i tot això les portessin.
1: Val.
0: Sempre. sempre.
1: Sempre. Crec que les porten, eh?
0: Sí. De fet, nosaltres, mira, després de Festa Major ve molta gent
1: sí.
0: a canviar vidres per clar. Les espurnes que li han clar. Arribat a la ullera, a la seva ullera.
1: Sí.
0: Per tant, per una banda li diem, doncs mira, t'ha protegit de que no t'afecti el teu ull, que o sigui, és una banda.

0: L'únic que t'ha costat és que hagis de canviar el vidre i pagar per aquest vidre. Però pensa que si t'hagués anat directament a l'ull, tens un problema.
1: Clar, quant, no... quant t'hagués costat a l'ull?
0: Exacte. No, no, és que és així. O sigui, sí, hem de pensar que si ens imaginem quan ens cremem els braços o les mans conduint, cuinant i tot això, o fent altres coses, imagina't a la zona de la cara, que la pell és molt més sensible i notes molt més i pot trigar més
1: a cicatitzar
0: això mateix. Vale? Llavors una llum molt intensa de petards que et petin al costat i tal, pot fer que la retina s'hipersensibilitzi i que llavors a lo millor el resta de la teva vida hagis d'anar amb ulleres de sol fosques perquè no puguis ni amb una gorra ni amb unes altres ulleres puguis anar perquè no et cridi, perquè no t'estimuli, no et creï doncs, això, que aquest molestar de sensibilitat de retina i et queda de per vida.
1: No, s'ha d'anar molt en compte. I per això, ulleres de protecció?
0: Sí.
1: Que existeixen, aquestes ulleres de treball que estan homologades i que estan pensades en això, no? Amb les espurnes de les soldadures, tot plegat, és a dir, és això. Però sobretot han de ser homologades, eh? No val anar a Amazon i comprar les primeres ulleres que trobem, que se'n poden trobar, sinó realment comprar-les, no? Que estiguin homologades...
0: L'ideal seria això, qualsevol... Amb les òptiques en podem tenir, però...
1: Sí, en veneu altres d'aquestes ulleres professionals?
0: Sí, perquè hi ha gent que necessita graduar-les.
1: Ah, val. O també tenia entès que moltes d'elles també estan pensades perquè puguin anar a sobre de les teves ulleres de visió.
0: Sí, per això hi ha diferents tipus.
1: Val.
0: Llavors, a les ferreteries, que és un material més de treballar, també en pots trobar.
1: Val.
0: Vull dir que
1: a l'òptica també,
0: A l'òptica també, sobretot.
1: No, per això, no està bé.
0: I llavors, una miqueta, això... Ja està, eh? Vull dir, bueno, podem ampliar, però la informació important era aquesta.
1: Protecció màxima també a l'oïda i a la vista, a l'hora de celebrar la revetlla i els petards, i a les festes majors i els correfocs. Perdó, correfocs no. Almenys aquí al Vendrell no es fan correfocs. Es fan cercaviles de foc.
0: Vale,
1: ojo.
0: Perdó.
1: Jo, el màxim hate, i ho dic moltes vegades perquè em va quedar gravat, eh? El màxim hate que jo he rebut en aquesta casa va ser perquè un cop, a una transmissió de festa major, vaig dir correfoc en comptes de cercavila de foc. I se'n va lapidar públicament.
0: Sí?
1: I m'ha quedat gravat. El Vendrell no es fa correfoc, es fan cercaviles de foc.
0: Doncs gràcies. Mira, avui he pres dues coses, però amb tu. Lo de la cercavila de foc i els horaris d'utilització dels petards i la pirotècnia.
1: L'eclipsi és el 12 d'agost, és a dir, encara podem parlar...
0: Sí.
1: Ja n'hem parlat en alguna ocasió,
0: sí.
1: Que de fet encara teníem moltes dades d'ubicacions i tot plegat. Ara ja sí. És a dir, primer es deia un punt on es podria veure, que nosaltres vam dir-ho, seria aquí i tal, que és que no.
0: Mira, lo ideal és que cadascú intenti buscar el seu propi lloc. No, està a la zona de Vendrell, per la holografia, està... Sí? Complicat. Llavors, hi ha carrers de diferència...
1: Ara m'estic enfadant.
0: Sí, mira, enfadat.
1: M'estic indignant. En aquest municipi, aquest distrito, només hi ha dues coses. El Tour de França i l'eclipsi. I anava a dir eclipsi.
0: Però l'eclipsi et passarà igual.
1: Però per què estem venint la moto del Vendrell i l'eclipsi si no es pot veure?
0: No, perdona. A veure, l'eclipsi pel Vendrell passarà. T'agradi o no ens agradi, ens posi més problemes o menys.
1: No, que a mi m'agrada molt, però no basem tota una campanya exagerada.
0: Deixa'm... No, és que és un esdeveniment mundial que passa pel Vendrell. O sigui, i això no ho hem de deixar fora del context aquest, perquè és algo excepcional que passarà aquí a Vendrell.
1: Però sí, que està complicat que no es pot veure perquè l'orografia...
0: Llavors, el tema és que la naturalesa ha posat l'eclipsi a les 19:35, just quan s'està ponent el sol. Llavors, aquí tenim muntanyes, tenim edificis...
1: Doncs aleshores, des del Vendrell no es veu.
0: Sí que es veu, perquè hi ha zones que es veuen. I quan més al mar te'n vagis...
1: Aleshores, el punt últim era Madrigueres.
0: No,
1: s'ha canviat altra vegada.
0: Més el mar...
1: Hem d'agafar un barco i anar-nos mar endins.
0: Ah, exacte.
1: Ah, està bé. Em sembla perfecte, doncs.
2: Agafeu una barca.
0: Llavors...
1: Muntaré una empresa de lloguers de barques només per aquell dia.
0: Bueno, la Ima no sap que va estar la xerrada que es va fer al Consell Comarcal. Al Consell Comarcal, no? Sí, a Calafell. Escolta'm, Pere, no t'enfadis perquè és un esdeveniment únic que passa per aquí. I a més...
1: No, que si això, clar, és evident que...
0: I es veu en zones del Vendrell, hi ha gent que ho veu. A Sant Vicenç hi ha un tros de carrer que es veu. A Oasis hi ha alguna zona d'un carrer que es veu. Hi ha gent que des de la casa seva, al seu pis, on estigui, es veu. Des de la platja, sobretot a la zona del port de Coma-ruga, anant cap a la platja, també es pot veure, perquè jo vaig anar el dia 29 i el 30. El que passa és que la casuística és molt ajustada. Llavors, no tenim realment un lloc ampli que es pugui organitzar per veure'l. I això és així aquí i a molts municipis que ha passat.
1: Aleshores...
0: Llavors, estem intentant gestionar-lo el millor que sigui.
1: Abans, doncs mira, feu una cosa, derrumbeu el Montmell.
0: Exacte.
1: Tireu un parell de bloc de pisos a terra, llavors, i aleshores es veurà perfectament.
0: Llavors, la recomanació principal és que si no hi ha núvol, que aquest també és un altre, i això no depèn de ningú, depèn de la naturalesa, i aquí tenim quasi un 43% de probabilitats de que això passi, per tant, no el veurem, però sí viurem la foscor.
1: Ja.
0: El canvi de temperatura,
1: no, que sí que és cert,
0: el que els ocells això estiguin
1: sí.
0: cantant.
1: I el que ha dit molts dels experts que van participar en aquestes jornades, que diuen no ho hem de focalitzar tot en aquell moment, perquè allò són segons, sinó que el que significa aquest fenomen que fa que se'n parli de l'astronomia, del que és un eclipsi de sol, és a dir, ens hem de quedar amb això, i estic totalment d'acord. Ara, a mi el camp... És que
0: penso...
1: Però el que no pot ser és que basem una campanya amb tanta potència...
0: Però és que és així, Pere. Ja, és que és és quelcom que no passarà aquí concretament fins aquí 300 anys. Llavors, és únic. El que passa que l'holografia, per l'horari i tot, ens ho complica molt més.
1: Però llavors no és el lloc. Aquí vinc.
0: Bueno, però passa per aquí, ens agradi o no ens agradi.
1: Ja,
0: o sigui, el sol i la lluna han triat aquesta franja.
1: D'acord,
0: ja,
1: d'acord, però escolta'm, aquesta campanya s'està fent el Vendrell cap avall, perquè teòricament, segons marca la Generalitat o segons marca l'astrologia, es pot veure aquesta franja que va des de Baix Ebre, Terres de l'Ebre, fins al Vendrell. És a dir, aquesta promoció no s'està fent a Vilanova o a Sitges, s'està fent al Vendrell.
0: Clar,
1: però llavors, si el Vendrell no es veu, que baixin més abans, no, i que la facin des de València,
0: però,
1: que sé, saps?
0: A veure, Pere.
1: No intentem muntar-nos al carro d'una cosa que potser
0: no es pugui veure de forma fàcil no vol dir que no es vegi, una. I dos, no vol dir que no et passi l'eclipse per sobre del Vendrell, conyi. Ja he dit jo el taco per tu. O sigui, l'eclipse passarà per sobre del Vendrell. El veiem
1: L'eclipsi passarà per tot arreu.
0: Però estem parlant de Vendrell.
1: L'únic complet, teòricament, el Vendrell, però no es veurà.
0: Clar,
1: perquè l'orografia no ho permet.
0: Però en determinades zones, o sigui, a Sant Vicenç, jo sé, hi ha gent que...
1: Doncs aclarir-vos a quina zona hem d'anar.
0: Cada un...
1: Que busquen la vida.
0: Sí, Pere, quan menys... També una altra cosa. Quan menys et moguis...
1: Millor.
0: O preveguis el teu moviment amb temps, millor.
1: Clar,
0: per què?
1: Perquè
0: en el 2024, quan va haver-hi un eclipse total als Estats Units, jo no hi era, no hi vaig anar, però jo ho he explicat...
1: Sí, hi ha molta gent que fa turisme d'eclipsis.
0: Per això és tan important. Mm. Llavors, allà als Estats Units, que diuen que hi ha autopistes de 6 carrils o de no sé quants, el dia de l'eclipse van haver-hi col·lapsos. I els 6 carrils, o els 24 que hi hagi, o els que d'això, la gent es va quedar parada a l'autopista. I llavors, allí no van veure l'eclipse perquè estaven parats a la carretera. Amb això vull dir-te que pot passar això, que si tu tens un veí, un amic o no sé què, que té una terrassa amb un quart i pot veure l'eclip, no te'n vagis a buscar...
3: O un iot.
0: No te'n vagis a buscar a quin lloc d'aquí al Vendrell la zona ho pugui veure. Perquè, i aquesta és la recomanació, perquè al igual en el trajecte et quedes a meitat perquè hi ha moviment de cotxes amunt i avall i avall i amunt i et quedes parat a la carretera i no el veus ni al costat de casa ni allà on a lo millor haguéssim pogut dir que allí es veu.
1: Mira, saps, saps el millor que pot passar? Aquests malfarios que hi ha amb els eclipsis i que tant de bo que ens porti la fi del món aquest eclipsi.
0: Bueno,
1: i que fem plac i s'apagui tot ja.
0: Mira, saps què et dic? Que hi ha eclipsis tots els anys, sí, en diferents llocs del món i no s'ha acabat el món.
1: Per això.
0: I l'any que ve, si vols, el 2 d'agost te'n vas a baix a Càdiz, Màlaga i tot això, que hi ha un eclipsi total... Vale? I a més es veu que és en una hora més decent estar al cel i el pots veure durant 4 minuts.
1: Ja, però que no, mira, és que no vull tornar a recomençar la discussió, eh? Però el que jo no acabo d'entendre és que estem fent aquesta campanya de veniu al Vendrell a veure l'eclipsi, veniu al Vendrell a veure l'eclipsi, veniu al Vendrell a veure l'eclipsi. I després és... Bueno, veniu, però clar, heu de buscar exactament on es veurà perquè no es veu a tot arreu. Doncs llavors, ojo amb les campanyes.
0: Ja.
1: Perquè clar, vindrà algú i dirà, ostres, doncs me'n vaig a la platja de Coma-ruga perquè les platges són fantàstiques, o Sant Salvador, o Francàs, perquè les platges són fantàstiques, jo vindré a la platja, aprofitaré i tal. I vindran, miraran i diran, hòstia, que no es veu.
0: Clar.
1: M'han enganyat.
0: Però per això...
1: M'han enganyat.
0: Perquè, clar, però per això... Però per això cada un ha de... informar-se i buscar el lloc que li quedi més a prop, Pere. És que saps que això està passant també a Tarragona?
1: Ja. Sí, també tenen forats d'aquests ombres, no sé com li diuen.
0: Sí,
1: no?
0: I el que sabia prèviament, al principi es creia que hi havia els llocs per anar a mirar, han vist que no es veu tampoc. I ha passat també...
1: Problemes de base.
0: També ha passat a altres poblacions. O sigui, el tema és que ens hem de quedar que l'eclipsi passa sí o sí per aquí, que ho puguem veure més o menys perquè l'holografia és més favorable o no, és això. Que hi ha punts de Vendrell que es pot veure? Sí, però que no són tan fàcils i no es pot habituar. Si te'n vas zona de platja, és més fàcil que per la inclinació i el d'això el puguis veure. I la zona de platja, una miqueta, és la que tu has dit, però que, clar, estem ara m'he despistat. El tema és que... sí, estem en ple estiu. Hi ha zones que són naturals i hi ha el risc d'incendis i que la gent no cuidi i llavors tampoc pues això.
1: Que jo estic molt d'acord, que no ho sembli, però a vegades penso que s'estan no massificant, s'estan exagerant les campanyes i aleshores, i quan s'adones compte que, vale, però anem en compte que aquestes circumstàncies, que no és tan buallante com s'està exposant i no és tan fàcil com s'està explicant. Pues... A partir d'aquí, he dit la meva, perquè a tu t'agrada que et burxin i m'agrada burxar-te.
0: No, perquè és la
1: veritat. I és el que hem fet. Quan tornem a parlar, jo parlaré a favor i explicarem i tot plegat, cap problema.
0: Però, hem de dir el que hi ha. Sí. No podem inventar-nos coses. I, de fet, la propera càpsula que tenim amb el Marc per gravar és parlar d'això. Perquè no podem amagar que hi ha tota aquesta muntanya, tota aquesta casuística.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí
0: que ens ha de quedar clar que l'eclipsi passarà per sobre. Que el puguem veure o no, ja és una altra cosa. Però que passarà per sobre del Vendrell, sí.
1: A l'igual que tot Catalunya. Bé, ja està. Sílvia, gràcies.
0: De res.
1: Un dia, en sèrio, a mesura que es vagi costant, en parlem altra vegada de les recomanacions, com el podem veure, aquestes coses.
0: Perfecte.
1: Gràcies, Sílvia.
0: A tu.
1: Adéu-siau.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Minut i escaig i arribem ja a 3:15. Seguim en directe, per suposat. Aquest diumenge 21 de juny, l'Auditori del Tívoli del Vendrell acull un concert solidari i que és molt especial, que uneix el cor Zongora i el cor de dones L'Arc de l'Escola Municipal de Música de Can Puncic de Barcelona. Aquesta iniciativa forma part d'un projecte vinculat a la ONG Família de Tauda i que treballa per garantir l'accés a una educació digna per a infants i joves amb diversitat al Nepal. El concert neix d'un vincle també molt especial entre la música i la tasca educativa de les impulsores d'aquest projecte i que, de fet, desenvolupen sobre el terreny, amb l'objectiu de portar instruments i oportunitats musicals a les escoles del Nepal. Així que avui, i ara mateix, volem recollir i filar aquest concert amb tot el seu rerefons social i musical. I, de fet, per una banda, ens acompanya la directora del Cor Zongora del Vendrell, la Montse Meneses. Montse, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com va això? Com estàs?
2: Bé, molt bé. Érem tota la traca final de curs, però
1: fantàstic.
2: Bé.
1: Fantàstic, bé. Doncs gràcies per atendre'ns, Montse, com sempre.
2: A vosaltres.
1: I també per acabar de conèixer no només el concert, sinó també el projecte musical i social i el que hi ha al darrere, ens acompanya justament una de les impulsores de tot plegat i des d'aquesta ONG Família de Tauda, que espero pronunciar-ho bé, és la Aina Barca, que també ja la tenim al fil telefònic. Aina, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ho he dit bé? La Família de Tauda, sí?
3: Molt ben pronunciat, sí.
1: Fantàstic, doncs bé, gràcies. Doncs bé, tenim aquesta doble feina, que és explicar el concert musicalment, que és el que ha de passar aquest diumenge a l'Auditori del Tívoli, però sobretot conèixer una mica tot aquest projecte social, pedagògic i també musical que teniu entre mans. Comencem per l'Aina, comencem per tu, Aina, perquè ens expliquis una mica on parteix tot això. I sé que és una història també molt xula i que uneix la ONG amb aquest cor de dones, L'Arc, de Can Puncic. Què ens expliques? Comencem per tu, Aina, sisplau.
3: Perfecte. Doncs, bueno, jo vaig anar a Nepal per primera vegada fa 14 anys i vaig veure pues, com vivien els nens amb discapacitat intel·lectual allà. Bàsicament no anaven a l'escola perquè no hi havia escoles d'educació especial per ells. Uh-huh. I en moltes ocasions doncs, quedaven completament apartats, exclosos, inclús he arribat a veure nens tancats dintre de gàbies. No vaig poder mirar cap a una altra banda i des d'aquell moment vaig decidir que havia de fer alguna cosa. Així va començar tota la feina que fem des de la ONG, Família de Tauda. Vam començar en una ciutat al sud de Nepal, que es diu Tauda, a construir una primera escola d'educació especial. Mm. I a dia d'avui, 14 anys després, doncs, tenim 3 escoles a diferents ciutats de Nepal, i més de 157 nens escolaritzats, 65 noies de Nepal treballant amb nosaltres com a mestres, com a fisios, com a terapeutes, cuidadores, cuineres, etc. I bueno, des de fa 3 anys tenim la sort que unes musicoterapeutes extraordinàries, que a més també canten, venen amb nosaltres a Nepal a col·laborar, ensenyant música als nens i ensenyant també les mestres com poden ensenyar a aquests nens. Al final, la música és un llenguatge que traspassa i que per les persones amb discapacitat intel·lectual va molt bé, perquè tot allò que no poden expressar en paraules ho poden expressar a través de la música. Uh-huh. I des de fa 3 anys ens hem implementat la musicoteràpia com una forma... Bueno, els nens canvien completament a través de la música.
1: Molt bé. Ostres, l'ha explicat així en aquesta poca estona. Jo crec que no recull suficientment una mica el que significa això, l'esforç que hi ha al darrere, i que, de fet, doncs, engegar un projecte social d'aquestes característiques en un país com és el Nepal, això no és fàcil. Aquí hi ha molta feina, Aina, molta implicació.
3: Hi ha molta feina.
1: I molt d'esforç, eh?
3: Sí, hi ha molta feina.
1: I a partir d'aquí, això, com neix aquesta vinculació amb Can Puncic? És a dir, com parteix aquesta sinergia entre vosaltres?
3: Doncs parteix ara farà 4 anys, com et dic, un parell de musicoterapeutes de Can Puncic van venir a Nepal, van conèixer tot el projecte, com estàvem treballant, i es van començar a involucrar, i ara venen cada any a ensenyar música.
1: D'acord. Va ser això, no?, per simbiosi, no? Justament aquests cantaires que, pel que sigui, van participar, i va ser aquest fil conductor o aquest pont, no?, entre aquesta participació.
3: Exacte.
1: Val, val. Jo no, no sé per què, no sé per què ja dic, era apreciació meva, dic, potser l'Aina també canta amb aquest cor i potser una mica ve d'aquí. No és el cas, doncs.
3: No, no, no.
1: Perquè no t'hi has posat, Aina, entenc?
3: No, no? M'hi he posat. La petita sí que cantava,
1: veus?
3: Però ara fa molt temps que no.
1: Veus, veus, fantàstic. Doncs justament a través d'aquesta relació i d'aquestes casuístiques que ha portat el projecte a desenvolupar-se d'aquesta manera, suposo que també neix aquest contacte o aquesta relació amb el cor Zongora. Aquí afegim a la conversa a la Montse, que no sé si això tu em pots explicar-nos com va ser aquest lligam amb aquesta participació.
2: Sí, abans de res, Aina, encantada, que no ens coneixem.
1: Ah, ostres!
2: Ens veurem diumenge, perquè em sembla que vens a fer una mica de presentació també abans de començar el concert, explicar una mica el projecte al públic. Doncs mira, Pere, això, el Cor de Noies de Dones de l'Arc, amb el Cor Zongora ja havíem fet un intercanvi, jo diria que fa uns 25 o 28 anys.
1: Ostres!
2: Que recordem totes, de fet encara hi ha cantaires dels dos cors que hi eren aquella primera vegada, i amb la Laia de les Heres, que ens coneixem de fa molts anys, amb l'actual directora, doncs hem decidit reprendre aquest intercanvi i tornar-lo a reviure, aprofitant que el cor de l'Arc, de Dones de l'Arc, fa 40 anys just aquest any, igual que la nostra escola de música, i que els Zongora el curs que vam fer en 30, i per tant ens semblava una bona ocasió per tornar-nos a trobar.
1: Val.
2: I en aquest sentit vam parlar exclusivament de fer un intercanvi musical, i en un moment em va trucar la Laia i em va explicar aquesta proposta de convertir el concert en un acte solidari per una causa que ens sembla fantàstica, que és poder equipar aquestes escoles de música amb instruments i poder-los ajudar en tot el que faci falta.
1: Sí.
2: Vaig parlar de seguida en direcció, ja sabeu que tenim a dins de l'escola la línia de l'empat solidària que va sortir durant la pandèmia, i que no és el primer ni l'últim concert solidari que fem, i els va semblar una idea fantàstica. I aquí, doncs, aquí s'ha lligat tot, diguem, aquest intercanvi d'aniversaris amb un cor que fa molts anys que ja ens hem trobat i que l'hem pogut, doncs, convertir en intentar ajudar, doncs, en aquesta fundació tan fantàstica.
1: Molt bé. Doncs això, és un concert que ajuda justament a donar a conèixer la pròpia entitat, la pròpia ONG, també a passar una molt bona ballada musical. No sé, Aina, ara que ja estem amb això, clar, una bona manera d'ajudar-vos és venir a aquest concert, per suposat, però com podem ajudar-nos fora d'allà d'aquest concert? Suposo que posar-nos en contacte amb vosaltres a través d'informació, de xarxes, pàgina web, no entenc, Aina?
3: Exacte, al final, bueno, la manera, a part del concert que ens servirà per poder dotar les escoles de música, la manera de col·laborar també amb l'organització és sent soci de l'organització, és a dir, persones que cada mes aporten, doncs, el que bonament poden i volen, 10, 20, 30 euros. Amb això és el que podem tirar endavant el dia a dia, és a dir, fer que cada dia aquests nens que abans havien tancat amb gàbies, doncs tinguin un vehicle, un autobús que els va buscar a casa,
1: clar,
3: que els porta a l'escola, que tinguin una mestra que els està ensenyant, que tinguin un plat de menjar, que tinguin un llapis i una llibreta, que puguin tenir tractament. Tot això és a través de les persones, doncs, que han aportat, més a més, i això es pot fer a través de la pàgina web, que és www.familiadetauda.org.
1: Què vol dir Etauda?
3: Etauda és el nom de la primera ciutat on vam començar a col·laborar.
1: Val.
3: És una ciutat que està al sud de Nepal.
1: D'acord.
3: És una ciutat que si tu obres la guia turística et diu només parar en cas d'haver de canviar d'autobús.
1: Està bé.
3: Estem.
1: Ostres, està bé. Doncs mira, encara doncs més reconeixement, a la pròpia ciutat i a la gent que hi viu, i evidentment que tot l'entorn i el propi país en si, I tant. Musicalment, Montse, com es prepara aquest diumenge? Què heu preparat, vaja, per aquest diumenge? Què es podrà escoltar?
2: Doncs mira, hem fet un concert amb tres blocs, cada cor cantarà quatre peces i després farem una part comuna. De fet, aquest dissabte ens vam trobar precisament a Barcelona per treballar juntes. I et podria resumir que el repertori és, per una banda, música, els dos cors fent música catalana amb adaptacions de compositors actuals, amb peces que ja s'han sentit, algunes del Vendrell, i després fem un repertori més clàssic amb obres de Mendelssohn, de Holst i de Vaughan Williams. És a dir, una mixtura entre música anglesa, música alemanya i música catalana. Però, en tot cas, és un concert, jo crec que fresc, És un concert d'estiu de 21 de juny a les 12 del migdia, que és el dia de la música, per cert.
1: Ah, és veritat!
2: Vull dir que,
1: és veritat.
2: Que això ho acaba de...
1: De redonir.
2: Sí, sí. No és un concert llarg, perquè sabem que la gent vol anar a la platja, i per tant, doncs això, convidem a tothom que vingui a escoltar-nos, a compartir aquesta estona i a donar un cop de mà a la ONG.
1: Molt bé. Aquest diumenge 21, com dèiem, en aquesta diada de la música, a l'Auditori del Tívoli, a partir de les 12 del migdia. Fantàstic.
2: Exacte.
1: Montse, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Per explicar-ho. Aina, el mateix, moltíssimes gràcies. I t'escoltarem el diumenge, i ben amatents, i amb ganes de poder ajudar i recolzar tot aquest treball i aquesta feina que feu.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada a les dues. Adéu-siau.
2: Gràcies. Adéu, bon dia.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja ho podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
3: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: tot el contingut intens de la segona part de Calaixera i que ens portarà ja d'aquí 2 minuts a les 11 i, en conseqüència, la tercera i última part de programa, no abans actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I el que ens porta a la tercera part, com sabeu, de fet, cada dijous una mica anem cap al cinema. Des de que no ens pot acompanyar la Belarús, que sempre ha estat històricament el responsable i el col·laborador dedicat a les estrenes cinematogràfiques, doncs bé, a la nostra manera anem explicant i això, apropant les estrenes que podeu trobar de cara a cada setmana. Avui també ho farem acompanyats. Avui és la Iman qui ens encarregarà una mica d'explicar-nos les pel·lícules destacades i amb allò que fem sempre, una mica de conversa sobre cinema, sobre crítica, opinió, escoltarem una estona el tràiler i farem ràdio, que en definitiva això és fer ràdio i sempre ho defensem així. I després ja seguirem amb la càpsula jove Baix Penedès, aquest espai que ens arriba des del Consell Comarcal del Baix Penedès, també és un espai que s'emet en totes les ràdios de la comarca i que porta aquest punt d'informació de servei de cara als més joves o no tan joves. I acabarem, com no, amb participació i trucades, que tampoc no pot faltar per aquests canals habituals. Ja sigui a través del WhatsApp, ja sabeu que des de que estem en directe ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, així de fàcil, 686-101-101, o en qualsevol moment del dia un correu electrònic a laixera@rtv-elventrell.cat. En directe, per suposat, sempre, sempre, sempre en rigorós directe a través de la ràdio, el 107.1 de l'FM, sempre a la ràdio, per internet a www.rtv-elventrell.cat o també a través de televisió. Però això sempre ho acabem de la mateixa manera. Trieu quina manera trieu per escoltar-nos. Moltíssimes gràcies per fer-ho.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny a municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat al llarg, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Tercera i última hora. Això ja ho hem anat explicant, ho hem anat recordant, i a partir d'aquí, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa, això, justament, encetem aquesta última hora que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, quan hem començat, com sempre, puntuals a les 9 del matí. Avui és dijous, 18 de juny, programa número 3994, i sempre treballant amb aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i a més sempre hi afegem tota aquesta professionalitat que hi puguem posar. De seguida anirem cap al cinema amb la Iman, després ja anirem cap a la càpsula Jove Baix Penedès i també tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Així que no us ho perdeu, que encara queda molta cosa a fer en aquesta tercera i última hora.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Els dijous, el dia que parlem de cinema, sempre ho fem a la nostra manera, des de que no tenem la Bel, però avui ho farem a la manera de la Iman, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Iman.
1: Hola, Pere, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, contenta. Sí? Mira, cada dia faig coses noves.
0: Veus que sí? Sí, veus?
1: Sí, superguai.
0: Jo t'he passat aquest marrón de fer el cinema, però... Però a tu t'agrada el cinema, no?
1: A mi m'encanta, home, a qui no li agrada...
0: Per això dic, no conec encara ningú que no li agradi el cinema.
1: No, però a qui no li agrada seure i veure una bona pel·lícula, eh?
0: Sí.
1: I què millor que veure una bona pel·lícula al cinema.
0: Al cine, pantalla gran...
1: Amb tot l'ambient, la música, tot el que implica endinsar-se dins d'aquestes pel·lícules.
0: Crispetes sí, crispetes no.
1: Crispetes sí.
0: Sí, sempre.
1: I salades. I tu?
0: Val. Dolces.
1: Bueno, jo de vegades... Bueno, dolces també...
0: Que a vegades sí que és cert, eh? A vegades, segons com, fan una mica la guitza les crispetes al cinema.
1: Sí, bueno, sí. I t'omplen com molt, no?
0: Sí,
1: i
0: són
1: després, clar, de cara a sopar, ja no tens ganes.
0: Clar, és que no deixa de ser blat, allò, eh? El blat, sí, sí. Amb el blat engreixaven les gallines. O engreixen les gallines, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que poca broma. Doncs bé, parlem de cinema, coneixerem les pel·lícules que arriben a les cartelleres a partir d'avui, per intentar que la gent, doncs, ho tingui una micatona més fàcil a l'hora de triar una pel·lícula, que amb la inversió que has de fer a l'entrada, almenys que puguis tenir arguments per poder fer una bona tria. Com ho tenim, així de valoració global, Iman? Com ho veus?
1: A veure, valoració global. Primer de tot, recordem una cosa important.
0: Uh-huh.
1: Els dimecres és el dia que es recomana que la gent vagi al cinema, perquè és el dia més...
0: Econòmic.
1: Econòmic.
0: Barat,
1: econòmic, sí.
0: Sí,
1: perquè si una entrada ara mateix et costa 8 euros, doncs potser vas un dimecres i et costa 5,50.
0: Uh-huh.
1: I això, doncs, són uns calés que ens estalviem de la butxaca.
0: I tant, i tant.
1: La setmana passada era, o fa dues setmanes, va ser al Festival del Cinema, el cinema costava 3,50.
0: Sí, la festa del cinema.
1: Correcte.
0: Uh-huh.
1: I ara, parlant de totes aquestes pel·lícules, comença l'estiu. I
0: val.
1: Com que comença l'estiu, comencen noves estrenes.
0: Uh-huh.
1: Pel·lícules molt importants i el retorn de sagues que potser es pot dir que és la infància de moltes persones. Així que comencem, no?
0: Sí? Bueno. Doncs vinga, per què no comencem?
1: Comencem per Dreams, una pel·lícula de públic adult,
0: sí.
1: Que es focalitza en un ballarí mexicà que somia amb triomfar amb aquest món del ball.
0: Uh-huh.
1: Aquesta pel·lícula explora desigualtats socials, relacions de poder i el preu dels somnis personals. Totes aquelles coses que s'han de sacrificar per poder aconseguir aquests somnis que tenim a nivell personal.
0: Mm.
1: No donaré més informació,
0: val,
1: perquè crec que si té el gustillo d'anar a veure la pel·lícula.
0: Sí, home, no podem fer massa spoilers.
2: Que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
3: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
4: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
3: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
0: Barreja moltes coses, eh? Veig aquesta pel·lícula.
1: Sí,
0: té
1: sí.
0: Té moltes trames obertes.
1: I té persones importants com Jessica Chastain, Isaac Hernández i molts actors així...
0: Molt bé.
1: ...coneguts.
2: Puede hablar.
0: Dreams. Una de les pel·lícules que s'estrenen...
1: Avui
0: mateix, sí,
1: avui mateix. Somnis, en català.
0: Exacte. Molt bé, què més tenim? Que no és l'única, eh?
1: Tenim una altra pel·lícula de participació catalana.
0: Val.
1: Que, dirigida per Aina Colet. Aina Clotet, perdoneu-me. I es diu Viva. Aquesta pel·lícula, bàsicament, es tracta de la superació d'una malaltia greu, d'una dona que supera una malaltia, i està en aquest procés de reconstruir la seva vida i redescobrir tot allò pues, que, d'alguna manera, havia deixat de banda, havia perdut per tot el tema de la malaltia.
0: Val.
1: És un drama optimista que representa tot això de les segones oportunitats, no només a la resta, sinó a un mateix que ens donem després de viure certes etapes de la nostra vida.
0: Uh-huh.
1: I sobretot, de viure el present i la importància de viure el present en plenitud.
0: Mm. Bueno,
1: què et sembla?
0: La trama, senyor Dramon, eh?
1: Sí, sí.
0: Però la interpretació de la pròpia Aina Clotet ha estat destacada, ha estat premiada ja en diferents festivals, així que un dels atractius justament és la interpretació de l'Aina Clotet. A més, una pel·lícula rodada en català, que això està molt bé,
1: sí.
0: no doblada, sinó ja rodada en català.
1: Això està molt bé per l'impuls de la llengua.
0: Correcte.
1: I això és important,
0: sí,
1: perquè últimament el cinema, el tema del català està a poc a poc.
0: Per això, que hi hagi projectes que estiguin rodats en català, doncs bé, és una bona cosa. I tant, per la indústria de casa. Vinga, més pel·lícules. Iman.
1: La següent és un thriller. Val. No té res a veure amb el drama, però és un thriller. I està dirigit per Dominic Moll. Es diu Caso 137. I la trama comença quan hi ha un jove que resulta greument ferit durant una protesta. Això que està passant ara amb els profes, per exemple, tema protestes. Doncs sí. Imagina't que és una situació així. Què passa? Hi ha una inspectora d'afers interns. Aquesta persona ha de portar a terme la investigació d'aquest jove ferit. Durant la trama de la pel·lícula, aquesta inspectora d'afers interns estarà obligada o es veurà obligada a qüestionar-se el sistema policial, el sistema polític i fins i tot les seves pròpies conviccions.
0: Boia.
1: O sigui que té molt bona pinta aquesta trama.
0: I crec que està ambientada en fets reals, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Amb una pròpia investigació i d'una família que...
1: Correcte. I tot això ha generat molt, molt interès als festivals europeus per això de ser una persona d'afers interns que es qüestiona tot el sistema, l'organigrama i tot això,
0: sí, sí, sí.
1: De com funciona el món.
0: Exacte. Com funcionen els antidisturbis, la violència...
1: Correcte. I com moltes vegades aquestes persones han de defensar coses que estan en contra dels seus propis valors.
0: Correcte. Sí, sí, sí.
5: Eso ya no servirá. Nos dijeron que la república estaba en peligro.
6: Debíamos impedir los pillajes y ocuparnos de los violadores.
0: Sí, també per lo que he pogut veure i el tràiler una mica també ho deixa de veure, és com un fals documental també, eh?
1: Està sí,
0: com
1: bueno,
0: una mica...
1: sí, té aquesta jugada de fals documental, thriller.
0: Correcte,
1: que
0: sí.
1: Com que enganxa l'espectador d'aquesta manera.
0: Sí, sí, sí. Caso 137.
1: Correcte.
7: ¿Quién ha dicho que mire? Espero que no silencien el asunto.
1: Mira.
0: Què més tenim?
1: Ara tenim una comèdia francesa. Per qui busqui això, una pel·lícula més lleugera, una mica de riure, bueno, també trencar tabús, veure com perspectives diferents. Una pel·lícula que es diu El placer és mío. Aquí ja entrem un tema de tabú, però des de la comèdia, sempre
0: sí, sí,
1: des de la comèdia.
0: Sí.
1: És una parella que porten molt, bueno, sí, una parella que està casada, que porten molts anys junts. I la dona, així, imagina't que tu estàs casat i ta dona ve un dia així i et diu, o te confiesa, que mai ha experimentat un orgasme. Bueno, la cara de l'home pues, és un quadre i pues, la pel·lícula va d'això, no? De tot el que genera quan aquesta senyora li confessa al seu marit que mai ha experimentat un orgasme i el que desencadena tot això.
0: Val.
1: I des del punt... de la comèdia, sempre.
0: Bueno, clar, mira, bueno, sí, sí, no, el sexe i
1: sí,
0: les
1: sí.
0: relacions i tot plegat,
1: sí, sí.
0: Fet amb humor, doncs,
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sempre entra una mica millor, no?
1: Sí.
0: Està bé. A més, és això, producció espanyola, anava a dir, perdó, francesa, que també de quan en quan són molt de fer aquest tipus de comèdies,
1: sí.
0: I és una mica la pel·lícula francesa d'aquesta setmana, que també
1: sí.
0: Està imparable, eh? El
1: correcte.
0: Cinema francès és molt, molt, molt productiu.
8: Que haberlo fingido,
9: vaya... El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender...
0: Nah, película divertida.
1: Sí.
0: Película divertida. ¿Qué más tenemos?
1: Continuem. Tenim una película que, bueno, té així un aire més romàntic. Es diu 15 pruebas de amor. Que és una parella... que, bueno, és més, la visió és més contemporània. És una parella de dues dones que ja trenca el tema dels models familiars i una d'aquestes dones està embarassada i estan esperant l'arribada de la primera filla. Això demostra tot el que han de travessar durant l'embaràs, però sobretot el que la dona, que no està embarassada, ha d'afrontar aquests obstacles d'emocions a nivell legal pel que implica l'embaràs de la seva dona. I, bueno, la pel·lícula tracta d'això, del tema de la maternitat, com es viu, des d'un model familiar no normatiu i des d'aquesta perspectiva més contemporània.
0: Vaja, també és pel·lícula francesa,
1: sí.
0: També és producció francesa.
1: Sí,
0: de fet,
1: sí.
0: el tràiler no l'he trobat en versió doblada en castellà, he trobat la versió original, que és en francès, que això ens demostra també aquest tipus de pel·lícules, i passa molt, ara en parlarem, quan arriba una gran estrena, com és el cas, la resta de pel·lícules, o les distribuïdores, s'esperen una mica a fer-ho en setmanes posteriors perquè no els hi eclipsi una mica. I crec que és el cas, perquè
1: sí.
0: Moltes d'aquestes pel·lícules potser tenen com una pàtina una mica més alternativa, no són tan comercials.
1: Correcte, i també és el fet de el tenir una perspectiva tan fora de lo normatiu, moltes productores tenen com aquesta por que no triomfi i s'esperen fins última hora per veure com està funcionant a nivell nacional, en aquest cas.
0: Sí, sí, sí,
1: a nivell
0: sí, sí.
1: Francès, i a partir d'aquí ja anar tirant pues, els seus punts de dir, vale, pues, ah, ho faig ara, no ho faig ara.
0: Val.
1: I també per no eclipsar les que hi ha.
0: Exacte.
1: Com tu deies.
0: Doncs és el cas d'aquesta. 15 pruebas de amor.
10: Une fille, oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse?
11: Jalouse de quoi?
0: I ara sí, ja anem cap a la última pel·lícula destacadíssima, una pel·lícula molt esperada. Se n'ha parlat molt, perquè ja fa temps que es promociona a través de xarxes, i el que té és que, clar, pot tocar diferents generacions.
1: Sí.
0: Toca pares, mares i fills i filles, ja, eh?
1: Sí. Uh-huh. Bueno, a qui no li agraden. A qui de petit no li ha agradat jugar amb les seves joguines, donar-li vida a les seves joguines i desitjar que aquestes joguines et responguin o participin en el teu joc. Això és el que representa Toy Story, no? I amb aquesta meravellosa saga de pel·lícules torna Toy Story amb Toy Story 5, la gran estrena és aquesta setmana,
0: uh-huh.
1: I el que destaca d'aquesta setmana és que, o sigui, el que destaca d'aquesta nova pel·lícula és que el Woody ja es fa gran.
0: Mm.
1: El Woody es fa gran.
0: Clar, és que han passat ja 30 i pico d'anys, ja, de la primera.
1: Sí, la primera pel·lícula va ser el 95, si no recordo malament.
0: Sí, sí, sí.
1: I sobretot el que destaca aquesta pel·lícula a nivell productiu és el tema de les noves innovacions tecnològiques.
0: Clar, les tablets, les
1: tablets, hi ha un nou personatge, que és la tablet,
0: uh-huh.
1: Com s'introdueix aquest nou personatge, perquè la nena comença a jugar amb la tablet, ja no juga tant amb les joguines
0: clar.
1: Se senten una mica excloses, i bueno, la pel·lícula va una miqueta, la trama va d'això, no? D'aquestes noves tecnologies i com s'implementen dins la vida dels infants, i sobretot l'impacte que tenen a la vida dels infants i la seva infantesa.
0: Correcte, i a les joguines, i el bo de Toy Story també és que segueix molt fidel als seus personatges, els
1: sí.
0: personatges, cada un d'ells
1: sí, sí.
0: són espectaculars, i jo crec que cada un dels personatges, cada una de les joguines que una mica interactuen amb el Woody o el Buzz Lightyear, és justament que podrien tenir tots un spin-off, eh? Tots
1: sí.
0: podrien ser protagonistes sí. de la seva
1: Correcte.
0: Pròpia pel·lícula o de la seva pròpia sèrie, eh? Que és raro que no s'hagi fet.
1: De fet, el Buzz Lightyear ja li van fer una pel·lícula.
0: Però no va triomfar massa. No,
1: però això de les seqüeles i
0: sí.
1: tot això, bueno,
0: no
1: són mai, propostes.
0: Són pel·lícules i històries molt ben fetes i demostren que han tingut ja aquestes 5 històries, aquests 5 capítols, i que encara estan allò com molt, molt seguides, i de fet ja jo crec que ja han trencat taquilles i rècords només ara que s'acaba d'estrenar. Toy Story 5.
8: Bonnie me está dejando por un aparato.
10: Hay un amigo en mí.
11: He venido lo antes posible.
12: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
11: Esto es un poncho, Forky.
13: Alguien necesita un rotum marrón.
14: ¡Alto! ¿Quién?
0: Pel·lícula destacadíssima, Toy Story 5, que, com dèiem, una mica eclipsa la resta, però bé, és el que hi ha. Jo penso que molts dels que estem aquí l'anirem a veure.
1: Sí, aquesta setmana és això, no? O sigui, hi ha la pel·lícula destacada, que seria el Toy Story 5,
0: uh-huh.
1: però després hi ha pel·lícules per tots els gustos. Pel·lícules d'adults, pel·lícules franceses, comèdies, thrillers, també hem dit. O sigui, hi ha una mica de tot, per tots els gustos i per tots els serveis.
0: Fantàstic.
1: Que hi ha una varietat de pel·lícules. Sempre impulsarem anar a aquest cinema perquè es viu diferent. I res, recordar a la gent això, que podeu aprofitar el dimecres, que és el dia més...
0: El dia espectador, que més
1: el
0: econòmic.
1: El dia espectador, més econòmic, i a qui vulgui anar al cinema pues té aquesta accessibilitat econòmica per poder aprofitar-la.
0: I tant, que hi vagi. Gràcies, Iman.
1: Gràcies, Pere.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.

0: calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además...

0: 4. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
4: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Soc del Bosc està cercant operari i operària de comanda de Santa Oliva, personal de neteja, cuina, cambrers per hostaleria a Coma-rua i electricista lampista a Vendrell. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està cercant animadors o animadores per Coma-rua, mosso de magatzem a Santa Oliva, controlador d'accessos a Coma-rua i ajudant de cuina i sala al Vendrell. A Calafell Treball estan buscant auxiliar de serveis, dependent de gelateria, i perruquer oficial de primera al Vendrell. I el servei d'ocupació de Cunit està cercant recepcionista en màrqueting i xarxes socials a Cunit, conductor de camió per Calafell i cuiner a Calafell. A més, el Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès també ens fan arribar diferents ofertes de feina. Una d'elles és repartidor o repartidora de pizza, repartiment de comandes a domicili i gestió de cobraments, carnet de conduir vigent, jornada parcial, principalment horari de tarda a vespre. Si estàs interessat o interessada en aquesta oferta de feina, pots enviar un correu a orientaupros@baixpenedès.cat o bé trucar per telèfon al 977-157-167. També estan buscant un infermer o infermera per una residència de gent gran al Baix Penedès. Els requisits: tenir grau universitari o diplomatura d'infermeria i persona empàtica, capacitat d'organització, resolució d'incidències i habilitats comunicatives. Jornada completa, horari de dilluns a dijous, de 7 al matí a 3 de la tarda i divendres de 7 a 2 quarts de 3. Si estàs interessat en aquesta oferta de feina, pots enviar el teu currículum indicant l'oferta a orientaupros@baixpenedès.cat o trucant al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions dels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert la prescripció pels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny i ensenyaments als centres de formació d'adults del 19 al 29 de juny. Per més informació, podeu entrar al web de triaeducativa.gencat.cat o trucar o venir a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
5: Vols fer créixer la teva carrera professional? Acompanyament personalitzat, sessions presencials i online. Nous objectius professionals, dirigit a les persones treballadores dels sectors d'hostaleria i turisme, instal·lació i manteniment i transport i manteniment de vehicles o persones que vulguin orientar-se cap a aquest sector. Truca al 683 129 536 o bé escrivint un correu electrònic a orientacio@impuls.catsud.cat.
6: Cool.
5: curs de monitors d'activitats de lleure infantils i juvenils. Aquest curs es fa a Santa Oliva amb inici el 19 de juny i final el 7 d'agost. Per més informació i inscripcions a través de l'Oficina Jove del

0: Es Penedès o a l'enllaç de la Cambra de Comerç de Tarragona. Acompanyant les paternitats, taller per a futurs pares, un espai per compartir, reflexionar i preparar-se per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. Durant el mes de juny, juliol i setembre, de 4 a 6:30 de la tarda, al CAP de l'Arboç. Per més informació, posa't en contacte directament amb el CAP. Taller de ball de reggaeton, els dilluns i els dimecres del 29 de juny al 22 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, al Centre Cívic Comunitari del Vendrell. I també taller de defensa personal els dimarts i dijous, de 6 a 7, del 2 al 23 de juliol, al Centre Cívic i Comunitari del Vendrell. S'han ampliat les inscripcions i a termini fins al 22 de juny. Bonificacions al transport públic per al 2026, d'autobusos estatals, de Renfe, de transport urbà i metropolità. Per més informació, a la pàgina web del Ministeri de Transports.
1: La Sala d'Art Jove de l'Agència Catalana de la Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027 per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Podeu presentar-vos fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Ja està oberta la convocatòria del 22è jurat Carnet Jove de Sitges 2026. Una oportunitat per joves interessats en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Podeu presentar les candidatures fins al 2 de juliol. Heu de ser titulars del Carnet Jove i estar registrats al portal del programa Connecta't. Si vols més informació, entra al web del Carnet Jove. De rock a Balvei. El dissabte 20 de juny a partir de les 10 del vespre al pàrquing de la zona esportiva de Balvei. Hi actuaran Levi, The Best i Guardafuegos amb el suport de Jove Baix Penedès. El Ball de Diables de Sant Jaume dels Domenys organitza la tercera trobada de bèsties de foc. Serà el dissabte 27 de juny a Sant Jaume, amb plantada de bèsties, tardeo, jocs, tabalada i correfoc. No us ho perdeu.
2: El divendres 20 de juny, Cunit celebra el Cunit amb orgull. Una jornada festiva i reivindicativa al Passeig Marítim, a l'accés per l'oficina de turisme. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 11 de la nit, amb diferents propostes obertes a tothom. Hi haurà classe de gimnàs, lectura de manifest, bingo drag musical, pintacares i servei de bar, a més d'una zona de food trucks. També hi haurà actuacions de Javiolo, Cristina Monllau, Frida Later, Valerie Norton i DJ Lisa Kerr. Una proposta per gaudir, compartir i celebrar la diversitat amb orgull. El dissabte 20 de juny, Llorenç del Penedès acull el 7è Dia del Drac, una trobada de bestiari plena de cultura popular i activitats per a tots els públics. La jornada començarà a les 5 de la tarda a la Rambla Marinada amb la planada de les bèsties. A les 5 i mitja hi haurà torneig de matar, a les 7 i mitja cercavila sense foc i a les 9 de la nit botifarrada popular. A partir de les 10 i mitja hi haurà l'actuació de les bèsties participants i tot seguit concert amb els grups funders. Tribut a l'Exbusto, una proposta per viure la cultura popular i gaudir d'una tarda i vespre festiu a Llorenç del Penedès. El divendres 27 de juny, la Bisbal del Penedès celebrarà el Corre Barris, una activitat festiva organitzada per l'Associació de Joves de la Bisbal del Penedès, els Esventats. Es tracta d'una proposta pensada per sortir al carrer, fer poble i gaudir d'una jornada amb ambient jove i participatiu. Una bona oportunitat per compartir una estona amb amics i amigues i sumar-se a les activitats del municipi. Recordeu, divendres 27 de juny. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, aquesta informació t'interessa. El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix assessorament per ajudar-te a conèixer totes les opcions disponibles i resoldre dubtes abans de fer el pas. El pròxim dijous, 16 de juliol, d'11 a 1 del migdia. Es podrà demanar cita per rebre informació sobre mobilitat internacional. Pots contactar-hi a través dels telèfons 616-917-318 o al 977-157-157. També per missatge directe o escriure al correu baixpenedes@oficinajove.cat.
3: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
4: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
8: Dos quarts i quatre minuts de 12. Participació i trucades. A partir d'aquí, ben pendents d'aquests punts de comunicació que ja bé coneixeu, sobretot a partir d'aquí, a través del telèfon, el 977 15 70 69. Molt fàcil, 977 15 70 69. O podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. 686-101-101. Doncs va, que anem ja cap a les primeres trucades. Bon dia.
9: Soc jo. Hola. El Jan Papalet?
8: No, ets tu, Maria Dolors.
9: Ah, que no fos el Jan Papalet.
8: No.
9: Com que és
8: de moment només ets, només ets tu.
9: Ja, però com que dius dues trucades, ja penso que és el Papalet també, saps?
8: No.
9: No preocupis, Escolta'm, bon dia, maco.
8: Bon dia, Maria Dolors, bon dia.
9: Dies calorosos, seran
8: sí.
9: Aquests, sembla.
8: Els que han ja de venir, la... sí.
9: Sí, la primera ola de calor, diuen,
8: correcte,
9: eh?
8: Correcte.
9: Molt bé, carinyo. Mira, posa'm de funambulista. A mi m'he gustat la vida.
8: Vinga, funambulista.
9: Una miqueta així, una així, ritme i...
8: Sí,
9: tristeta.
8: Molt xula. M'he gustat la vida. Molt bé, doncs l'apunto, la busco de seguida.
9: Doncs fins demà.
8: Vinga, demà hi tornarem, si voleu. Sí, tant.
9: Això mateix.
8: Fantàstic.
9: Adéu.
8: Gràcies, adéu, Maria Dolors, adéu.

primera trucada amb la Maria Dolors i, de fet, ja la primera petició musical i que ens porta, bé, en aquest cas, la segona cançó d'avui. La segona cançó que escoltem després de la primera que ens posa ritme només a les 9 començar i ara ja en participació un parell d'hores després. És aquesta cançó molt xula de Funambulista, també és un cant a la vida, eh? Me gusta la vida.

Aquesta la posem nosaltres, ja, eh? Cançó per posar ritme i de ple ja en aquesta recta final de participació i trucades de la Calaixera avui dijous. Però això, encara en temps, només faltaria que seguiu demanant i fent peticions musicals al 977 15 70 69, que està a la vostra plena disposició, i missatges de WhatsApp al 686 101 101. I això que dèiem, aquesta la posem nosaltres. Els Flashy Ice Cream.

0: Els Amics de les Arts, que ja presenten, bé, han explicat que hi ha un nou disc, que l'estan fent, que sortirà en breu, i aquest és un avançament d'aquest nou disc. Segurament t'estimo. 977-15-70-69, en directe, trucades, participació, com és el cas, i com passem ja de seguida. Bon dia.
1: Bon dia,
0: querida. Hola, Montserrat.
1: Hola.
0: Què dius? Escolta,
1: que no trobava el número.
0: Aix.
1: No, abans el tenia sempre al cap, ara ja no.
0: Clar, bueno.
1: Ja, el meu cap ja no entra.
0: Bueno, alguna banda el deus tenir apuntat, no?
1: Sí, per això he de parlar la llibreta.
0: Clar, perfecte.
1: Amb la llibreta l'he trobat de seguida.
0: Molt bé, doncs ja està. Mentre estigui apuntat, cap problema.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Apuntat està.
0: Doncs ja està, ja en tenim prou.
1: Vale.
0: Molt bé. Una abraçada, bueno. Montserrat, gràcies per trucar.
1: Igualment.
0: Com sempre.
1: Ja adéu. Posaràs una cançó.
0: Sí,
1: de la...
0: ara buscarem alguna de ben xula per tu.
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: La Calaixera, un programa Unicap de tot.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres.
2: I mira, ens ha sonat aquesta, que és una cançó molt, molt, molt maca, que és de Ivan Ezhorc, es diu Et prometo. La mantenim de fons, perquè tenim una altra trucada i és el que farem de seguida, donar pas a aquesta nova trucada. Bon dia.
3: Hola, Joan.
2: Hola, què dius, senyor Potis?
3: Vaig a sentir la Montserrat, et saludo, fa molt de temps.
2: Ei... Et perdem una mica, Jan, et perdem una mica. Suposo que deus anar al cotxe.
3: Vale, vale, sí, estic amb el cotxe.
2: Veus? Tranqui, tranqui, més o menys anaven sentint, però sí que t'anaven perdent mica en mica.
3: Vale, vale, vale, vale.
2: Comentaves la Montserrat, que estaves content d'escoltar-la.
3: Montserrat, una abraçada i un petó d'aquests nostres.
2: Molt bé. Doncs segur que ho escolta, així que ja són donats.
3: I a tu també, naturalment, una abraçada.
2: Gràcies, igualment, el torno, ja ho saps.
3: Ah, i un recordatori, pensa en mi.
2: Sí, ens hem de trobar aviat, sí senyor. Vale. Ens hem de trucar, tinc present, ara estem fent com canvi de temporada, ara quan la fem, de seguida ja parlarem i posarem una data.
3: Entesos.
2: Perfecte?
3: Vinga, perfecte.
2: Gràcies, Jan.
3: A tu, rei.
2: Que vagi molt bé.
3: Adéu,
2: adéu.
1: Prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I aquesta per la Montserrat, a més, aprofitant que ja ens ha trucat, i sempre ho diem, és un luxe que coneguem i que podem escoltar qui fa música i que fa aquestes versions, com és el nostre estimat Jan Potis, que ha trucat i que ha saludat a la Montserrat. Doncs bé, per ella dediquem aquesta cançó del propi Jan Potis. El gato que está triste y azul.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Vine a buscar, sisplau. L'última cançó d'Alfred García. Una clara cançó d'aquest estiu, ja veureu. Vine'm a buscar. Això ja em va posar en ritme i gairebé ja acomiadant tota aquesta calaixera d'avui dijous.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I va, que això ho deixarem aquí, amb aquesta cançó de Nil Moliner, Nuestro Jardín. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà seguirem al nostre jardí, puntuals, a partir de les 9, a més Calaixera, més ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement, volíem dir, del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit, també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentir de Andalucía.
4: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
5: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
5: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: El Café Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal, als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
10: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
11: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de non perdere.
0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
12: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
13: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions cordials i benvinguts en aquesta nova jornada. Avui ja és dijous i som a 18 del mes de juny. Us saludem, com sempre, en directe després de tot el que hem viscut al matí. Amb la calaixera, ara és el moment de gaudir de la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Salutacions de Marga Márquez, és un plaer estar amb tots vosaltres amb aquesta jornada ja calorosa, eh? Avui, 18 de juny, es celebra principalment el Dia de la Gastronomia Sostenible. El Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi, dues efemèrides oficials reconegudes per l'ONU. Aquesta jornada, la primera, el Dia Mundial de l'Orgull, també una de les que també es celebren, en aquesta data coincideixen altres celebracions globals i culturals. Doncs anem per pams. Avui també es celebra el Dia Mundial de l'Orgull Autista, una jornada nascuda l'any 2005 per visibilitzar la neurodiversitat, promoure el respecte i l'acceptació de les persones amb l'espectre autista. I avui és el Dia també internacional per a contrarrestar el discurs d'odi, impulsat per les Nacions Unides per combatre la intolerància i la discriminació a tot el món. I com dèiem, avui, pel que fa a gastronomia i estil de vida, doncs és el Dia de la Gastronomia Sostenible, centrat en el consum d'aliments que respectin el medi ambient i les tradicions locals. També és el Dia Internacional del Sushi, un reconeixement popular d'aquest emblemàtic plat de la cuina japonesa. I avui, doncs, es celebra en aquest 18 de juny principalment els sants de Sant Marc i Sant Marcellià, juntament amb altres figures del santoral, com, per exemple, Sant Amant, Catorla, el Siriac. I avui, doncs, també en aquesta jornada ens agrada fer un repasset del que va passar tal dia com avui. A Catalunya recorda grans esdeveniments polítics, fundacions clau i la pèrdua de figures de la cultura catalana. Pel que fa a un apunt de política i societat, recordar-vos que el 18 de juny de l'any 2006 la ciutadania de Catalunya va aprovar el referèndum de la reforma de l'Estatut d'Autonomia amb un ampli suport. I el primer Congrés Obrer Espanyol es va celebrar tal dia com avui, el 1870. Es va inaugurar a Barcelona el Teatre Circ al Congrés, on es va constituir la Federació Regional Espanyola. I tal dia com avui, el 2015, es va dissoldre la històrica Federació Política de Convergència i Unió. Mira cap al temps, un fet tan important perquè estem tenint temperatures altíssimes. Doncs avui al Vendrell serà un dia molt calorós, amb el cel completament serè durant tota la jornada, amb temperatures que oscil·laran gairebé els 30 graus a les hores centrals del dia, amb una sensació tèrmica molt superior per la humitat, mentre que la mínima situarà entre els 18 i 22 graus durant la nit. Doncs aquests són apunts que sempre arriben només començar la nostra quarta hora. Ja sabeu que més tard el que tindrem serà el nostre punt d'actualitat d'informació. Avui ens despertem amb el que has de saber. El punt de les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals i internacionals i d'última hora. No oblideu que sempre estem a la vostra disposició a través del WhatsApp de participació, el 686-1101, on ens podeu, doncs, demanar una cançó, fer una dedicatòria, enviar-nos un WhatsApp de veu escrit, el que us vingui de gust, sempre al costat d'aquesta quarta hora. I com que som musicals, ens aturarem amb el tema retro i amb l'agenda que comencem, doncs ja mira cap al cap de setmana. Demà arriba, durant tot el cap de setmana, un fet important com és ja el Turismar, que podríem dir és el tret de sortida de l'estiu a la nostra comarca, al Vendrell. Així que és moment d'arrencar. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta quarta hora. I comencem, com sempre, amb bona música. Anem en busca de Cher i el seu èxit de l'any 2013, Take It Like Men. Bon dia. Bon dia.

0: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, comencem el nostre punt d'informació. Detingut al Vendrell un home per exhibicionisme. Els veïns van alertar la policia. L'home anava pel carrer baixant-se els pantalons a la zona del camí dels Molins del Vendrell. No consta que assetgés ningú en concret, però la situació va alertar els veïns que van trucar a la policia local. Fins a la zona van arribar patrulles que van observar el comportament de l'individu i va quedar detingut per exhibicionisme. Segons l'ordenança de convivència ciutadana que determina l'obligació de respectar la convivència. Precisament l'article 19 de l'ordenança parla del decòrum a la via pública. La col·laboració ciutadana ha permès la ràpida intervenció de la policia en una situació que havia generat intranquil·litat. I comencen la construcció d'una nova obra, d'una nova superfície comercial a Coma-ruga. Els veïns de la zona critiquen l'impacte per la urbanització i que se'ls estigui tancant la sortida a la carretera nacional 340 en cas d'emergències. Les obres per la construcció d'una nova superfície comercial a Coma-ruga, a peu de carretera, que es pot veure perfectament quan es passa per la 340, ha començat una vegada concedida l'autorització per part de Carreteres al darrer tràmit que quedava pendent. L'Ajuntament del Vendrell ja havia donat totes les autoritzacions per aixecar una nova superfície comercial en terrenys que en el seu dia van acollir una nau en venda d'embarcacions i un local de contactes. El regidor d'Activitats Econòmiques i Llicències Urbanístiques, Jero Merino, ha assenyalat que la finca ja tenia la catalogació de comercial i una vegada complerts els tràmits urbanístics han pogut començar els treballs. No obstant, aquesta autorització d'aixecar una nova superfície genera moltes queixes als veïns de la zona. Des de la presidència de l'Associació Veïnal, la presidenta Pepi Mercader lamenta l'impacte que tindrà a l'urbanització. Assenyala especialment

que es col·lapsaran als carrers de la zona. En pocs metres de distància hi haurà diverses superfícies comercials. De fet, aquests informes no són necessaris, ja que la construcció de la superfície comercial és una llicència directa del pla parcial de la zona, que té anys, per la qual cosa només necessita l'autorització de l'Ajuntament. Les obres s'han reactivat i ha reactivat el debat a Coma-ruga i al Vendrell sobre l'arribada de superfícies comercials i l'afectació que tindran per al petit comerç i la necessitat de generar activitats econòmiques i el model del municipi que es pretén. I detinguda per furtar una bossa a l'església del Vendrell. Una veïna del Vendrell de 80 anys ha anat a l'església a la tarda d'aquest dimarts quan en el moment es va adonar que li faltava la seva bossa de mà. Algú se l'havia endut, la dona va alertar la situació i la bossa portava cartera, telèfon mòbil, documentació i objectes personals. Durant la celebració de la missa, algú se la va emportar. Es va comunicar amb la policia i va acudir com a una patrulla per començar un rastreig per la zona. Mentre la dona presentava la denúncia, els Mossos d'Esquadra, la Unitat de Suport Policial i la Policia Local del Vendrell, cap a 2:15 de la nit, va avisar que havia localitzat una dona que podria ser l'autora del furt. Estava a la plaça Nova, a pocs metres de l'església, i duia objectes sostrets. La policia local va procedir a la detenció i recuperar els objectes furtats. Recorda la necessitat de tenir en tot moment els objectes personals controlats en llocs on hi pot haver concentració de persones per assegurar-se que s'empli, encara que no, doncs qualsevol distracció pot provocar aquest problema. I més coses. A l'Auditori Pau Casals va acollir aquest dissabte passat el concert final del concurs de joves solistes de la URB. Amb aquest certamen, els participants aspiraven a tenir un paper determinant en l'Orquestra Simfònica de la Universitat. El passat dissabte es va celebrar la fase final de l'edició 2026 del concurs de joves solistes convocats per l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'una fase decisiva, ja que, com a premi optaran a ser o solista acompanyants de l'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili durant la temporada 2026-2027 en la programació de l'Auditori Josep Carreras a Vilaseca. I el Vendrell posa en marxa el Servei d'Orientació i Acompanyament de les Famílies amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i relacional. És un servei gratuït adreçat a totes les famílies empadronades al municipi. Ha posat en marxa el SOAF, que és el Servei d'Orientació i Acompanyament de les Famílies, independentment del tipus de famílies que es tracti i que té l'objectiu de promoure el benestar emocional i de relació. El servei és una iniciativa des de la Regidoria de Serveis Socials que també ofereix tallers de criança i treball comunitari en coordinació d'altres serveis. El SOAF disposa d'horari d'atenció entre dilluns i divendres tots els matins i tres tardes a la setmana a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Les primeres atencions a les famílies es poden fer abans que s'acabi aquest mes de juny. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La voluntat és cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que s'acaba el curs i que comencen les activitats de lleure. Les activitats es faran a la mateixa Escola d'Educació Especial Garbí sota el nom d'Espai Respir. I el Vendrell impulsa aquest casal gratuït per a aquestes persones, que ens dona pas a altres notícies, com recordar que 4 alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals han rebut la beca COI Grau de reconeixement a l'excel·lència. Els joves alumnes són Oriol Borrell, Ferran Herrero, Ingrid Merino i Alexander Reimer. Han estat els beneficiaris d'aquesta beca impulsada pel músic i pedagog vendrellenc l'any 2005. Aquesta beca ha estat per a 4 alumnes, 3 de piano i una de viola, joves que han destacat per la seva excel·lència al llarg d'una dècada d'estudis al centre. També ha estat beneficiari de la beca l'alumne de piano Alexander Reimer,
Kremer, que no va poder ser present a l'acte. El fill d'Agustí Cuí Grau va voler destacar l'interès que sempre ha tingut el seu pare en apropar i fer estimar la música als infants i als joves.

I més notícies, en aquest cas, parlant de l'Hospital del Vendrell. Fins a 3 serveis d'Hospital del Vendrell s'han adherit aquesta setmana a la campanya Ni un minut més, una iniciativa que denuncia la càrrega de professionals que asseguren pateix el col·lectiu. Es tracta d'una mesura de protestes que consisteix en deixar de dur a terme tota activitat assistencial que surti de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Ara mateix s'han sumat una cinquantena de centres, inclòs Sant Joan 23 de Tarragona, l'hospital de referència per la població del Baix Penedès. I denuncien un retard acumulat en el pagament d'hores extres de la policia local. El sindicat SPLCM de la Policia Local Municipal del Vendrell ha denunciat el retard acumulat en el pagament de les hores extres al cos policial, que en alguns casos arriba fins a 8 mesos, segons afirmen en un comunicat. Aquest retard, que afirmen que s'ha anat engreujant amb el temps, està provocant que molts agents hagin deixat de presentar-se voluntàriament en la realització d'hores extraordinàries, coincidint en que els cobraments es pot allargar durant mesos. Des del sindicat asseguren que han traslladat les queixes a l'alcaldia i a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, demanant que es doti adequadament la partida pressupostària corresponent, que denuncien que enguany s'ha reduït fins a 100.000 euros, uns diners que afegeixen es van esgotar a principis d'any. I Santa Oliva inaugura un monument als donants de sang. Va ser aquest passat 14 de juny el monument als donants de sang, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de Donants de Sang. Aquesta peça escultòrica està situada al carrer de Torràs i Bages i el seu disseny ha anat a càrrec de l'artista local Jordi Llucià. En el monument, Santa Oliva vol retre homenatge a totes aquelles persones que contribueixen a salvar vides i a millorar la salut de moltes persones amb aquest gest altruista i solidari. L'acte inaugural va comptar amb la presència de representants del Banc de Sang i Teixits i de l'Associació de Donants de Sang del Baix Penedès i de la Federació Catalana de Donants de Sang. I més coses. El Vendrell afegeix un cubofit i diverses fonts d'aigua als complexos esportius. El Vendrell suma noves millores de les seves instal·lacions esportives municipals. Des de la Regidoria d'Esports han informat que el complex esportiu Club Tenis al Vendrell ja es pot fer ús del cubofit, una nova instal·lació que, segons expliquen, permet arribar a nous perfils d'usuaris amb objectius de continuar amb el foment dels hàbits saludables entre la ciutadania. A més, s'han començat a instal·lar fonts d'aigua als diferents complexos municipals amb l'objectiu de millorar el confort dels usuaris, especialment en els mesos de més calor. Avui tenim més notícies i en aquest cas ara anem a mirar ja cap a la comarca. El Congrés Internacional Carlos Barral arriba a la seva quarta edició reivindicant les escriptores silenciades en el boom literari hispanoamericà. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Calafell organitzen els dies 18 i 19 de juny el quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores a Calafell, una trobada acadèmica que aquest any estudiarà el paper que va jugar els escriptors dins del boom de la literatura hispanoamericana i en els processos de transformació cultural de les últimes dècades. Entre les convidades destacades d'aquesta edició hi haurà la novel·lista argentina Fernanda García Lao, la catedràtica de la Universitat de Barcelona Nora Calitelli i l'acadèmica catedràtica i escriptora mallorquina Carme Riera. Una cita important que ara ens fa, com sempre, mirar cap a altres llocs. És moment d'obrir, com sempre, la informació a les notícies d'àmbit nacional i internacional, com sempre, una mirada al món. Les últimes notícies ens diu que Feijóo obre la porta a un possible govern amb Vox, si les urnes així ho dicten, encara que insisteix en governar en solitari. Belarra vol derrotar Ayuso a Madrid. Cal parar els peus al PP on és més fort. La ruta senderista Aron busca reduir els morts per mort sobtada.
I Villamarín tanca la ferida de la Grossa, dissol l'associació després del repartiment i tornarà a vendre loteria aquest any. El PP porta al Tribunal Suprem el veto de la mesa del Congrés de l'esmena per instar a Sánchez a convocar eleccions. I altres notícies també ens fan fent una àmplia mirada més enllà. Les notícies del món ens diu que Israel tanca relacions amb l'alta representant de la Unió Europea, Kaja de Kallas, per una comparació amb l'apartheid de Sud-àfrica. Zelensky confirma un segon atac massiu amb drons a la principal refineria de Moscou. I també, a altres notícies d'economia, es diu que Espanya té més de 450.000 habitatges nous sense vendre. El 60% són a Catalunya, Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana. I també altres notícies ens fan ara mirar cap a Catalunya. Catalunya impulsa una llei pionera per erradicar l'amiant. La llei busca eliminar-lo de forma progressiva i prevenir l'exposició. També ens diu que el govern presenta un protocol per protegir les treballadores els treballadors de la calor. I l'última vaga dels metges abans de l'estiu, mentre creix la protesta a no treballar i no fer més hores extres. També diu que Zapatero declara com a investigat en l'Audiència Nacional i també ens diu que l'eclipsi del 12 d'agost ja es viu també a les aules. I pel que fa al temps, a les portes de la primera onada de calor de l'estiu. Doncs amb això és el que mateix, o ara mateix, ja saps, és el que passa i és el que has de saber.

0: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca del nostre tema retro d'avui, que hem triat un artista com... Bueno, pues una artista molt destacada que, a més, avui celebra el seu aniversari. Avui parlem de Sir James Paul McCartney, un dels músics i cantants i compositors més influents de la història de la música moderna. Ell va assolir la fama mundial com a membre dels Beatles, on compartia la composició principal de les cançons amb John Lennon. Avui celebra el seu 83 aniversari. I a l'actualitat, aquest 2026, cal destacar que va llançar el seu 19è àlbum d'estudi en solitari, que es diu The Boy on Dungannon Lane, el 29 de maig. I l'àlbum està inspirat en la seva infantesa i adolescència de la ciutat de Liverpool. Després de tancar la seva aclamada gira Got Back Tour a finals del 25, aquest any ha fet actuacions especials presentant el seu treball en diferents sales de Los Angeles i a Londres. La seva trajectòria va arrencar als 60 fins als 70 per ser el baixista, pianista i un dels vocals principals i creador de clàssics com Yesterday, Hey Jude o Let It Be dels Beatles. El 1971, el 81, després de la separació de la banda, va fundar aquest grup amb Linda McCartney i els Wings i va aconseguir grans èxits mundials com a Band on the Run o Life and the Light. I una carrera en solitari que, més que consolidada, amb molts èxits de la història de la seva música, i destaca també el seu eclecticisme musical, tocant gèneres que van des del pop-rock fins a la música clàssica i electrònica. És doblement reconegut, ha estat inclòs dues vegades en el Rock and Roll Hall of Fame i el seu amb els Beatles i després com a compositor solitari. I és cavaller del Regne Unit, va rebre el títol de Sir l'any 97 de les mans de la reina Isabel II per als seus serveis a la música. Doncs avui ens quedem amb Paul McCartney. Sempre és fantàstic sentir la seva música i amb el seu tema Say, Say, Say.

Doncs aquesta és la sintonia que, com sempre, ens situen en el moment d'obrir l'agenda. I ja sabeu que tenim un cap de setmana intens a les platges de Coma-ruga, perquè demà arriba la inauguració del Turismar. Però tota la informació us la donarem demà, perquè avui és dijous, anem amb coses que passen avui, també fent un petit vano del que arriba el cap de setmana, fent comarca. Així que abans que res, doncs anem en busca de coses destacades, com recordar-vos que la sala d'exposicions, benvinguts socies, del Centro Cultural García Lorca, hi ha una exposició de pintura, homenatge al pintor Don Diego Velázquez, que estarà disponible fins al 5 de juliol, amb horari de tarda, de 5 a 8 del vespre, de la mà d'Antonio Villanueva Martí. Demà és divendres i demà, doncs, hi ha mercat ambulant al Vendrell i també a Segur de Calafell. Ens situarem amb coses que passen avui dijous, però ja us destaquem també una festa que us la podeu apuntar amb la vostra agenda personal, perquè l'Arbós donarà la benvinguda a l'estiu amb la Summer Fest aquest dissabte, dia 20. La festa començarà a les 7 de la tarda a l'àrea recreativa de lleure de la piscina municipal d'estiu. Inclourà una oca gegant, jocs d'aigua, animació infantil, botifarrada popular, concert amb cicuta i sessió musical de DJ. Des de la Regidoria de Cultura impulsen aquesta nova edició del Summer Fest a l'Arbós, una proposta festiva que dona el tret de sortida a l'estiu amb una tarda i nit d'activitats pensades per tots els públics. La cita manté és aquest dissabte, dia 20, a l'àrea recreativa de Lleure, a la piscina municipal, i arriben amb activitats que arrencaran a les 7 de la tarda. Demà us donaré ja tota la informació ben puntuada, ben destacada, perquè no us perdeu res. Així com demà ja sabeu que també arriba la inauguració del turisme, això vol dir que hi haurà un cap de setmana molt intens. Però ara ens centrem en coses que també ens ocupen avui dijous. Avui a Cunit, a l'Espai Jove, hi ha espai de cuina per a joves. A les 6 de la tarda i davant de la biblioteca arriba el taller familiar de Sant Joan, Fes la teva vareta màgica, a la Bisbal del Penedès. A 8:15, al Centre Municipal de Cultura de la Bisbal del Penedès hi ha debat per seleccionar els 10 pressupostos que passaran a la votació final dels pressupostos participatius. I deixant a banda que això ho centrarem demà amb l'agenda més destacada al turisme, us recordo coses que passen demà divendres. A Llorenç del Penedès, a 8:15 del matí, hi ha el comiat de fi de curs amb l'espectacle de l'alumnat bategant junts, un viatge cap a la pau. A 9:15 del matí, a l'escola Les Cometes. A Calafell, a les 10 del matí, al Centre Cinema Cívic Cinema Iris, a celebrar el 4è Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores. Les sessions de tarda començaran a les 4, seran obertes al públic en general. I Cunit acull a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove el torneig de billar per a joves. La Bisbal del Penedès a les 6 de la tarda a l'Escola Ull de Vent fa homenatge dels 20 anys a l'escola. Mèrit escolar per fi de festa del curs. I una miqueta més tard hi ha el lliurament de premis en Grafitec Kids en aquesta festa. Una miqueta més tard, a 8:15, a l'Escola Ull de Vent de la Bisbal hi ha homenatge als alumnes de 6è en el seu fi de curs. A les 8 del vespre, l'activitat de ioga a la platja al Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme. I Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre, acull el Teatre Mig del Mar a la Comprativa. Llorenç del Penedès també acull als Jardins Oriol Martorell a les 8 del vespre el show del podcast Els Safareig en la commemoració local del Dia de l'Orgull LGTBI+. A càrrec del grup de teatre Joves de la Comprativa i dirigit per Rosa Andreu. A continuació hi haurà vespreig amb Laia Motos DJ. I també a la Bisbal del Penedès, a 9:15 del matí, a l'Escola Ull de Vent hi ha sopar càrrec de l'AFA a la festa del fi de curs. I tancarem detalls de demà divendres amb la partir de les 10 de la nit a la Bisbal del Penedès i a DJ amb servei de barra en la festa del fi de curs a la Bisbal del Penedès a l'Escola Ull de Vent. Us recordem també la programació de Ràdio al Vendrell d'avui dijous.
Avui dijous, com és habitual, a 2:15 del migdia hi haurà l'informatiu amb la seva edició migdia. I de 2 a 3, la connexió amb xarxa. De 3 fins al punt de les 5 hi ha l'actualitat musical amb Tardana Estèreo. Avui dijous arribarà l'informatiu amb la seva edició migdia i a partir de les 9 i fins al punt de les 10 el programa Che la faccio. I com sempre, destacar la programació de televisió al Vendrell. Avui dijous a les 2 del migdia, l'informatiu puntual amb tota la informació del nostre municipi i comarca. I ja sabeu que també avui és dia de mosaics amb Pere Sallent. No us ho podeu perdre. En 4 minuts, doncs, arribarem ja al punt de les 1 del migdia. I nosaltres avui, doncs, marxem amb bona música. Com sempre, ho estem fent aquests darrers dies, amb bona música que ens posi aquest punt ja estival. Amb molta calor que avui en farà, eh? Amb la música de Mayo i Electra Lamborghini, amb aquest tema Castigo, ens acomiadem. Que tingueu una molt bona jornada. Fins demà, que serà divendres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 10:45. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la PSAT a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
5: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
5: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
6: Corazón, donde reina la alegría.
7: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
6: Sentir de Andalucía.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Catalan Society.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, de Ràdio El Vendrell. Avui és jornada de dijous 18 de juny de 2026 i les temperatures, mica en mica, han agafat l'escala de pujada i en parlarem a la recta final amb en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi Garell ens farà 5 cèntims de l'actualitat esportiva i abans tindrem temps de parlar de tot un seguit de qüestions que són actualitat a la nostra vila i també a la resta de la comarca amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació. A les vies de so és la Marga Márquez i davant dels micròfons que us parla amb molt de gust Víctor Merencio. Per endavant, en resten 30 minuts per parlar de tot un seguit de qüestions que avancem, com sempre, amb el nostre sumari de titulars.
0: Sumari de titulars.
1: Fins a 3 serveis de l'Hospital del Vendrell s'han adherit aquesta setmana a la campanya Ni un minut més. És una iniciativa que denuncia la càrrega professional que asseguren pateix el col·lectiu. Es tracta d'una mesura de protesta consistent a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que se surti de la seva jornada laboral. D'aquest fet en parlem avui d'entrada en aquest informatiu, que també ens ha de parlar de la temporada de perill d'incendi al Baix Penedès, que arriba enguany de manera més progressiva. Així s'apunta des del Parc de Bombers del Vendrell, on es destaca que les precipitacions de l'hivern i la primavera permeten encarar una campanya més clàssica. Haurem de parlar dels instal·ladors agremiats de la comarca que han assistit a una xerrada per conèixer subvencions i ajuts. El problema dels abocadors il·legals de la comarca que arriba al Parlament de Catalunya mercès a la intervenció de la xarxa vendrellenca i abocadors Baix Penedès. Temps en aquest informatiu també per parlar d'un nom, el d'Aina Martínez, una de les grans èxits televisius de la temporada Porta Accent Baix Penedesenc. Es tracta de Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera. Parlem de músiques per al sol i la lluna, del concert d'estiu dels Òngora i alhora també del llibre El foc, la nostra il·lusió. Fins a 3 serveis de l'Hospital del Vendrell s'han adherit aquesta setmana a la campanya Ni un minut més. Es tracta d'una iniciativa que denuncia la càrrega professional que, asseguren, pateix el col·lectiu. Es tracta d'una mesura de protesta consistent a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que surti de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Ara mateix s'hi han sumat una 50ena de centres, inclòs el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència per la població del Baix Penedès.
2: Al Vendrell s'han afegit d'entrada els serveis de cirurgia general, ginecologia i obstetrícia i cirurgia ortopèdica i traumatologia, mentre que a Tarragona s'arriba a la 15ena de departaments. Tot plegat, un degoteig constant d'adhesions amb què es pretén denunciar la sobrecàrrega que pateixen els facultatius, arribant en molts casos a acumular les 3.000 hores extres anuals. Una situació límit asseguren que, lluny de solucionar-se, s'està convertint en estructural.
3: Això ha tingut una repercussió important amb les llistes d'espera i amb l'assistència, i això l'únic que demostra és que el sistema s'està aguantant gràcies al sobreesforç, a la sobrecàrrega dels professionals, i això és el que no pot ser.
2: La campanya Ni un minut més consisteix a no desenvolupar cap activitat fora de la jornada estrictament laboral, de manera que afecta principalment sobre els quiròfans no oncològics ni urgents programats fora d'hores per tal de reduir llistes d'espera. La iniciativa s'encavalca amb les diferents jornades de vaga convocades pel sector, com la d'aquest dimecres, on a grans trets els facultatius sol·liciten disposar d'un conveni propi, una rebaixa de la càrrega assistencial que pateixen, un increment del nombre de professionals i posar fi a les guàrdies de 24 hores. De no atendre's les seves peticions, Metges de Catalunya alerta de la possible convocatòria d'una vaga indefinida a partir del setembre.
1: Continuem endavant amb més qüestions. Hem de parlar de la temporada de perill d'incendi que ja hem vist arreu de Catalunya, que és prou alt. Hores d'ara, resta tallada la via de l'AVE entre el Camp de Tarragona i Lleida per un incendi, novament, a les Garrigues. Però enguany arriba al Baix Penedès de manera més progressiva. Així s'apunta des del Parc de Bombers del Vendrell, on ens destaca que les precipitacions de l'hivern i la primavera permeten encara una campanya més clàssiques, és a dir, amb el mes de juliol com a climes quan el risc de foc. La sequera dels darrers anys, però, ha provocat l'existència d'un gran cúmul de combustible al sotabosc.
2: Des de la tempesta arriba la calma, o el que és el mateix en l'àmbit forestal, les pluges de la darrera primavera i hivern han facilitat un retorn als orígens, en campanyes d'estiu més clàssiques en concordança amb el que havia estat la tradició climàtica del nostre entorn. Una realitat que permet encarar la temporada sense haver de patir incendis remarcables ja a finals de març o abril, tot i que sense oblidar que els efectes dels darrers anys de sequera poden tenir una complicada translació un cop arribi sobretot al mes de juliol.
4: Això vol dir que hi ha molts més arbres adults, gruixuts, morts, a més de molt combustible acumulat en el que seria la interfície de lo que seria el terra i la massa vegetal, que és verd, que ara la veiem verda. Això què vol dir? Què es tradueix també a efectes d'un incendi? Doncs que hi ha molt més combustible i els incendis poden tenir molta més potència.
2: Tot i la intermitència del mes d'abril, un pèl més sec de l'habitual, els experts donen per acabada la sequera estructural, una circumstància que permet encarar les feines de prevenció i, si es dona el cas d'extinció d'incendis, seguint les pautes més tradicionals fins al 2020. I, com sempre, amb més eines i professionals que coneguin bé l'entorn.
4: I fa falta més recursos humans, i una cosa que m'agradaria a mi és que hi haguessin recursos humans i gent que provingués de la pròpia comarca, no? Que hi hagués jovent d'aquí del territori que s'animés a opositar a bomber, que estiguessin motivats i tinguessin doncs, aquesta força i energia per encara una oposició tan potent com aquesta, però que a la vegada doncs, és doncs, un ofici tan enriquidor i tan maco que bé, que el recomanaria a tothom qui tingui aquesta motivació o aspiració.
2: Uns recursos que han de servir per minimitzar al màxim els riscos i gaudir d'una temporada d'estiu sense sobresalts ni incendis, i on ajuntaments i població en general també juguen un paper capdalt en el camp de la prevenció, especialment en aquelles urbanitzacions ubicades a tocar de boscos i entorns naturals.
1: Els instal·ladors agremiats de la comarca necessiten una xerrada per conèixer subvencions i ajuts que els poden beneficiar. A banda de la seva feina, aquests professionals han de fer front a les gestions burocràtiques que no sempre són senzilles.
5: El gremi d'instal·ladors del Baix Penedès ha convocat aquest dimecres una xerrada amb l'objectiu que els professionals del sector coneguin els ajuts i les subvencions que els poden beneficiar en la seva feina. L'encarregat de fer les explicacions ha estat l'enginyer tècnic Daniel Garrido.
6: Avui tenim una oportunitat d'explicar a instal·ladors i empreses d'aquí de la zona que són els CAE, que són uns ajuts que estan una miqueta desconeguts encara, i volem simplificar el que és el tràmit per a ells, que tinguin l'oportunitat de fer preguntes i que això s'utilitzi després per potenciar les ventes tant d'aerotèrmia com panells captadors d'energia solar o altres millores d'eficiència energètica.
5: Es tracta que el marge de beneficis dels professionals millori en una realitat del sector que els obliga a tenir cada cop més coneixements i a fer noves tasques.
6: Tot ajut que sigui desconegut per instal·ladors és un desavantatge, o sigui que per això fem aquestes xerrades. La nostra intenció és que tinguin totes les eines a la disposició perquè per aconseguir el màxim de ventes.
5: Un dels aspectes complicats de la feina dels instal·ladors, com de tants altres professionals, és la tramitació burocràtica. Això dona sentit a la xerrada d'aquest dimecres.
1: El problema dels abocadors il·legals de la comarca arribarà al Parlament de Catalunya. La xarxa Vendrellenca i Abocadors Baix Penedès han acordat que els comuns, que es debatrà a la Comissió de Transició Ecològica i també, en aquest cas, del Parlament de Catalunya.
5: El problema dels abocadors il·legals disseminats per la comarca arribarà al Parlament de Catalunya. Les entitats Xarxa Vendrellenca i Abocadors Baix Penedès han aconseguit que el grup dels comuns porti a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament Català una proposta destinada a resoldre la situació. Es demana una línia d'ajuts destinada a la prevenció, vigilància, retirada i gestió dels abocadors il·legals. Fa anys que el Baix Penedès arrossega aquest problema, que és un risc pel medi ambient i a la vegada una qüestió de salut pública. Aquest també és un problema que es pateix a molts altres indrets de Catalunya.

0: Un dels grans èxits televisius de la temporada porta accent baix penedesenc. Es tracta de Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera, protagonitzada per una jove actriu de Llorenç, Aina Martínez. De moment, la intèrpret gaudeix de l'experiència i no descarta seguint fent carrera al cinema i a la televisió.
1: Gairebé sense veure-ho venir, l'Aina Martínez s'ha convertit en tot un referent. I és que el seu paper com a protagonista de Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera emesa per la plataforma HBO i TV3, ha obtingut un èxit que ha inserit de ple en l'estar sistema interpretatiu de Catalunya i més enllà. Un reconeixement, però, que no li fa deixar de tenir els peus a terra i del que està molt agraïda, sobretot, en tot l'equip de la ficció que la va rebre amb els braços oberts i la va protegir al màxim, conscients que es tractava de la seva primera experiència interpretativa.
2: He tingut molta ajuda de part de la Leti, de tothom de Pubertat. Han sigut tots superamables, molt... Si algú no et sortia bé, t'entenen, t'ajuden i t'ensenyen perquè ho puguis fer i perquè n'aprenguis, perquè no et critiquen si algú no et surt bé, saps? T'ajuden perquè ho sàpigues fer i et surti bé.
1: Aina Martínez no s'havia dedicat mai a la interpretació i, de fet, va arribar a la sèrie sobretot arran del seu vincle amb el món dels castells. I és que la ficció tracta sobre un possible cas d'agressió sexual en l'entorn d'una colla, una trama que ha enganxat i que li ha proporcionat un reconeixement social i professional.
2: Sí, és molt emocionant, perquè jo no m'esperava que això arribaria tant. Jo, doncs, això era com una sèrie que aniria bé ja. I com a molt es faria una miqueta famosa, però a premis i aquestes coses jo no m'esperava. Jo no m'havia arribat a plantejar.
1: Una experiència que podria tenir continuïtat, atès que no descarta entomar nous projectes vinculats amb la interpretació. Una carrera que l'Aina es pren amb tranquil·litat i sense deixar de banda la seva passió compartida pels castells.
0: La sala d'exposicions de la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell s'ha omplert de públic aquest dimecres al vespre per assistir a una xerrada diferent. La musicòloga Maria Montes ha parlat de músiques de sol i de lluna, composicions que fins i tot posen acords a fenòmens com l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
3: La natura i els seus fenòmens han estat al llarg de la història font d'inspiració de compositors de diferents èpoques. Aquest dimecres, la Biblioteca Terra Baixa ha estat el marc d'una experiència cultural diferent. La musicòloga Maria Montes, realitzadora de Catalunya Música, ha protagonitzat una xerrada dedicada a la música dels eclipsis, o dit d'una altra manera, músiques del sol i de la lluna. De fet, de manera metafòrica, s'ha arribat a dir que un eclipsi total de sol és el resultat del matrimoni entre el sol i la lluna. La sala d'exposicions de la biblioteca s'ha omplert d'un públic encuriosit per la proposta. De fet, l'anunci de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost ha obert la porta a un àmbit de coneixements científics i culturals que, fins ara, per a la majoria, eren completament desconeguts.
0: L'Auditori del Tívoli acollirà aquest diumenge el Cor Zongora del Vendrell i el Cor de Dones L'Arc de l'Escola Municipal de Música Camp Puntsic de Barcelona, que protagonitzaran conjuntament un concert benèfic per la ONG Família d'Autada.
4: L'Auditori del Tívoli del Vendrell acull el pròxim diumenge, 21 de juny, a les 12 del migdia, un concert d'estiu d'entrada gratuïta amb un objectiu benèfic. El Cor Zongora del Vendrell col·laborarà amb el Cor de Dones, l'Arc de l'EM, Can Puntsic de Barcelona, en benefici de l'ONG Família de Taüda, pertanyent al Nepal. Aquesta història comença 3 anys enrere, quan algunes professores de música del Cor de l'Arc coneixen l'Aina Barca, qui des de fa 13 anys porta un projecte excepcional al Nepal, l'ONG Família de Taüda, la qual lluita per l'educació infantil i juvenil nepalesa adaptada a la discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i permetre el seu desenvolupament de capacitats.

0: La música va ser l'element clau que va permetre la col·laboració. I aquest serà el tercer estiu que viatgen al país per compartir la música amb aquests nens i nenes. Això serà possible gràcies a les aportacions del concert, que es destinaran íntegrament a l'adquisició d'instruments musicals per a les escoles del Nepal, que encara no en tenen. A més, el concert oferirà la presència de la mateixa Aina Barca, qui explicarà en detall el projecte.
1: I la sintonia dels serveis informatius ens porta ara a parlar d'un nou llibre infantil que apropa als més petits la tradició del foc vendrellenc. Es presentarà el pròxim 22 de juny. Serà a la sala del Portal del Pardo. L'obra, escrita per Marc Vives i il·lustrada per Helena Ribas, combina ficció i divulgació sobre la cultura popular i festiva del Vendrell.
2: L'univers de fables i bèsties del Vendrell comptarà amb una nova eina de divulgació dirigida al públic infantil. Es tracta de El foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, un nou llibre que es presentarà el dilluns 22 de juny a 6:45 del vespre a l'espai polivalent de la sala Portal del Pardo. És un projecte literari ideat i escrit per la vendrellenca Mar Vives i il·lustrat per l'Helena Ribas. L'obra neix amb l'objectiu de donar-li valor a la tradició del foc del municipi, un dels elements més representatius del patrimoni festiu. Al llarg del relat, els infants podran descobrir i aprendre sobre diverses tradicions locals vinculades al foc, com la revetlla de Sant Joan, la cercavila de foc de Santa Anna, les festes del Pavaneit i diverses curiositats d'aquestes. La publicació té un apartat final dedicat als grups de foc del municipi, amb fitxes descriptives i fotografies de les seves respectives enceses. El relat compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura Popular de l'Ajuntament del Vendrell, en la línia de continuar promovent i apropant les tradicions i el patrimoni cultural i festiu del municipi a les noves generacions.
1: Parlem d'altres notes breus de la cultura baixpenedesenca perquè el Congrés Internacional Carlos Barral arriba a la quarta edició reivindicant les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. Tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny a Calafell i comptarà amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catell i la novel·lista argentina Fernanda García Lau. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Calafell són els coorganitzadors d'aquests dies 18 i 19 de juny d'aquest quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores a Calafell. Una trobada acadèmica que aquest any estudiarà el paper que van jugar les escriptores dins del boom de la literatura hispanoamericana i en els processos de transformació cultural de les darreres dècades. Entre les convidades destacades d'aquesta edició hi haurà la novel·lista argentina Fernanda García Lau, la catedràtica de la Universitat de Barcelona Nora Catelli i l'acadèmica catedràtica i escriptora mallorquina Carme Riera. L'objectiu del Congrés és generar un espai de reflexió crítica que analitzi les rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX. El Congrés Internacional Carlos Barral posa Calafell en el mapa de la literatura llatinoamericana. La figura de Carlos Barral sobrepassa l'oceà i pren una major rellevància a l'Amèrica del Sud. Segurament, diuen, no hem estat capaços de fer entendre la importància de Barral per Calafell. El Congrés n'és una excel·lent oportunitat, segons diu Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: I ha arribat l'hora de fer repàs a la crònica esportiva, com sempre, amb en Jordi Graell. Jordi, bon dia.
2: Hola, bona tarda. Comencem parlant de futbol. Bé, en aquest cas parlem avui de futbol perquè les instal·lacions del Camí de Roda acolliran aquest cap de setmana la cinquena edició del torneig d'escola Futbol Base al Vendrell. Una edició especial, ja que enguany també es convertirà en el memorial Pere López per recordar la figura d'aquest exentrenador de l'entitat. Escoltem el president de l'escola Futbol Base al Vendrell, Pere Amorós.
3: L'anomenarem Pere López perquè volem rendir-li un homenatge a l'entrenador que ens va deixar malauradament l'estiu passat, perquè representa pues, tot el que volia ell. Al final, la canalla que es jugui, que s'ho passi bé, que el resultat està bé, però que s'emportin un bon record i que gaudeixin, sobretot.
2: La competició arrencarà aquest dissabte amb 24 equips de futbol 7 de categories sub-9, sub-10, sub-11 i sub-12. Diumenge entraran en acció 18 equips més. Primer al matí es completarà el futbol 7 amb les categories d'escola, prebenjamina i benjamina, mentre que a la tarda serà el torn del futbol 11 amb infantil sub-13 i sub-14 i cadet. Un dels equips participants al torneig serà el benjamí sub-9 del conjunt anfitrió, l'escola Futbol Base al Vendrell, que hi arribarà després d'haver aconseguit aquesta temporada l'ascens a preferent. Escoltem l'entrenador d'aquest benjamí sub-9 de l'escola Futbol Base al Vendrell, Marc Gutiérrez.
4: Una fita històrica per l'entitat. Hem aconseguit una categoria que l'any que ve no estarà ni el Reus Deportiu ni el Nàstic. Per nosaltres és una feina que estem orgullosos de l'equip i sobretot dels nanos, que dels 9 integrants de l'equip, 7 portaven des dels 4 anys aquí.
2: Entre els 42 equips participants, a banda del conjunt anfitrió, també hi haurà altres clubs de la comarca, com la Joventut Bisbalenca, l'Arbós, Ramon Sicar o Marc Bartra, però també de més lluny, com Ribes, Cubelles i Cornellà.
5: El temps amb Marc Rodero.
1: I ha arribat l'hora de repassar la crònica del temps, com dèiem, d'unes temperatures que han agafat l'escala mecànica i no s'aturen ni un moment. La primera onada de calor de l'estiu ja truca a la porta, coincidint amb el solstici. El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja un preavís davant d'aquesta possible onada de calor que s'allargarà, com a mínim, fins la revetlla de Sant Joan. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Espanta una mica, no?
6: Sí, perquè estem davant d'una calorada, podríem dir, que de primera categoria. Si els models van en aquest sentit, la iniciaríem el dia 21 i l'acabaríem el dia 23. Avui hem tingut un petit respir. Avui les temperatures han quedat força més curtes respecte a les que teníem ahir, però la tendència és que de cara a les properes jornades, en especial ja a partir de dissabte, la temperatura pugi i de forma destacable. On es notarà més, com és habitual? Doncs al prelitoral i a l'interior. A la costa també, però sempre quedem una miqueta més al marge per la proximitat del mar. Per avui acabarem el dia, doncs així, amb un temps estable, algun nuvolet despistat que s'ha format, poca cosa en conjunt, i per demà seguirem parlant de temps estable, tranquil, dominat pel sol i per temperatures que podrien pujar demà ja una mica respecte a les d'avui. Recordem que les d'avui han baixat una miqueta, per tant demà tornaríem a escalar una miqueta més en els mercuris per començar a tocar sostre entre diumenge i dilluns ja de la setmana vinent. Per tant, demà un dia d'estabilitat, de tranquil·litat, de temps de no passar absolutament res i de temperatures que tindran tendència a pujar. Situació marítima també molt estable i molt tranquil·la a tots els quadres costaners de la comarca.
1: Marc, diuen a més que si no n'hi havia prou amb aquesta pujada notable de les temperatures, també hi haurà una pujada notable per al que fa referència a la humitat.
6: Exacte, vindrà associada amb un augment de la humitat, per tant l'aixafogor a primera línia de mar serà destacable, no arribarà tant cap a l'interior i cap al prelitoral, però sí, sobretot a la mateixa línia de la costa, els valors d'humitat seran elevats i això encara farà incrementar de forma notable aquesta sensació de calor.
1: Doncs res, anirem anotant tot plegat perquè acabarà entrant, com no pot ser d'altra manera, amb les efemèrides meteorològiques. Marc, gràcies i anem parlant en properes connexions d'aquesta mateixa sintonia. Bona tarda.
6: Bona tarda, fins demà.
1: Doncs posem punt final a aquesta edició de les notícies de la jornada de dijous. Nosaltres hi tornem en properes ocasions per explicar-vos allò que és actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca. Gràcies per seguir-nos. Que tingueu molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
2: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
3: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita de quedar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
2: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
1: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
2: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sonar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
1: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
4: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això, Projecte Home alerta que la bretxa de gènere... volíem dir, en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
0: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
2: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
6: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al Parc de Bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
3: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
2: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
2: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
1: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però, clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
1: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
2: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
1: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
2: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. marge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
1: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
2: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos als Tom afectats per l'amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
2: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
6: Notícies en xarxa.
1: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
2: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
1: Nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignifica aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
2: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
4: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Ars Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
4: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
2: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent

0: Curs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumint el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
1: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
2: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
4: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
5: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
2: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva de Nijarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
10: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.

0: Salut Activa.
1: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
2: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada en la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però va acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ival López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia un lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, gestió municipal de serveis i regidor de serveis municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava i contravent i cremava molt a poc, i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil que es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this...
22: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
24: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
23: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió en Elles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
25: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
23: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
26: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
27: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
26: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
26: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
26: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
4: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara, quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell.
26: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte OMA el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte OMA, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta Camps de Rostoll, una zona propera a la carretera LV-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030-2031. Això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés que per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
6: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
9: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
8: Sentir de Andalucía.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
11: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
12: Jordi, ¿qué está pasando?
13: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
12: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
13: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
12: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
14: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
15: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
16: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials i benvinguts a una nova tarda en estèreo. Doncs avui ja li posem data, com sempre. Avui som ja dijous i som a 18 d'aquest mes de juny. Doncs ara és el nostre moment, moment per relaxar-nos, com sempre acompanyats de bona música i de tota l'actualitat musical. I atenció, també d'estar ben resguard, perquè la calor és molt potent i aquestes hores del dia així que apreta tant, hem de vigilar-hi molt. Comencem amb aquesta tarda de la mà de Pinau i de Warren, amb aquesta nova col·laboració junts que es diu Tu Corazón. I com sempre, estarem aquí fins a arribar al punt de les 5. Salutacions de Marga Márquez. Ciao.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ara ens quedem amb el darrer treball de Buhos. Ja sabeu que els de Calafell han comptat amb la col·laboració de la Donostia Raleire Martínez. Sí, tant d'actualitat i tant de moda. A més, amb aquesta cançó que sentim a la Leire parlant català per primera cop. Aquí està No hi ha plan B.

Després de sentir els Buhos i l'Eire Martínez, quina col·laboració tan d'actualitat. Avancem una miqueta, això acaba de començar. Estàs aquí en aquest punt del dial, al Sense Tambú de la FM. I ara ho fem amb una fantasia musical, que és la col·laboració entre Kygo i Dan Tamisky. Aquesta és un homenatge al seu amic Avicii, l'artista que ens va deixar massa aviat. I amb la veu de Dan Tamisky, d'aquell Hey Brother. Aquí és el tema Heaven or You Mine.

0: Time.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: I el tema que està a punt de sonar ja el coneixíem de l'any 24. Ara, aquest 2026, arriba una revisió, un nou tema de la mà de Kelani. Aquí està el tema de Killaroy, el tema Girls.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs aquests primers minuts, com sempre, escalfant, encara que la tarda ja ve calenteta, eh? Fa caloreta d'aquella de estar ben refrigerat. I si per aquelles coses, doncs has de treballar en el carrer, el que has de fer és estar ben hidratat, eh? I sobretot, que estigueu ben cuidats per l'empresa o el jefe. Bueno, anem a avançar, que arriba Robin Schulz amb la col·laboració de Bart, amb aquest tema que es diu Better Times. I en re, arribem a 3:15 de la tarda. Hores per estar descansant.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Doncs aquí està Miqui Núñez, que jo crec que li donaran la medalla al tio que més penca, perquè és un gran professional, porta un mogollón de coses endavant. Treballa a la televisió, crea èxits així com el que fa Panzer. Un altre, vinga, un altre. Això és l'honor, que es diu un altre cop.

0: l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Bueno, anem a fer... Anem a fer un parèntesi amb una petició, allò de... Ui, em ve de gust sentir una cançó. Doncs avui remenant entre coses que passaven temps enrere, fa molt, de molt, molt enrere, l'any 2003. Doncs sonava d'una d'aquelles cançons que va marcar, doncs, segurament molt moments de la vostra vida o del vostre estil. Un mega èxit internacional del reggaeton i música urbana que arribava de la mà de la panamenya Lorna.

Recentment aquesta cançó arribava amb una nova versió de la col·laboració del mexicà Mali aquest mes de febrer. Bueno, pues demà la tornem a posar per refrescar així temilles que, bueno, viatgen en el temps, perquè del 2003 al 26 echa tu ahí cuentas, de Luca Plogut. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Avancem una miqueta, que estem ja arribant a 3:15 de la tarda i aprofitant aquesta calor que arriba amb una previsió de la primera onada de l'estiu, anem a refrescar-nos amb Olivia Rodrigo i el seu Stupid Song.

escoltes Tarda en Estèreo. I Alfred García és un dels que estava en la llista que va poder actuar davant de la visita del papa León XIV. Ell se sent un privilegiat i fa dies també doncs, compartia amb els mitjans de comunicació què és el que va sentir, com es va sentir quan li van donar la notícia. Aquí està el català que ens regala Vine'm a buscar.

Bueno, per què se'ns ha colat ja el nou treball d'Ariana Grande? Ja sabeu que té nou treball. I aquest nou single que estem sentint, aquest Hate That I Made Your Love, és la seva última cançó posada en escena, en circulació. I així sona, és que sempre és tan tendre i tan dolent.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs després de la tranquil·litat i la serenitat d'Ariana Grande, aquí sona l'uno de David Guetta. Aquest Run Run River es postula com un dels grans temes que sentirem aquest estiu. I si no t'ho creus, doncs t'ho queda't amb això que estic dient i ja veurem què passa. Però no arriba sol, arriba amb la col·laboració de Alok i Stick Figure. Així que el tema és que ho té tot, per ser un hit.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. I el tema és una col·laboració estel·lar entre Santana i Becky G. Com ja sabeu, el gran Santana està preparant el seu nou treball i aquest tema formarà part del seu repertori. Ells són uns més dels que sumen als temes reivindicatius del que està passat en la realitat de moltes famílies llatines als Estats Units. El tema es diu així, Mi Gran Amor, amb el que està patint aquestes famílies provocat per les polítiques migratòries.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta va icona pop, que sempre són un referent de bona música. Ara ens abracem a la música de Carlos Vives, que és un artista que només expressivament transmeti molt, una de les grans figures de la música internacional, a preparant-se per publicar el seu nou treball. Tuyo y nada más.

0: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: alegría.
1: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
0: Sentir de Andalucía.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
6: Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
6: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
7: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
6: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició, diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
6: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
9: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
6: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.

La veritat és que no en cansem de sentir la música de Dua Lipa, que tan d'actualitat està en aquests darrers mesos, i també aquestes últimes setmanes, que com ja sabeu, doncs en secret, ara ja no, doncs s'ha casat íntimament a Londres amb la seva parella Callum Turner, l'actor, i que en breu doncs hi haurà la boda oficial amb segurament milers de convidats a Itàlia. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. I per sorpresa de tots, el donostiarra Raül, una gran estrella als anys 2000, continua fent cosetes, ara doncs treu la poteta aquí, començant com aquell que diu l'estiu, amb això no, que es diu Tu me das la vuelta.

ja estareu pensant què és el que estem escoltant. Doncs aquest tema de Zinova, es diu Juagara, és el nou himne oficial del Bilbao Basket amb música dels Zinova. Són els que li han posat doncs música a aquesta cita esportiva i ho fan doncs amb aquest himne oficial que és bueno, símbol d'entitat. I amb aquest passet, doncs, continuem avançant, que són les 4 i 17 ja de la tarda. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Mirem, doncs, cap a l'actualitat i, com no, amb el que avancem, que és cap a l'estiu, que ja oficialment el tenim aquí. D'aquí ben poc entrarem astronòmicament, però és que quan arribi la revetlla de Sant Joan ja és com que tot explosiona, eh? És aquí on tenim ja l'estiu plenament. Doncs vinga, per amenitzar una miqueta aquests minuts, arriba Gente de Zona i Juan Magán, això es diu Isla Viva.

La veritat és que la gent de Gente de Zona té com un don de crear temes sempre festius i, per sort, dels que ens agrada la seva música, de crear bona música. Cosa difícil en aquests temps. Bueno, aquí sí que ens quedem amb gent que fa doncs, himnes com aquest, gent de la Mediterrània. La Fòmiga, Andreu Valor, Ardeu Bogotà, els Catarres acompanyen amb aquesta nova visió del tema dels de la Fòmiga.

0: Runway. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Aquí estava Lady Gaga i Doechii amb el seu Runway, però ara avancem i ho fem amb la magnífica música de Teddy Swims. I és que no ens podem desenganxar de sentir-lo amb aquest Mr. Naughty Dog.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Pongamos que es domingo.
2: Doncs vinga, ara ens situem, Avui som a dijous. Pongamos que es domingo i que és el moment del vermut. Un vermut, por favor, l'honor de David Res.

0: doncs l'actualitat en música l'han regalat aquesta, la voltereta dels nois de la Pegatina. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I com ja sabeu, Nil Moliner està passant per un moment dolç, amb nou treball i noves coses. Però ell diu que ja no està trist.

0: Bueno, així fan un bon tàndem Shakira i Burna Boy amb aquest tema que es diu Die Die. Ja sabeu que doncs arriba amb aquesta col·laboració posant doncs en ritme al Mundial de Futbol, pels que us agrada el futbol.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Doncs és moment d'anar a acomiadar-nos i avui ho fem amb la música de Tommy Cash. L'artista el vam descobrir l'any passat al Festival d'Eurovisió amb Espresso Macchiato. Amb aquest nou tema que es diu Figaro, tanquem la tarda d'avui dijous. No oblideu que demà serà la tarda de divendres amb novetats i l'Estèreo Party. Us deixo amb la promoció habitual de Ràdio El Vendrell. Que tingueu bona tarda. Salutacions de Marga Márquez. Jealous beat it, otters, girls and martyrs, love his land. I'll paint a picture so you would understand.

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.

0: català, castellà, és per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977-15-56-74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esport. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tabú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tabú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, de Ràdio El Vendrell. Avui és jornada de dijous 18 de juny de 2026 i les temperatures, mica en mica, han agafat l'escala de pujada i en parlem a la recta final amb en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi Garell ens farà 5 cèntims de l'actualitat esportiva i abans tindrem temps de parlar de tot un seguit de qüestions que són actualitat a la nostra vila i també a la resta de la comarca amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació. A les vies de Zoi és la Marga Márquez i davant dels micròfons que us parla amb molt de gust Víctor Merencio. Per endavant ens resten 30 minuts per parlar de tot un seguit de qüestions que avancem, com sempre, amb el nostre sumari de titulars.
0: Sumari de titulars.
1: Fins a 3 serveis de l'Hospital del Vendrell s'han adherit aquesta setmana a la campanya Ni un minut més. És una iniciativa que denuncia la càrrega professional que asseguren pateix el col·lectiu. Es tracta d'una mesura de protesta consistent a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que se surti de la seva jornada laboral. D'aquest fet en parlem avui d'entrada en aquest informatiu que també ens ha de parlar de la temporada de perill d'incendi al Baix Penedès que arriba enguany de manera més progressiva. Així s'apunta des del Parc de Bombers del Vendrell on es destaca que les precipitacions de l'hivern i la primavera permeten encarar una campanya més clàssica. Haurem de parlar dels instal·ladors agremiats de la comarca que han assistit a una xerrada per conèixer subvencions i ajuts. El problema dels abocadors il·legals de la comarca que arriba al Parlament de Catalunya mercès a la intervenció de la xarxa vendrellenca i abocadors Baix Penedès. Temps en aquest informatiu també per parlar d'un nom, el d'Aina Martínez, una de les grans èxits televisius de la temporada Porta Accent Baix Penedesenc. Es tracta de Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera. Parlem de músiques per al Sol i la Lluna, del concert d'estiu dels Òngora i alhora també del llibre El foc, la nostra il·lusió. Fins a 3 serveis de l'Hospital del Vendrell s'han adherit aquesta setmana a la campanya Ni un minut més. Es tracta d'una iniciativa que denuncia la càrrega professional que, asseguren, pateix el col·lectiu. Es tracta d'una mesura de protesta consistent a deixar de dur a terme tota activitat assistencial que surti de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Ara mateix s'hi han sumat una 50ena de centres, inclòs el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència per la població del Baix Penedès.
2: Al Vendrell s'han afegit d'entrada els serveis de cirurgia general, ginecologia i obstetrícia i cirurgia ortopèdica i traumatologia, mentre que a Tarragona s'arriba a la 15ena de departaments. Tot plegat un degoteig constant d'adhesions amb què es pretén denunciar la sobrecàrrega que pateixen els facultatius, arribant en molts casos a acumular les 3.000 hores extres anuals. Una situació límit asseguren que, lluny de solucionar-se, s'està convertint en estructural.
3: Això ha tingut una repercussió important amb les llistes d'espera i amb l'assistència, i això l'únic que demostra és que el sistema s'està aguantant gràcies al sobreesforç, a la sobrecàrrega dels professionals, i això és el que no pot ser.
2: La campanya Ni un minut més consisteix a no desenvolupar cap activitat fora de la jornada estrictament laboral, de manera que afecta principalment sobre els quiròfans no oncològics ni urgents programats fora d'hores per tal de reduir llistes d'espera. La iniciativa s'encavalca amb les diferents jornades de vaga convocades pel sector, com la d'aquest dimecres, on a grans trets els facultatius sol·liciten disposar d'un conveni propi, una rebaixa de la càrrega assistencial que pateixen, un increment del nombre de professionals i posar fi a les guàrdies de 24 hores. De no atendre's les seves peticions, Metges de Catalunya alerta de la possible convocatòria d'una vaga indefinida a partir del setembre.
1: Continuem endavant amb més qüestions. Hem de parlar de la temporada de perill d'incendi que ja hem vist arreu de Catalunya, que és prou alt. Hores d'ara, resta tallada la via de l'AVE entre el Camp de Tarragona i Lleida per un incendi, novament, a les Garrigues. Però enguany arriba al Baix Penedès de manera més progressiva. Així s'apunta des del Parc de Bombers del Vendrell, on ens destaca que les precipitacions de l'hivern i la primavera permeten encara una campanya més clàssiques, és a dir, amb el mes de juliol com a clímax quan el risc de foc. La sequera dels darrers anys, però, ha provocat l'existència d'un gran cúmul de combustible al sotabosc.
2: Des de la tempesta arriba la calma, o el que és el mateix en l'àmbit forestal, les pluges de la darrera primavera i hivern han facilitat un retorn als orígens, en campanyes d'estiu més clàssiques en concordança amb el que havia estat la tradició climàtica del nostre entorn. Una realitat que permet encarar la temporada sense haver de patir incendis remarcables ja a finals de març o abril, tot i que sense oblidar que els efectes dels darrers anys de sequera poden tenir una complicada translació un cop arribi sobretot al mes de juliol.
4: Això vol dir que hi ha molts més arbres adults, gruixuts, morts, a més de molt combustible acumulat en el que seria la interfície de lo que seria el terra i la massa vegetal, que és verd, que ara la veiem verda. Això què vol dir? Què es tradueix també a efectes d'un incendi? Doncs que hi ha molt més combustible i els incendis poden tenir molta més potència.
2: Tot i la intermitència del mes d'abril, un pèl més sec de l'habitual, els experts donen per acabada la sequera estructural, una circumstància que permet encarar les feines de prevenció i, si es dona el cas d'extinció d'incendis, seguint les pautes més tradicionals fins al 2020. I, com sempre, amb més eines i professionals que coneguin bé l'entorn.
4: I fa falta més recursos humans, i una cosa que m'agradaria a mi és que hi haguessin recursos humans i gent que provingués de la pròpia comarca, no? Que hi hagués jovent d'aquí del territori, que s'animés a opositar a bomber, que estiguessin motivats i tinguessin doncs aquesta força i energia per encarar una oposició tan potent com aquesta, però que a la vegada doncs és doncs un ofici tan enriquidor i tan maco que bé, que els recomanaria a tothom qui tingui aquesta motivació o aspiració.
2: Uns recursos que han de servir per minimitzar al màxim els riscos i gaudir d'una temporada d'estiu sense sobresalts ni incendis, i on ajuntaments i població en general també juguen un paper capdalt en el camp de la prevenció, especialment en aquelles urbanitzacions ubicades a tocar de boscos i entorns naturals.
1: Els instal·ladors agremiats de la comarca necessiten una xerrada per conèixer subvencions i ajuts que els poden beneficiar. A banda de la seva feina, aquests professionals han de fer front a les gestions burocràtiques que no sempre són senzilles.
5: El Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès ha convocat aquest dimecres una xerrada amb l'objectiu que els professionals del sector coneguin els ajuts i les subvencions que els poden beneficiar en la seva feina. L'encarregat de fer les explicacions ha estat l'enginyer tècnic Daniel Garrido.
6: Avui tenim una oportunitat d'explicar a instal·ladors i empreses d'aquí de la zona que són els CAE, que són uns ajuts que estan una miqueta desconeguts encara, i volem simplificar el que és el tràmit per a ells, que tinguin l'oportunitat de fer preguntes i que això s'utilitzi després per potenciar les ventes tant d'aerotèrmia com panells captadors d'energia solar o altres millores d'eficiència energètica.
5: Es tracta que el marge de beneficis dels professionals millori en una realitat del sector que els obliga a tenir cada cop més coneixements i a fer noves tasques.
6: Tot ajut que sigui desconegut per instal·ladors és un desavantatge, o sigui que per això fem aquestes xerrades. La nostra intenció és que tinguin totes les eines a la disposició perquè per aconseguir la màxim de ventes.
5: Un dels aspectes complicats de la feina dels instal·ladors, com de tants altres professionals, és la tramitació burocràtica. Això dona sentit a la xerrada d'aquest dimecres.
1: El problema dels abocadors il·legals de la comarca arribarà al Parlament de Catalunya. La xarxa Vendrellenca i Abocadors Baix Penedès han acordat que els comuns, que es debatrà a la Comissió de Transició Ecològica i també, en aquest cas, del Parlament de Catalunya.
5: El problema dels abocadors il·legals disseminats per la comarca arribarà al Parlament de Catalunya. Les entitats Xarxa Vendrellenca i Abocadors Baix Penedès han aconseguit que el grup dels comuns porti a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament Català una proposta destinada a resoldre la situació. Es demana una línia d'ajuts destinada a la prevenció, vigilància, retirada i gestió dels abocadors il·legals. Fa anys que el Baix Penedès arrossega aquest problema, que és un risc pel medi ambient i a la vegada una qüestió de salut pública. Aquest també és un problema que es pateix a molts altres indrets de Catalunya.

0: Un dels grans èxits televisius de la temporada porta accent baixpenedesenc. Es tracta de Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera, protagonitzada per una jove actriu de Llorenç, Aina Martínez. De moment, la intèrpret gaudeix de l'experiència i no descarta seguint fent carrera al cinema i a la televisió.
1: Gairebé sense veure-ho venir, l'Aina Martínez s'ha convertit en tot un referent. I és que el seu paper com a protagonista de Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera emesa per la plataforma HBO i TV3, ha obtingut un èxit que l'ha inserit de ple en l'estar sistema interpretatiu de Catalunya i més enllà. Un reconeixement, però, que no li fa deixar de tenir els peus a terra i del que està molt agraïda, sobretot, en tot l'equip de la ficció que la va rebre amb els braços oberts i la va protegir al màxim, conscients que es tractava de la seva primera experiència interpretativa.
2: He tingut molta ajuda de part de la Leti, de tothom de Pubertat. Han sigut tots superamables, molt... Si algú no et sortia bé, t'entenen, t'ajuden i t'ensenyen perquè ho puguis fer i perquè n'aprenguis, perquè no et critiquen si algú no et surt bé, saps? T'ajuden perquè ho sàpigues fer i et surti bé.
1: Aina Martínez no s'havia dedicat mai a la interpretació i, de fet, va arribar a la sèrie sobretot arran del seu vincle amb el món dels castells. I és que la ficció tracta sobre un possible cas d'agressió sexual en l'entorn d'una colla, una trama que ha enganxat i que li ha proporcionat un reconeixement social i professional.
2: Sí, és molt emocionant, perquè jo no m'esperava que això arribaria tant. Jo, doncs, això era com una sèrie que aniria bé ja. I com a molt es faria una miqueta famosa, però a premis i aquestes coses jo no m'esperava. Jo no m'havia arribat a plantejar.
1: Una experiència que podria tenir continuïtat, atès que no descarta entomar nous projectes vinculats amb la interpretació. Una carrera que l'Aina es pren amb tranquil·litat i sense deixar de banda la seva passió compartida pels castells.
0: La sala d'exposicions de la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell s'ha omplert de públic aquest dimecres al vespre per assistir a una xerrada diferent. La musicòloga Maria Montes ha parlat de músiques de sol i de lluna, composicions que fins i tot posen acords a fenòmens com l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
3: La natura i els seus fenòmens han estat al llarg de la història font d'inspiració de compositors de diferents èpoques. Aquest dimecres, la Biblioteca Terra Baixa ha estat el marc d'una experiència cultural diferent. La musicòloga Maria Montes, realitzadora de Catalunya Música, ha protagonitzat una xerrada dedicada a la música dels eclipsis, o dit d'una altra manera, músiques del sol i de la lluna. De fet, de manera metafòrica, s'ha arribat a dir que un eclipsi total de sol és el resultat del matrimoni entre el sol i la lluna. La sala d'exposicions de la biblioteca s'ha omplert d'un públic encuriosit per la proposta. De fet, l'anunci de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost ha obert la porta a un àmbit de coneixements científics i culturals que, fins ara, per a la majoria, eren completament desconeguts.
0: L'Auditori del Tívoli acollirà aquest diumenge el Cor Zongora del Vendrell i el Cor de Dones L'Arc de l'Escola Municipal de Música Camp Puncic de Barcelona, que protagonitzaran conjuntament un concert benèfic per la ONG Família d'Autada.
4: L'Auditori del Tívoli del Vendrell acull el pròxim diumenge, 21 de juny, a les 12 del migdia, un concert d'estiu d'entrada gratuïta amb un objectiu benèfic. El Cor Zongora del Vendrell col·laborarà amb el Cor de Dones L'Arc de l'Em, Can Puncic de Barcelona, en benefici de l'ONG Família de Tauda, pertanyent al Nepal. Aquesta història comença 3 anys enrere, quan algunes professores de música del Cor de l'Arc coneixen l'Aina Barca, qui des de fa 13 anys porta un projecte excepcional al Nepal, l'ONG Família de Tauda, la qual lluita per l'educació infantil i juvenil nepalesa adaptada a la discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i permetre el seu desenvolupament de capacitats. La música va ser l'element clau que va permetre la col·laboració, i aquest serà el tercer estiu que viatgen al país per compartir la música amb aquests nens i nenes. Això serà possible gràcies a les aportacions del concert, que es destinaran íntegrament a l'adquisició d'instruments musicals per a les escoles del Nepal, que encara no en tenen. A més, el concert oferirà la presència de la mateixa Aina Barca, qui explicarà en detall el projecte.
0: I la sintonia dels serveis informatius ens porta ara a parlar d'un nou llibre infantil que apropa als més petits la tradició del foc vendrellenc. Es presentarà el pròxim 22 de juny. Serà a la sala del Portal del Pardo. L'obra, escrita per Marc Vives i il·lustrada per Helena Ribes, combina ficció i divulgació sobre la cultura popular i festiva del Vendrell.
5: L'univers de fables i bèsties del Vendrell comptarà amb una nova eina de divulgació dirigida al públic infantil. Es tracta de El foc, la nostra il·lusió, Diables i bèsties del Vendrell, un nou llibre que es presentarà el dilluns 22 de juny a 6:45 del vespre a l'espai polivalent de la sala Portal del Pardo. És un projecte literari ideat i escrit per la vendrellenca Mar Vives i il·lustrat per l'Helena Ribes. L'obra neix amb l'objectiu de donar-li valor a la tradició del foc del municipi, un dels elements més representatius del patrimoni festiu. Al llarg del relat, els infants podran descobrir i aprendre sobre diverses tradicions locals vinculades al foc, com la revetlla de Sant Joan, la cercavila de foc de Santa Anna, les festes del Pavaneit i diverses curiositats d'aquestes. La publicació té un apartat final dedicat als grups de foc del municipi, amb fitxes descriptives i fotografies de les seves respectives enceses. El relat compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura Popular de l'Ajuntament del Vendrell, en la línia de continuar promovent i apropant les tradicions i el patrimoni cultural i festiu del municipi a les noves generacions.
0: Parlem d'altres notes breus de la cultura baixpenedesenca perquè el Congrés Internacional Carlos Barral arriba a la quarta edició reivindicant les escriptores silenciades del boom literari hispanoamericà. Tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny a Calafell i comptarà amb la presència de l'acadèmica Carme Riera, la catedràtica Nora Catell i la novel·lista argentina Fernanda García Lau. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Calafell són els coorganitzadors d'aquests dies 18 i 19 de juny d'aquest quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores a Calafell. Una trobada acadèmica que aquest any estudiarà el paper que van jugar les escriptores dins del boom de la literatura hispanoamericana i en els processos de transformació cultural de les darreres dècades. Entre les convidades destacades d'aquesta edició hi haurà la novel·lista argentina Fernanda García Lau, la catedràtica de la Universitat de Barcelona Nora Catelli i l'acadèmica catedràtica i escriptora mallorquina Carme Riera. L'objectiu del Congrés és generar un espai de reflexió crítica que analitzi les revelants de la rellevància que va exercir Carlos Barral en la configuració del camp literari hispànic durant la segona meitat del segle XX. El Congrés Internacional Carlos Barral posa Calafell en el mapa de la literatura llatinoamericana. La figura de Carlos Barral sobrepassa l'oceà i pren una major rellevància a l'Amèrica del Sud. Segurament, diuen, no hem estat capaços de fer entendre la importància de Barral per Calafell. El Congrés n'és una excel·lent oportunitat, segons diu Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: I ha arribat l'hora de fer repàs a la crònica esportiva, com sempre, amb en Jordi Graell. Jordi, bon dia.
2: Hola, bona tarda. Comencem parlant de futbol. Bé, en aquest cas parlem avui de futbol perquè les instal·lacions del Camí de Roda acolliran aquest cap de setmana la cinquena edició del torneig d'escola Futbol Base al Vendrell. Una edició especial, ja que enguany també es convertirà en el memorial Pere López per recordar la figura d'aquest exentrenador de l'entitat. Escoltem el president de l'escola Futbol Base al Vendrell, Pere Amorós.
3: L'anomenarem Pere López perquè volem rendir-li un homenatge a l'entrenador que ens va deixar malauradament l'estiu passat. Perquè representa pues, tot el que volia ell. Al final, la canalla que es jugui, que s'ho passi bé, que el resultat està bé, però que s'emportin un bon record i que gaudeixin, sobretot.
2: La competició arrencarà aquest dissabte amb 24 equips de futbol 7 de categories sub-9, sub-10, sub-11 i sub-12. Diumenge entraran en acció 18 equips més. Primer al matí es completarà el futbol 7 amb les categories d'escola, prebenjamina i benjamina, mentre que a la tarda serà el torn del futbol 11 amb infantil sub-13 i sub-14 i cadet. Un dels equips participants al torneig serà el benjamí sub-9 del conjunt anfitrió, l'escola Futbol Base al Vendrell, que hi arribarà després d'haver aconseguit aquesta temporada l'ascens a preferent. Escoltem l'entrenador d'aquest benjamí sub-9 de l'escola Futbol Base al Vendrell, Marc Gutiérrez.
4: Una fita històrica per l'entitat. Hem aconseguit una categoria que l'any que ve no estarà ni el Reus Deportiu ni el Nàstic. Per nosaltres és una feina que estem orgullosos de l'equip i sobretot dels nanos, que dels 9 integrants de l'equip, 7 portaven des dels 4 anys aquí.
2: Entre els 42 equips participants, a banda del conjunt anfitrió, també hi haurà altres clubs de la comarca, com la Joventut Bisbalenca, l'Arbós, Ramon Sicar o Marc Bartra, però també de més lluny, com Ribes, Cubelles i Cornellà.
5: El temps amb Marc Rodero.
1: I ha arribat l'hora de repassar la crònica del temps, com dèiem, d'unes temperatures que han agafat l'escala mecànica i no s'aturen ni un moment. La primera onada de calor de l'estiu ja truca a la porta, coincidint amb el solstici. El Servei Meteorològic de Catalunya emet ja un preavís davant d'aquesta possible onada de calor que s'allargarà, com a mínim, fins la revetlla de Sant Joan. Marc Rodero, bona tarda.
6: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Espanta una mica, no?
6: Sí, perquè estem davant d'una calorada, podríem dir, que de primera categoria. Si els models van en aquest sentit, la iniciaríem el dia 21 i l'acabaríem el dia 23. Avui hem tingut un petit respir. Avui les temperatures han quedat força més curtes respecte a les que teníem ahir, però la tendència és que de cara a les properes jornades, en especial ja a partir de dissabte, la temperatura pugi i de forma destacable. On es notarà més, com és habitual? Doncs al prelitoral i a l'interior. A la costa també, però sempre quedem una miqueta més al marge per la proximitat del mar. Per avui acabarem el dia, doncs així, amb un temps estable, algun nuvolet despistat que s'ha format, poca cosa en conjunt, i per demà seguirem parlant de temps estable, tranquil, dominat pel sol i per temperatures que podrien pujar demà ja una mica respecte a les d'avui. Recordem que les d'avui han baixat una miqueta, per tant demà tornaríem a escalar una miqueta més en els mercuris per començar a tocar sostre entre diumenge i dilluns ja de la setmana vinent. Per tant, demà un dia d'estabilitat, de tranquil·litat, de temps de no passar absolutament res i de temperatures que tindran tendència a pujar. Situació marítima també molt estable i molt tranquil·la a totes les quadres costaners de la comarca.
1: Marc, diuen a més que si no n'hi havia prou amb aquesta pujada notable de les temperatures, també hi haurà una pujada notable per al que fa referència a la humitat.
6: Exacte, vindrà associada amb un augment de la humitat, per tant l'aixafogor a primera línia de mar serà destacable, no arribarà tant cap a l'interior i cap al prelitoral, però sí, sobretot a la mateixa línia de la costa, els valors d'humitat seran elevats i això encara farà incrementar de forma notable aquesta sensació de calor.
1: Doncs res, anirem anotant tot plegat perquè acabarà entrant, com no pot ser d'altra manera, amb les efemèrides meteorològiques. Marc, gràcies i anem parlant en properes connexions d'aquesta mateixa sintonia. Bona tarda.
6: Bona tarda, fins demà.
1: Doncs posem punt final a aquesta edició de les notícies de la jornada de dijous. Nosaltres hi tornem en properes ocasions per explicar-vos allò que és actualitat al Vendrell i a la resta de la comarca. Gràcies per seguir-nos. Que tingueu molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio al Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdere. Trentaquatresima e última puntata de Ce la faccio di questa stagione. Anche oggi non abbiamo ospite. Abbiamo 30 ospiti.
2: Tanti ospiti.
1: He de donar les gràcies a tots aquells que han fet el que els hem demanat, que era enviar-los un àudio saludant-los. Oggi siamo qui. L'equip no sencer, perquè el Narcís és a Roma, Narcís Pallarès Domènech, respectem la seva secció. Josep Maria Puche, doctora Puque, arqueologista, en qui oggi portava una llista de parolatge.
3: No és la meva última parola en aquest programa.
1: No, tu no pots parlar oggi, ma abbiamo una sorpresa que fliparàs, xaval. Ma,
3: si se menja, contento que
1: no se sona. Se menja, ma una altra cosa. Joan Maria diu a la fine qui, sí. Esperando que l'estat sia bene,
2: sí. Per tutti. Bene caldo.
3: No,
1: la nostra pastitxera Rosa Maria Guerrero, que porta una cosa sublime que piacerà tanto a dottore Puque.
3: Tiramisù.
4: Tiramisù. Adesso, con questo caldo.
1: Què farem avui? No podem perdre temps, no podem parlar. Dobbiamo

0: sabia.
1: Canzone dell'estate, canzone.
2: Una delle canzoni dell'estate.
1: Dell'estate. Bene, oggi ultima puntata. Dobbiamo fare una cosa che è la specialità di Narcís Pallarès Domènech, perché lui è esperto in calcio e in geopolitica.
2: E in tutto.
1: In tutto.
2: In tutto, in generale. In tutto.
1: Al ristorante, esperto in vini.
2: In vini.
1: Bene, oggi parla della stessa tragedia che parlava l'altro dia il Toni Padilla. Italia non è alla cosa più importante di quelle che sono meno importanti, il mondiale.
3: Bona tarda, amics oients de Ràdio El Vendrell. Acaba la temporada radiofònica de Xalafatxo i avui, com a darrera crònica d'aquesta segona estagione, no podem evitar parlar del tema dels temes. La cosa més important de les coses menys importants, com va dir Arrigo Sacchi. És a dir, el futbol i la seva Copa del Món, el Mundial, aquest extraordinari esdeveniment esportiu i geopolític, més el segon que no pas el primer, que capta l'atenció de mig món i on tothom hi vol posar cullerada. I si diem tothom és tothom, bé, tothom no, perquè tothom aquest any menys els italians, que per tercera vegada consecutiva ens hem quedat sense Mundial i ja en portem 12 anys sense jugar una Copa del Món. Drama e tragedia nazionale. Doncs bé, com a darrera crònica de la temporada, no podíem no parlar de futbol o del calcio, com s'anomena a Itàlia. Perquè, com va dir el nostre director Llorenç Avinyó, Itàlia no es pot entendre sense la música. Doncs bé, Itàlia tampoc es pot entendre sense el futbol i la passió que aixeca i que han aixecat els azzurri. La icònica selecció amb la samarreta blava color cebolla. I deixeu-me acabar aquest final amb un començament. Perquè fa 20 anys vaig tenir el meu primer contacte amb Itàlia. Era el 2006, l'estiu de Berlín, l'any de l'últim Mundial, guanyat per la selecció italiana. Recordo perfectament que en arribar-hi vaig veure una imatge que em va captivar. La tricolore penjant de tots els balcons, a cada carrer, a cada plaça, hi havia una bandera italiana, com si el país sencer respirés al ritme d'un mateix cor. Allà vaig entendre que el futbol a Itàlia no és només un esport, és un llenguatge compartit i una identitat. El calcio es transforma a Itàlia en una força cultural, social i fins i tot política de primer ordre. La història de la selecció italiana als Mundials n'és una prova contundent. 4 títols, el 1934, el Mundial de Mussolini, el Mundial del feixisme. 1938, el Mundial de França, guanyat amb camisa negra. Espanya, 1982, i Alemanya, 2006. Victòries que han marcat generacions senceres. Victòries que són més que un triomf esportiu. És un moment d'unitat nacional en un país fragmentat per dialectes, regions i identitats locals. Quan juga la Nazionale, Turí, Nàpols, Roma, Palerm deixen de competir per unir-se uns instants. El 2006 és especialment simbòlic. Aquell Mundial es va guanyar enmig de l'ombra del Calciopoli, l'escàndol de corrupció que sacsejava el futbol italià. En un context de desconfiança, l'èxit esportiu va actuar com una mena de redempció col·lectiva. Cannavaro, aixecant la Copa, no era només un capità, era una imatge de reconciliació. Però el fenomen del futbol a Itàlia va molt més enllà del terreny de joc. Alguns analistes han dit que la berlusconització del país va arribar en part a través del futbol. Silvio Berlusconi, amb l'AC Milan, va comprendre, abans que ningú, el poder mediàtic d'aquest esport, convertir seguidors en telespectadors i telespectadors en electors. L'estadi esdevenia plató i el club una marca política. A Itàlia el futbol té més relat, passió i discussió eterna. Des de la tàctica defensiva del catenaccio fins a la sofisticació moderna del joc posicional, que els italians no només miren el futbol, el pensen, el discuteixen i el viuen amb una intensitat gairebé filosòfica. I potser per això, quan tornes a veure aquelles banderes als balcons, com les que jo vaig veure el 2006, entens que no són només un símbol patriòtic. Són la prova visible d'un país que, almenys per 90 minuts, troba en el futbol una manera de sentir-se unit, malgrat les paradoxes, els campanilismi i les divergències nacionals. Des de Roma, i esperant retrobar-vos ben aviat per la tercera temporada de Xalafatxo, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
1: Deixa'm-hi parlar, gràcies mil, Narcís, perquè tots vosaltres ho feu molt bé, però categoria...
0: El que no és categoria
1: és el Narcís. Aprofito per dir que a les llibreries podreu trobar els seus llibres. El més conegut és Futbol i Geopolítica, també en italià, Calcio e Geopolítica, un llibre que van a presentar al Pagino de Bonastre, un gran d'èxito. Hi havia més persones a l'acte que al poble.
4: No tantes, però quasi, quasi. Has de comptar la gent que estava malalta.
1: I, a més, tenim... Perquè tot això, el Narcís, és veritat, ho fa des d'Itàlia, sí, sí. I estem esperant que vingui, després de Sant Fermín, i aquell dia anirem, jo què sé, anirem a dinar a alguna banda amb ell, perquè...
2: Si té temps.
5: Si té temps, perquè està sol·licitat per la televisió pública de Catalunya.
1: Nosaltres el vam descobrir i ara el veiem per TV3.
4: Sí, sí. Però cobrem royalties, no?
1: Sí.
4: Sí, sí.
1: Tantos royalties.
4: Es nota, que el...
2: I sol.
1: Bene, è l'ora de fare felice.
4: Sí, sí, sí.
5: Sí, l'ora de la merenda.
1: Il dottore Pucca.
4: Sí, sì, sì.
1: La merenda...
4: See you.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Ja hem començat programació i a partir d'aquí ja comencem aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, de fet, així de fàcil i així de senzill. Les 9 i 2 minuts, estem en directe. Jornada d'avui dijous, 18 de juny, programa número 3.994. I això sempre és un plaer, de veritat. Sempre en tenim moltes ganes de posar-nos davant d'aquests micròfons de Ràdio El Vendrell, d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre, sempre amb tot el rigor possible. A més, si voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, no dubteu en fer-ho, 686-101-101, o també un correu electrònic en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Tot a punt per avui. Per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Marc Rovero. Sempre ho fem així, principalment. Hem preparat una primera cançó, ja l'hem triat, l'escoltarem, això ens ajudarà a posar ritme. I de seguida anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet a cada hora en punt butlletins previstos, i que també ens ajuda aquesta mirada informativa una mica més general, més global. I després del butlletí de les 10, segona part de programa, segona part de Calaixera i més continguts. Avui encapçalarem aquest punt parlant d'espai visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. Recordar un programa doncs, prou important i que subvenciona les ulleres dels més joves, el Plan Veo. Recordarem en què consisteix i a qui va adreçat, que és gairebé a tothom, és universal. A banda, també parlarem d'un concert solidari que arriba aquest proper diumenge 21 a través del Cor Zongora amb el Cor Can Puncic, que és un cor de l'Escola Municipal de Música de Barcelona. I és en benefici a una ONG que treballa al Nepal, es diu la família de Tauda, i acabarem de conèixer tot aquest projecte solidari i sobretot el concert d'aquest proper diumenge. No us ho perdeu. Acabarem de perfilar l'agenda, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part amb més qüestions. Encapçalarem, en aquest cas, la tercera i última hora amb la informació de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Informació jove a través d'aquesta càpsula habitual i setmanal. A més, un espai que també s'emet en directe a totes les ràdios de la comarca. I també, el ser dijous, parlarem de cinema. Sempre, sempre, sota, de moment, sota l'absència de la Belarus, que sempre el trobem a faltar, reconeixerem i parlarem de les estrenes que arriben a partir d'aquesta setmana. Farem la crítica, la crònica, escoltarem una mica el tràiler i acabarem de completar doncs, aquesta secció que ja coneixeu i que ja és habitual, de fet. I també una bona estona per la participació i les trucades, que no hi pot faltar, amb ganes de xerrar i conversar amb vosaltres. Amb això, que no és poc, ens plantarem a les 12, arribarem al migdia i en principi ja ho tindrem, pim pam fora. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya.
0: t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Va, pendents per començar sempre de la previsió del temps. Ja ens acompanya telefònicament, sempre puntual, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Ja ho deies, les temperatures que van agafant protagonisme, dia darrere dia.
1: Això mateix, ens encarrilem a una notable pujada de temperatures. De fet, ja tenim activat un preavís per calor intensa, amb inici el dia 21 i amb finalització el dia 23. Per tant, tindrem aquests 3 dies de pujada de les temperatures, ho podrem qualificar com onada de calor. Cada dia que passi, la temperatura anirà escalant una miqueta més. El punt més alt el tindrem de cara a diumenge. Per tant, diumenge la temperatura encara serà molt més elevada. Però de moment avui esperem una jornada marcada per l'estabilitat, temps estable en conjunt, arreu del territori, sol a dojo, amb algun nuvolet transitori, poca cosa en conjunt, i algunes nuvolades d'evolució que poden créixer cap a l'interior, sense cap conseqüència. Situació marítima, Pere, força tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Bé, perfecte. I actualitzem temperatures en directe, Marc.
1: En tenim 25 a la mateixa façana litoral, a Cunit i a Coma-ruga, 23 al Vendrell, 22 a la Bisbal, 22 a Bonastre i 25 al Montmell, Pere.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on...
0: Rima, va, que ja som dijous i s'ha de començar a notar. La cançó d'en Guillem Bautista, No està mal.

0: Guillem Bautista, no està mal?
1: No, no,
0: sincerament no està mal. Not bad, que també es diu. Cançó per començar. I per encetar programa avui, que ja som dijous, sempre en directe i sempre en proximitat. El 107.1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb diversitat. La voluntat és cobrir una necessitat que hi havia durant la setmana de transició entre que acaba el curs i comencen les activitats de lleure d'estiu. Les activitats es faran a la mateixa Escola d'Educació Especial Garbí sota el nom Espai de Respir. I, a més, és una prova pilot pionera al Baix Penedès. De moment comença amb 8 places i 3 hores diàries d'activitat emballadora i la iniciativa sorgeix de les regidories d'educació, feminismes i altres capacitats. Així ho destaca, doncs, la regidora responsable d'aquest espai, la Sílvia Vaquero.
3: El que hem fet és posar l'ull en les famílies cuidadores dels nens i de les nenes i dels joves que aquí al Vendrell, doncs, tenen alguna discapacitat. I hem pogut veure que aquestes mares, si es caracteritzen per alguna cosa, és perquè han de renunciar. Han passat pràcticament tota la seva vida, des del moment en el que són mares i tenen un diagnòstic, han hagut de renunciar. Han hagut de renunciar a l'àmbit laboral, han hagut de renunciar a l'àmbit professional, també a la família, han hagut de fer moltes renúncies. I si hi ha una de les coses que també han de renunciar dia a dia és el seu benestar emocional i a la càrrega mental que aquestes dones suporten.
0: El casal, que compta amb el suport de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Garbí, respon a un doble objectiu.
3: Saltar barreres i trencar aquestes desigualtats. Fer que tothom visqui amb igualtat d'oportunitats i també no només els infants sinó principalment les mares. Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants sinó també les famílies, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
0: I les professionals amb qui tractaran els alumnes seran les mateixes que durant tot el curs, com és el cas de la vetlladora Cristina Avellan.
4: I és aquesta miqueta de respir que els hi podrà donar a les famílies també, perquè sí que som conscients que aquestes setmanes tan que queden aquí, doncs que per naltros són tres horetes, i per les famílies, doncs, escolta, doncs és un respir, un bon respir.
0: La iniciativa probablement es repetirà al setembre abans de començar el curs escolar. I també l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa el SOAF, que és un servei d'orientació i acompanyament a les famílies independentment del tipus de família que es tracti i que té l'objectiu de promoure el benestar emocional i de relació. És un servei gratuït adreçat, com dèiem, a totes les famílies, això sí, empadronades al municipi. Així ho explica la regidora de Serveis Socials, Montse Martín.
5: I és un servei universal i preventiu i integral en el sistema català de serveis socials, i ofereix un suport emocional i un acompanyament professional a les famílies.
0: El servei és una iniciativa de la regidoria de serveis socials que també ofereix tallers de criança i treball comunitari en coordinació amb altres serveis.
5: Va adreçat a famílies amb infants o adolescents, que abarca de 0 a 18 anys, que estan empadronades al municipi de Vendrell i amb independència de la seva estructura i composició o situació socioeconòmica, és una orientació a les famílies que presenten dificultats relacionals, educatives o emocionals.
0: El SOAF disposa d'un horari d'atenció entre dilluns i divendres, tots els matins i 3 tardes a la setmana, a l'edifici del Camí Reial 13-17 del Vendrell. Les primeres atencions a les famílies es podran fer abans que acabi aquest mes de juny. Més coses, altres notícies destacades. La formació Unitat Vendrellenca, la formació política, creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Demana al govern local canvis dràstics en aquest àmbit i proposa tres actuacions urgents: un nou model de policia local, una unitat operativa nocturna i un pla de xoc contra les agressions sexuals. El grup considera que l'executiu local ha fet una lectura triomfalista de les dades de delictes del Ministeri d'Interior que no responen a la realitat. Així ho destacava davant dels mitjans des de Unitat Vendrellenca en Frederic Serramià.
1: Volem expressar el nostre malestar per les últimes publicacions que ha fet l'Ajuntament del Vendrell sobre aquest triomfalisme en la inseguretat a la ciutat. Les dades demostren més aviat el contrari. Si bé pot ser cert que hi ha una disminució, per exemple, dels fets robatoris, sí que el que demostren les dades del Ministeri de l'Interior és que tot el global dels fets delictius a la ciutat han empitjorat. I han empitjorat molt. Per tant, aquesta sensació d'inseguretat que diuen que els veïns tenen però que no està fonamentada, realment és així i és real.
0: El grup explica que segons les dades ministerials actuals, comparades amb el 2019, creixen en robatoris de vehicles, el tràfic de drogues, les agressions sexuals i els robatoris en general. Això no obstant, entre el darrer trimestre del 2025 i el primer del 2026, els delictes de robatori i tràfic de drogues han baixat. A més, Unitat Vendrellenca assenyala altres circumstàncies que neguitegen la ciutadania.
1: Quan algú ha de trucar a la policia perquè té el daruix a sota casa seva a l'hora de dormir, no surt a les mètriques, però és una realitat. Quan algú ha d'enviar un WhatsApp al carrer, depèn de quina hora arriba a casa, preocupada per si li pot passar alguna cosa, és una realitat.
0: I per tot plegat proposen aquest pla d'actuació amb aquests tres eixos principals que abans anomenàvem.
1: La primera és un pla de xoc contra les agressions sexuals. Ens preocupen especialment que aquestes agressions, especialment les de penetració, hagin augmentat a la ciutat. Un segon punt és un augment del patrullatge, especialment el nocturn. I també una divisió de policia administrativa que pugui actuar també com a paisà per totes aquelles activitats que poden suscitar problemes de convivència als veïns i les veïnes.
0: La formació creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. I ja passem cap a la cultura. Quatre alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals han rebut aquest dimarts la beca CUI Grau, que reconeix l'excel·lència de joves alumnes, l'Oriol Borrell, el Ferran Herrero, la Ingrid Merino i l'Alexander Reimmeyer han estat els beneficiaris d'aquesta beca impulsada pel músic i pedagog vendrellenc a l'any 2005. La Sílvia Martínez, dels Serveis Informatius, ens apropa la crònica del lliurament d'aquestes beques.
6: Nascut al Vendrell el 1921, Agustí Cuí Grau va ser un gran compositor, director de diferents agrupacions corals i creador d'una pedagogia especial per facilitar l'aprenentatge de la música. Tot i que la família Cuí Grau es va establir a Barcelona, el músic sempre va mantenir una estreta relació amb la seva vila nadiua. L'any 2005 va impulsar una beca anual per a l'alumnat destacat de l'Escola de Música Pau Casals. Després de la seva mort, el 2012, la família va decidir continuar el mecenatge.
7: I volia, sobretot, fer dues coses. Una és, sobretot, reconèixer l'excel·lència en la música, no? Ell deia que hi havia sempre quatre grans eixos per treballadors, no? Que són, bàsicament, el sentit de propòsit, què vols fer, l'altre, l'actitud, saber, vull dir, en cada moment, la positivitat en l'aprenentatge, l'altre, la disciplina, i per últim, que en deia ella, el ser músic, no? Que el ser músic, en el fons, és la capacitat de commoure. I llavors vull dir que sempre el que pretenem és que el claustre de professors ens faci propostes d'alumnes que compleixen amb aquests criteris d'excel·lència, no?
6: Aquest any la beca ha estat per a quatre alumnes, tres de piano i una de viola. Joves que han destacat per la seva excel·lència al llarg d'una dècada d'estudis al centre.
8: És un reconeixement per tots els anys aquí a l'Escola de Música, totes les hores invertides i també haver participat en diferents esdeveniments del poble, i crec que tant per mi com pels meus companys, doncs és un orgull poder rebre aquest coneixement després de tota la feina feta.
9: Ho valoro molt positivament. He estat aquí un munt de temps, venint a audicions. Fa dos anys vaig tocar al Festival Internacional Pau Casals aquí com a alumne amb l'Alexander a quatre mans. L'any passat vaig tocar amb l'Ingrid al Festival Pau Casals també, i vaig fer posar-li hores i això, i això és una recompensa pel treball que vaig fer.
10: Doncs té un gran valor per mi, perquè significa que aquesta escola on he estat tants anys ha volgut pensar en mi i m'ha volgut donar aquest reconeixement com que he sigut alumne, doncs, des de fa ja tant de temps.
6: També ha estat beneficiari de la beca l'alumne de piano Alexander Reimer, que no va poder ser present a l'acte. El fill d'Agustí Cuigrau va voler destacar l'interès que sempre va tenir el seu pare en apropar i fer estimar la música als infants i joves.
7: I de ben a la seva vida no s'entén sense la gent jove, però sobretot, vull dir, ell va ser, em sembla, un gran promotor, vull dir, de l'estància amb la gent jove. Ell va ser més de 50 anys director de l'Orquestra Simfònica Estela, que és l'única orquestra simfònica amateur que hi ha hagut a Espanya, no? I sempre era un punt de trobada i sobretot de donar oportunitats als músics joves per poder, doncs, experimentar, doncs, amb el seu instrument. I aquesta és la característica d'aquest sentit de la propensió cap a la gent jove i el donar-los oportunitats.
9: És una cosa que m'acompanyarà durant molt de temps i no vull deixar-ho del tot, però vull continuar fent alguna classe així, però no dedicar-m'hi molt professionalment, sinó tenir-ho més com un hobby, un passatemps, per gaudir moments que tingui sense fer res.
8: Potser en algun moment doncs, m'encaminaré per la música, ja sigui per la part de neurociència que m'agrada molt, neurociència i música, com per la música en general.
6: Després d'anys de dedicació, els guanyadors de la beca tenen clar que la música, d'una manera o d'una altra, sempre els acompanyarà.
8: Aquest llenguatge que al final t'ajuda a evadir-te de tot el que és la teva vida en general, que és aquest moment que saps que tens només per tu.
10: Una eina per escapar de l'estrès o de la realitat en si mateixa.
9: La música representa una manera d'evadir-se del dia a dia i de centrar-te només en allò que estàs fent en aquell moment.
6: El públic va poder escoltar-los dalt l'escenari en l'acte de lliurament de la beca.

0: I encara parlant d'altres joves protagonistes, en Martí Pérez, l'Abril Casanovas i la Carla Andreu de l'Institut Mediterrània del Vendrell s'han proclamat guanyadors del concurs radiofònic Picalletres. Han estat els millors d'entre 120 alumnes de segon d'ESO procedents de 40 instituts de tot Catalunya en ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català. De fet, aquest era el moment on es desvetllaven els guanyadors.
1: Enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats.
0: Aquesta final que celebrava a Barcelona, on els baixpenedesencs han superat l'equip de l'Institut Martí Lomà a Montblanc i han pres part del concurs 31 emissores de ràdio, entre elles aquesta casa, per suposat, Ràdio El Vendrell, i 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya. La victòria al concurs radiofònic és un èxit dels alumnes i dels docents de l'Institut Vendrellenc, en especial la seva professora de llengua, la Montserrat Lluc. I més joves talentosos. El jove vendrellenc Arnau Alfaro, que exposa al Museu Pau Casals de Sant Salvador amb la seva obra A través de l'exili 2026, en què fa una retrospectiva temàtica a partir de la vida del violoncel·lista. L'Arnau és alumne de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
2: L'escultura és una retrospecció de l'exili a través de la mirada de Pau Casals. Volia parlar de l'exili pues a partir de la finestra concebuda com una frontera entre interior i exterior. Jo l'he volgut mostrar com un impediment per veure aquesta sortida, aquest país que enyorava Pau Casals, o sigui Catalunya. I és això, al final l'escultura està dividida com en dos franges, la finestra com a figura principal i després la base, que és una trinxera de la guerra, que és el que volia era com mostrar aquest context històric.
0: L'artista ha jugat amb la llum per aconseguir transmetre el missatge que volia expressar.
2: La llum és com la part important de l'escultura, perquè la llum és com l'esperança que ell tenia de tornar algun moment.
0: L'artista, que ha parlat també d'aquesta instal·lació que està in situ i que li ha comportat mesos d'investigació.
2: Durant 4 mesos s'ha estat desenvolupant a partir de la construcció, però també molta investigació de música, partitures, discursos i del propi museu, com funciona la llum i tot això, i al final va ser un treball de classe, d'universitat.
0: L'obra es pot veure als jardins del Museu Pau Casals fins a principis de juliol. I el Centro Cultural d'Andalusia García Lorca acull fins al 5 de juliol una exposició amb rèpliques de quadres del pintor Diego de Velázquez. Les pintures són obra d'Antonio Villanueva, també pintor, i que sent passió per Velázquez.
3: Ha sigut sempre el meu referent en la pintura. I, com veuràs, pinto en altres coses, no? Però Velázquez és el referent. Sempre... I m'ha ensenyat molt, he après molt de Velázquez. I encara continuo aprenent.
0: L'autor de l'exposició explica que treballa els quadres amb les tècniques que els va treballar el mateix Velázquez.
3: Jo procuro fer servir les mateixes tècniques. Treballo amb una paleta molt curta, molt petita, i oli de llinassa i aigua ras i ja està. I pincells a pintar. I si t'equivoques, doncs ho tornes a fer i fins que ho trobes. Costa molt, eh? I a vegades tinc quadres aparcats que no me costa molt d'arribar al final, perquè és un pintor bastant, bastant complicat de seguir.
0: La mostra, que es va inaugurar a la sala Benvingut Sucies, amb una notable afluència de públic.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Poc més d'un minut i arribem ja a 9:45. A partir d'aquí ja anem a la crònica esportiva. Una feina, una informació d'en Jordi Grell.
6: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Aquest dissabte s'ha posat a punt final el 28è torneig Pau Casals, organitzat per la Unió Esportiva Tancat a les instal·lacions del Camí de Roda. Més de 40 equips de la zona han participat en una 28a edició que...

0: 14, i en aquesta última es duia a terme la cloenda ja només en dissabte amb la cadet sub-15. Escoltem de nou José Manuel Reyes.
1: Es algo muy positivo, no solo para el club, porque al final puedes invitar a hacer más partícipe a diferentes clubs del territorio. También es muy positivo para el pueblo, porque son muchos clubs, son más de 500 personas cada día que tienes aquí durante tres fines de semana, que al final no solo hacen negocio aquí en el club, sino que son gente que han pasado la noche en los campings de aquí del pueblo, han pasado noche en el pueblo, han hecho negocio porque han estado en las tiendas, en los supermercados, restaurantes, y al final, pues bueno, ha sido un éxito, no solo para el club, sino para el pueblo, para darnos a conocer de que el Tancate está muy vivo, el fútbol está de moda y que todos juntos de la mano llegaremos a un buen puerto.
0: Després de la clausura del torneig Pau Casals, la Unió Esportiva Tancat ha estat reconeguda aquest dilluns a la nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol gràcies al campionat aconseguit aquesta temporada per l'Alavi Sub-12. Les instal·lacions del Club d'Esports Vendrell han acollit aquest dissabte una jornada d'entrenadors formatius d'hoquei patins. Organitzat per la International Skating Academy a Camp Joliu, 27 entrenadors han participat en un seminari que tenia com a objectiu generar un espai de trobada i aprenentatge per poder compartir experiències sobre el desenvolupament de jugadors de base. Escoltem la responsable de la International Skating Academy, Dolors Ferrer.
2: La formació dintre del món del hoquei és important i amb els clubs col·laboradors una de les coses que nosaltres, ells també ens demanaven, poder fer formació i tenint l'estructura que tenim, doncs, bueno, doncs hem considerat molt positiu fer. I molt contents per ser la primera, ja que tenim 27 inscrits, per nosaltres és tot un èxit, i la idea és que la temporada que ve continuen fent formacions amb persones del nivell, com és el cas de l'Alejandro Domínguez.
0: La jornada ha anat a càrrec de dos tècnics prestigiosos del món de l'hoquei patins, com Quim Pauls i Alejandro Domínguez, i era gratuïta per als entrenadors que formen part dels 8 clubs de la zona que compten amb un conveni amb International Skating Academy, entre els quals hi ha el Club d'Esports Vendrell. Escoltem el director de la International Skating Academy, Quim Pauls.
3: Es tractaria de que el jugador tingui una base tècnica important, perquè el hoquei és un esport molt tècnic i si no domines el patinatge, la conducció, doncs és molt difícil poder jugar a hoquei amb una mica de qualitat. I llavors també seria la tàctica individual. Això és el que penso que és més important.
0: I escoltem també l'entrenador d'hoquei patins, Alejandro Domínguez.
4: El deporte es una escuela de vida y dentro de la metodología tiene que haber otras cosas que no tienen que ver con la técnica y con la táctica y que son valores vinculados al deporte y que el encargado de impartir los contenidos, que es el entrenador, también es el encargado de educar y eso es un aspecto muy importante.
0: Després de la reunió inicial per intercanviar coneixements i inquietuds, els participants es dirigien al pavelló Quim Tomàs per així poder posar en pràctica alguns conceptes amb exercicis a pista. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte el tradicional festival de fi de curs del Club Rítmic al Vendrell. Com és habitual, la cita ha servit per tancar la temporada i ha comptat amb la participació de les 120 gimnastes del club, a més del grup sènior de mares esportistes. En aquesta ocasió, el festival portava el nom Dins de mi, que servia per reflectir l'estat d'ànim del club després d'un curs ple d'emocions. Escoltem la directora tècnica del Club Rítmic al Vendrell, Daniel Monsalvo.
5: Hoy son las emociones y creo que en nuestro deporte y en toda la temporada pasamos por todas esas emociones, por la tristeza, por la alegría, por el miedo, por la ansiedad, por todos. Entonces nuestro festival un poco resume toda nuestra temporada y donde no haya emociones no hay amor ni cariño. Así que creo que nuestro festival resume nuestro club.
0: Així doncs, el Club Rítmic al Vendrell posa el punt final a una altra gran temporada, on novament ha assolit diversos èxits en competicions d'àmbit català i on també ha participat al Campionat d'Espanya.
6: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Més informació a altres seccions diàries, com és el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris. Ens centrem, naturalment, en tota aquesta jornada d'avui dijous, 18 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Zapatero ho nega tot i demana confiança. És la primera jornada de la declaració de l'expresident del govern a l'Audiència Nacional. En societat, la vaga de metges posa el focus a les jornades maratonianes. Els metges seguiran sense fer hores extres. A Tarragona, el Fòrum de la Colònia estarà llest per inicis del mes de juliol. I a més, a Reus, el lliurament dels premis de la Fundació Gresol. I a Sant Pere, Colla Valls, pregonera de les festes. Canviem de portada, saltem cap al diari ara. Zapatero defensa la seva innocència, però no

0: convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis relacionats amb la criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. En esports, Messi, l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena amb Algèria. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté el tipus tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Hi ha el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. I acabarem ja parlant de La Vanguardia, també parlant de Zapatero, que és la figura avui important i protagonista en les portades. Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. Notícia internacional, el G7 es posa d'acord per demanar que l'intel·ligència artificial estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. I la batalla d'una mare contra Meta i TikTok, la dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. I en esports, el Mundial, faltava Messi. Ara sí que ha començat el Mundial, segons La Vanguardia. Ha debutat, això, amb hat-trick en 3 gols. I més de la meitat d'escoles públiques sense colònies. És el boicot a Catalunya. L'actualitat i la informació a totes aquestes portades habituals, sí que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Dos quarts i mig de 10. Estem ja, bueno, una mica això, a la recta final de la primera part de Calaixera, i anem a recordar justament el que ens explicaven fa tot just una setmana des de la secció de l'Ira Vendrellenca, que de fet la celebració de Sant Pere, i que arribarà tot just d'aquí setmana i mitja, doncs és la patrona, el patró de la pròpia entitat, i per això han organitzat diferents actes vinculats també amb una de les seves seccions més lúdiques i de ball, com és la secció que porta a terme la Míriam Buitrago. Ho recordem en aquesta conversa amb en Xavier Mercader, la mateixa Míriam Buitrago i l'Enric Flores.
4: Avui amb la que farem donarem pas a el que la Míriam ha vingut a parlar aquí avui, no? Jo crec que podríem començar, de fet ella, doncs, un dels actes que són típics ja de la Lira és la sopar de Sant Pere, no?
0: Val.
4: Que teòricament és la festa de l'entitat, no?
0: Val. Que és el patró, no, Sant Pere, el patró de la Lira?
4: Bueno, sí. De fet, com que la Lira es va fundar el 17 de juny del 1889, doncs s'associa més aviat amb la festa de Sant Pere, no?
0: Val.
4: I és on es feia la festa de la patronal de l'entitat. On es anaven celebrant a base dels anys els aniversaris de la fundació, com si diguéssim, no? La primera mostra que tenim de la primera festa que es va fer, i és el 1894, pensem que es va fundar el 89, o sigui, feia 5 anys, al cap de 5 anys, ja fan un ball corejat. En aquell moment, l'entitat, que tots sabem que va néixer com una entitat coral, doncs bueno, ja tenia prou entitat com prou nombre de cantants com sí. per poder fer un ball cantat, no? Que és un ball corejat. El 95, 96, 97, 98 continua igual, i el 1900 ja trobem una diferència, que és ja que es lloga un grup de grallers.
0: Vale?
4: Llavors ja es fa un ball amb gralles. Això es va fent igualment i, de fet, tot això ho traiem de les actes i hi ha llagunes entre mi, no? Vull dir que tampoc no és que sigui un, diguem-ne, que un recull molt fidedigne, però vull dir, ja veig que no hi ha res. Però el 1908 ja trobem els romers, els grallers, no?
0: Sí.
4: Que aquests ja fan una cosa nova, que és mitja hora abans, fan una cercavila on te van a buscar les coques a casa del forner, que són les que després es repartien entre els socis. I, a més, fan el ball, que han de fer, no? Llavors se'ls dona i em posa coca acompanyat de vi dolç.
0: Val.
4: No? El 1909, que és l'aniversari, ja es fa una ballada musical literària, i aquí trobem un anotament que avui dia ja no és gaire correcte, que diu, a la platea del Casino Circo, que de fet és on tot feien, no?, hi havia dues taules ocupades per boniques nenes.
0: Ai.
4: Jo tradueixo literalment
0: No
4: hi poso ni tres, no? Diu, i es recolliren 140 pessetes, que llavors aquí ve la vessant que sempre ha tingut la lira, que és ser solidària, no?
0: Val.
4: Que es reparteixen amb beneficència el dia de Sant Pere. Que Grinyola és el de les boniques nenes.
0: Boniques nenes.
4: El 1912 hi ha una cosa nova, que és comencen a fer fogueres. Diu, es fan fogueres per tot arreu i la lira fa un ball, en acabant les fogueres, un ball amb gralles, no?
0: Val.
4: El 1914 trobem que el ball de gralles aquest es suspèn perquè on el carrer Àngel Mimbre sabem que la lira tenia la seu allí i es mor una veïna. Llavors, en aquell moment no es pot fer el ball perquè doncs, estan de dol, com si diguéssim, no?
0: Sí.
4: El 1920... i ja tornem altra vegada que els romers continuen fent la mateixa recollida, que això ja queda quasi institucionalitzat, i fan un ball. I el 1925 és quan la cosa ja comença a grinyolar una mica, no? Diu, la lira compleix 36 anys i es celebra unes festes extraordinàries, no? Cercavila amb els romers per anar a recollir les coques, ballada de sardanes a la plaça Nova, on s'aixeca un catafal tot il·luminat i també guarnit als balcons de la societat. Pensem que estaven al carrer Àngel Guimarà, que és allà mateix, no?
0: Val.
4: El ball es va veure molt concorregut, però els romers, en tocar la sardana, no tenien els instruments adequats i van fer riure per no dir plorar. Això és el que diu. Això és el que diu el d'allò. No devia anar massa bé, eh?
0: Clar, interpretar una sardana amb un garalla...
4: Es pot fer. L'altre dia amb el concert que van fer...
0: Sí, a l'Orga.
4: A l'Orga. Van tocar Sant Martí del Canigó.
0: Clar.
4: I era una gralla sol, que era el Dani Carbonell i el Pep Mateu Lorga. Però, bueno, això no vol dir res. Vull dir,
0: no, clar, que és complicat. Però, clar, no és el més adient, eh?
4: Això mateix. El 1926 ja canvien els grallers pels petits pelegrins i ja fan un ball amb el sextet, que són les parets. El 1931 hi ha cosa que en aquesta època igual passarà, que és que hi ha eleccions. I s'ha superat la festa, no?
0: Val.
4: I llavors ja passem al 1934, pensem que en aquesta època ja començàvem... Acabarem el 53, eh? Ja continuarem més endavant, no? El 1934 s'organitza una ballada musical literària que diu, va tenir un èxit esgarrifós. Diu, l'orquestra Hivern Great Jazz, i a la segona part, aquí venim, la segona part, el cor d'excantaires, vol dir que hi havia ex-cantaires, canten els pescadors. I el cor de l'entitat ja va cantar la cançó del juny del mestre Casals. Que és un dels mesos que va compondre, no? El 1936, que la cosa ja estava complicada, només reparteixen coca. I el 1949 és quan ja pensem que passen, doncs, 12 o 13 anys, que quasi no hi ha actes.
0: No hi ha res a causa de la guerra.
4: Les actes són en castellà.
0: Ostres.
4: I es munta com una junta, per dir alguna cosa, que els hi agraeix amb els que hi havia, el que han dit.
0: Vale, fora, gràcies.
4: I a partir d'ara, i a totes les actes ja surten en castellà. I el 49 ja es recupera amb un format diferent, perquè es fa una visita al cementiri, on per portar flors amb els excantaires i amb els que havien sigut de les juntes, i llavors a l'església ja es beneix un nou estendard. I a la tarda ja es fa una revenya normal, no? Passem al 51, en el qual vol dir que hi havia començat a haver soroll amb el tema de repartir la coca, i el Jordi Pell, el seu sigui, ja diu que el que s'ha de fer és donar un val als socis perquè vagin a buscar la coca.
0: Val.
4: Sí, no? Diu, per evitar abusos. El que vol dir que devia anar algú que devia prendre la mirada.
0: Devia replegar les coques, no?
4: I aquí entra una novetat, que és, on potser ara cap aquí encamanem,
0: encarem
4: això mateix, que és que hi ha el ball al fal orquestra melodia.
0: Val.
4: Hem de pensar que l'orquestra melodia, un dels integrants era el Jaume Mercè, i el seu germà, el Cisco Mercè, doncs aquests tota la vida havien sigut a la lira, havia sigut director, va ser director del cor, el que vol dir que doncs ja, i se li vol donar un plus més, ja no és un ball amb un sextet o amb un deró, sinó que ja és una orquestra, no? I el 53, que és on acabarem fins avui, ja es canvia el 28 pel 29, i ja es fa un ofici solemne, es fa un festival líric, sardanes i un ball de revetlla, i es torna a repartir la coca.
5: Vale?
4: I llavors, a partir d'aquí, ara donarem pas a la Miriam Buitrago que expliqui el que farà ella. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'anècdotes que les anem explicant.
0: D'acord.
4: Llavors, si en cas, explica potser una mica el que penses fer per Sant Pere i
6: dins del 1900... Del 1953 passem al 2026.
4: Ha plogut.
6: Així donem un salt.
4: Ah, però és que tampoc no...
6: No, cada any fem el sopar de Sant Pere, la revetlla de Sant Pere. Llavors es fa un sopar amb ball. És un sopar que ve, és molt, molt, la gent, molta gent, ve molta gent, vull dir que hi ha moltes ganes d'arribar a aquesta revetlla. A vegades li posem molta empeny al Sant Joan, no?
0: Sí,
6: la revetlla de Sant Joan,
0: sí,
6: i després el Sant Pere també t'aporta moltes coses.
0: Home, a mi a casa sempre m'han dit que abans la revetlla de Sant Pere inclús era més celebrada que Sant Joan, de Sant Joan. I amb els anys ha anat canviant, això.
4: Bueno, i sobretot aquí a Vendrell, no? Perquè doncs, Sant Pere era la festa de la lira i, a veure...
6: Jo recordo.
4: Hi havia hagut verdaders saraus, vull dir, muntats per la lira, després d'aquí, no? La qual vol dir que ella és continuadora d'aquesta tradició que té la nostra entitat de fer la verdadera de Sant Pere.
6: Sí. Un any em penso que vam dir de celebrar-ho al carrer, al carrer o a la plaça de darrere, i va ploure, va passar alguna cosa que vam tindre que canviar. Ui, va ser una mica... Llavors, com tenim una sala ja preciosa, la sala Pau Casals...
0: L'aprofiteu.
6: L'aprofitem. I posem el sopar, el ball, pues la coca, sense tiquet, amb el preu del sopar i entrar tot.
4: No l'aneu a buscar a casa del forner, no?
6: Ens la podríem donar, No. L'anem a buscar sempre a forç de... que siguin bones, Vull dir que és molt important, també. I fer un bon sopar. I aquest any l'hem canviat perquè sigui dissabte, no és ben bé la revetlla, però és la revetlla de la revetlla. Vull dir, fem el 27.
0: El dia 27.
6: Sí, perquè és dissabte, hi ha molta gent que ve també de Barcelona i que no... i de fora, i que treballa. Vull dir que no. El no ser festa.
0: Ja.
6: I també és que el 28 també tenim coses a... tenim a la coral, també, que canta. Clar, i també fa el seu sopar de Sant Pere. I llavors intentem que no dona per més, m'entens?
0: No,
6: la sala ni els actes.
5: Si vulgui repetir, podrà fer 27 i 28.
6: Jo crec que sí, mira.
5: N'hi haurà més d'un, no? N'hi haurà més d'un.
6: Sí.
4: Bueno, normalment la coral també sol fer el final de curs, com els de trapeci, com moltes seccions fan, i ells també el fan al final, el concert, diguem-ne, de final del primer meitat de curs, és el concert que fan per Sant Pere, i després fan el... sabem que fan el del dia de Sant Esteve, que el fan conjuntament amb el Cor Rosfeo.
0: Val.
6: Bé. Nosaltres donem una copa de benvinguda, la gent ve mudada, ve guapa.
0: Sí, grans ocasions.
6: Xula. A més, com ja està l'estiu quasi aquí, doncs ja, bueno, ja estarà. Doncs, no sé, invita més a sortir.
0: Clar, i tant.
6: Convida més a sortir que a vegades a l'hivern.
0: Sí.
6: I res, doncs, els nostres primers plats, després el segon calent, Molt bé, la veritat que és una bona.
0: Això no serà sopar, eh?
6: Sí, sí, és un sopar.
0: És que ara ens estem acostumant com aquests sopars de peu dret, no?
6: És aquests sopars de... Amb taula, amb cadascú la seva taula, sí, es fan reserves...
7: Val, tu te'n fas així, Míriam, tu te'n fas així.
6: Sí, els faig així, no, a no ser que hi hagi algun sopar que digui no, només és una presentació d'algo i es fa a peu dret, però no, normalment no. Aquest és l'últim que fem de la temporada, diguéssim, després passem a l'estiu, que aquest any passat ja vam donar peu a fer el sopar a la platja.
7: Això.
6: Que ho fem als Tabaris, la lira passa al recinte, al Tabaris, a la zona que tenim ara aquest, i també ho fa la lira. Vam fer un de blanc l'any passat, la festa de blanc, i fem la segona per l'èxit que va tindre.
7: Val.
6: Que
7: vam sí, aquest any hi ha continuïtat amb
6: continuïtat
7: això.
6: Continuïtat amb això. Fem el segon sopar de blanc, la lira a la platja.
4: És el 6 o el 8?
6: El 1.
4: A
7: l'1? A l'1 de juliol?
6: D'agost.
7: A l'1 d'agost?
6: Sí.
7: Que en fareu un?
6: Un, de moment un, perquè allí dona feina.
4: Bueno, és que el problema de llis que
6: tenim
4: no
6: que traslladar tot el que
0: clar,
6: és cuina de la lira fins al Tabaris. La Tabaris no té encara un...
7: No té mica...
4: Sí, poc a poc, no?
6: No això té ofici encara.
7: Poc a poc s'anirà...
6: Però bé, bé.
7: Adequant les infraestructures al Tabaris.
6: Ja hi ha gent que...
7: Cada vegada es fan més coses.
0: Clar, hi ha més demanda aquest tipus de coses, no?
4: Sí, i que l'espai és maco per fer això.
6: És molt maco, s'omple molt. I molta gent d'aquí també va cap allà. Molta gent, socis de la lira, van cap a la...
0: Clar, molt bé. Així és, clar, vosaltres no acabeu temporada, en certa manera, o l'acabareu a l'agost, no? Entenc?
6: A l'agost.
0: És a dir, feu aquesta celebració de Revetlla de Sant Pere, però hi ha una continuïtat, després, amb aquestes activitats.
4: Val a dir que la secció de Batlle va fer l'espectacle de final de curs, no?
6: Sí, ho vam fer a l'abril.
4: Però... jo sé que ha dit un missionet que està preparant algo per la festa major,
6: no? Ah, sí, preparem algo per la festa major.
4: La qual vol dir que continuen assajant.
6: Avui comencen els assajos de festa major.
4: Veus?
6: Amb molta gent.
0: Sí?
6: Home, li fem un ball tribut a la nostra festa major d'aquest any.
0: Val.
6: Amb la gent gran que ve...
4: Amb els 5.760...
6: Ho vam fer sempre, però baix així suelto, saps això? Vinga, ara els 5.760, després l'any passat vam fer una salsa, i aquest any hem muntat un tribut.
0: Ah, d'acord.
6: Passem per la Carrà, el Queen...
4: Bueno,
6: el Miqui Núñez.
0: Ostres, serà un dels actes de festa major, entenc,
6: sí, és un previ,
0: doncs.
6: És un previ, sí.
4: Són els actes serà de prefesta major.
0: Molt bé. Clar, és que, i a més, sé que sempre et passa amb tu, que de fet, clar, com que fas molta activitat a l'estiu, clar, fa que la teva temporada, la temporada de ball aquí al Vendrell, s'allargui. Més enllà del curs escolar, que potser el que estem acostumats amb altres seccions.
6: I els cursets també intensius a les platges.
0: Clar.
6: Amb el tema de ball encara continuem. Parem un mes o així.
0: Clar.
6: És que és com un esport. La gent ja diu, ostres, si parem tant, no pot ser.
4: Bueno, l'agost, no? Que és quan hi ha activitat.
6: A l'agost fem...
4: Sí.
6: I ja està, tot això, imagina't.
0: Molt bé, tot això, com si fos poc, Déu-m'hi-do. Hi ha molta activitat. De fet, això, jo sé que hi ha uns entusiastes i seguidors de la secció de ball, o amb la secció lúdica, perquè tot plegat una mica se retroalimenta uns amb els altres, que penso que és molt positiu. Tot i així, la gent que tingui ganes de venir a ballar, que tingui ganes de conèixer-ho, sempre esteu oberts.
6: Sempre.
0: Que sé, encara que sembla que hi hagi molta gent, sempre hi cap més de gent, no?
6: Sí.
0: Entre cometes,
6: el recol·loquem.
4: Una mica més,
6: el recol·loquem, sí. Està en plena ebullició.
0: Molt bé. Tema sopar de la Revetlla de Sant Pere, les activitats diverses, com es poden fer les inscripcions, com
6: per
0: poden apuntar-se?
6: Per la lira poden passar qualsevol
0: per la lira,
6: tarda, i a més hi ha un lletrero, bueno, hi ha un lletrero a la lira, que sempre informem.
4: I amb un telèfon, no?
6: I el telèfon.
0: Val. El podem dir, el telèfon? Sí. El sabeu, sí?
6: Sí.
0: Doncs va, endavant. Si se'l vols dir,
6: Ho dic ara?
0: Sí.
6: Doncs és el meu, Míriam, el 625 46 88 74.
0: Perfecte. Torna-la a dir, que quedi clar.
6: El 625 46 88 74.
0: Perfecte.
6: Tenim un altre, però amb aquest ja crec que la gent s'ha apuntat bé.
0: Doncs a través d'aquest contacte, que passin per la lira, també per la pàgina web, que hi ha contacte correu, si volen, el mateix telèfon que ara hem dit, així que hagués interessats a participar d'aquestes activitats, tant com el ball, com la part més lúdica, doncs que es posi en contacte i que pugui gaudir d'això, que expliqueu, i d'aquests balls i aquestes festes que fan molt de goig. I a més, feu festes per tot gairebé ja, no? Míriam, és a dir, pels enamorats, per carnaval, sempre hi ha algun ball, sempre hi ha una festa, sempre hi ha alguna trobada.
6: És que és És lo bo, eh?
8: La salsa de la vida.
6: Sí, vegades, sí, aquestes festes i aquestes, sí, trobades, i socialitzar molt amb la gent.
8: Clar, sí,
6: que
8: sí,
6: és
8: sí,
6: el que ens falta una mica.
8: Clar, és la salsa de la vida, eh?
6: Sí.
5: Aquest sopar de Sant Pere sí que deu tenir places limitades, no?
6: Sí, home, quasi tots, perquè...
5: Sí. Bueno, tot,
6: el problema,
5: tots.
6: Sí, el que passa aquest, com ve molta gent, sí, però sense ni pico... Okay, sí.
5: Vull dir que la gent, wow, també que s'espavili en temps.
6: Nosaltres, i som 4 o 5 persones, i...
4: El problema és que després han de fer ball.
6: Ja.
4: No és un sopar i s'ha acabat. Hem de deixar un espai al mig per poder ballar.
8: Val,
4: no?
6: Clar, llavors aquest tenim el... la recol·locació de les taules.
4: El Tavares no, perquè és més gran.
6: Però
4: no hi ha taules.
6: Però és més, menys controlable, saps? Se te'n va més de les taules.
0: D'acord, d'acord. Així doncs, el sopar és l'excusa per ballar o el ballar és l'excusa pel sopar?
6: Pues mira, això sí que és una bona pregunta. Jo penso, no?, que va tot tan lligat.
0: Tot lligat,
5: sí,
0: no?
5: Sí, l'èxit és que tot va lligat, no?
6: Saps què passa? Hi ha gent que diu... Es pot anar després del sopar?
4: No.
6: No té gràcia. Per mi no té gràcia.
0: Clar.
6: I primer, no. Ja no perquè no, sinó perquè no, ja després del sopar, no? Ja no vas, ja no estàs...
0: Clar.
6: Ficat a la festa,
0: sí, no,
6: perquè
0: no,
6: tot va lligat.
0: Clar,
6: la copa de benvinguda. Ai, vaig a saludar aquest, l'altre, el corrillo que es fa abans del sopar.
0: Sí,
6: és que té ja tot una...
0: Sí, sí. Però si vas al sopar no estàs obligat a ballar.
8: No, no.
0: O sí.
6: Tindria que ballar tothom.
0: Indirectament no. Estàs obligat.
6: No, però te sentes allà. Hi ha gent que no li agrada ballar, però te sentes, sents la música, parles amb algú, amb l'altre, sí, veus algo. Uh-huh. Jo penso que...
5: Jo seria més d'aquestos.
4: Dels de ballar?
6: Jo?
4: No.
6: Com el Xavi.
5: També som i prendre alguna cosa, parlar amb un. Sí.
0: Són els de barra. Els aquests típics de barra, eh?
6: Sí, de barra. Però s'ho passa bé, la gent, encara que no vingui.
5: Sí, i tant, t'ho passes igual de bé. Sí, sí.
8: Està clar.
5: I tant, i tant.
8: Sí, tant, sí, tant.
6: Doncs, tot
0: doncs
6: això.
0: Activitats ben destacades en tot això que involucra el ball, aquesta part lúdica que sempre parlem, i això que vens tan sovint, perquè ja tornem a dir, es fan moltes coses i per això ben sovint aquí la secció poder explicar-les, eh?
4: Això mateix.
0: Ni més ni menys, ni
6: exacte,
0: més ni menys.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. No, Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com sempre, tota aquesta actualitat que ens arriba en cada hora en punt i en aquest butlletí de les 10 i que ja ens porta a les 10 i gairebé 4 minuts. Tornem a la proximitat del 107 amb bus, sobretot, sempre en directe, sempre en ràdio. Tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtp-elventrell.cat o també a través de la televisió. Doncs vinga, segona part de Calaixera avui dijous, 18 de juny, programa número 3.994. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Una segona part que ve encapçalada per la Sílvia Edo com a òptico-optometrista, que avui en directe sí que ens podrà aconsellar i aportar tots aquests continguts perquè fa la salut visual, l'espai visual. I també en directe, de manera telefònica, això sí, volem parlar-vos del concert d'aquest proper diumenge 21, que uneix el Cor Zongora, el Cor del Vendrell, amb el Cor Can Puncic, de l'Escola Municipal de Música de Barcelona, a través d'una ONG, és a dir, és un concert solidari, la família de Tauda, que és una ONG que treballa al Nepal per poder acostar i facilitar les coses a les persones amb diversitat funcional d'aquell país. És una iniciativa molt xula i que ha esdevingut aquest concert, evidentment, per recollir fons i del qual ens explicaran telefònicament en directe. La Montse Meneses i també des de la pròpia ONG. Acabarem de repassar l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i tot just després ja ens quedarà tercera i última hora escoltant la càpsula jove del Baix Penedès. I també parlarem de cinema. És dijous, toca parlar de cinema i en aquesta ocasió l'Aiman s'encarregarà d'explicar-nos quines són les estrenes cinematogràfiques que arriben a les cartelleres. I farem això, la xerrada, la crítica, la crònica, i escoltarem una mica el tràiler, que tampoc està de més. I acabarem ja amb participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.

0: Doncs va, de ple la segona part de Calaixera avui dijous i de ple en aquesta secció ja habitual i que a banda que la Sílvia ens acompanya tant quan en quan en secció tecnològica, sobretot la seva secció és aquesta, és aquest espai visual, aquesta secció dedicada a l'espai visual, a la salut visual. I s'està ventant ja.
1: Bueno, perquè he arribat corrents perquè venia tard, justa de temps, no m'he passat.
0: I fa calor, aquí fa calor.
1: Sí, però...
0: Anem amb pingüino, però que no acaba de refredar tot ja. Aquest espai.
1: Bueno, quasi vingut amb banyador, eh?
0: Bueno, ja, bueno, ja és això, no? L'època ja és això, no?
1: Sí, sí, sí. Bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Què dius?
1: Doncs aquí, que això, que m'he despistat xerrant pel carrer.
0: Bueno, ja sé que on has de venir, ja. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
0: Que també sé que quan has de venir tinc com una secció allò a la rereguarda, saps?
1: Ja, perquè a vegades a primera hora del matí t'he dit... Pere...
0: Per això. I saps quina secció hagués recordat avui, si no haguessis vingut?
1: Quina?
0: La de Plan B.O.
1: Ah, vale. Vale.
0: És una secció neutra, de recomanació,
1: sí,
0: informació de servei.
1: Està viva.
0: I està vigent, perquè jo he escoltat falques per la ràdio, ràdios generalistes,
1: sí.
0: I s'està promocionant encara, no? Aquesta,
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Ajuda...
1: Perdó.
0: No, això ajuda a la compra d'ulleres, oi? Dels joves, els infants, no?
1: Sí. En teoria... ve molt determinada pels diners que hi posi l'Estat, vale?
0: Val.
1: I en teoria és fins a finals d'aquest any, el 31 de desembre del 2026.
0: Val.
1: El que passa és tenim una miqueta de dubte de la qüestió si hi hauran prou diners, hauran posat prou diners o no.
0: Ja.
1: Llavors...
0: Perquè, clar, tu tens dades de si hi ha hagut peticions, de com està tota aquesta bossa...
1: Sí, no. Està molt acceptada, està molt utilitzada.
0: Sí.
1: La gent està informada, independentment de que la majoria d'òptiques que utilitzem, doncs ho hem anunciat i als nostres clients els hi enviem un recordatori via missatge, WhatsApp, missatge i o trucada. La gent moltes vegades quan ve ja t'ho demana com funciona això del Plan B.O. I és superfàcil, ho tramitem tot des de les òptiques. Necessitem, va associat amb la targeta sanitària, per tant no es poden duplicar de dir...
0: Val. Sí, que no pots fer trampes i anar demanant bonificacions,
1: diferents òptiques,
0: eh?
1: Sí. I tot això són 100 euros directes que es descompten de la factura de la muntura,
0: que ja des de l'òptica directament ja apliqueu aquest descompte.
1: Sí, perquè a través del Consejo de Òpticos ells són els que ens fan l'abonament directament a les òptiques. La qüestió és que, bueno, al principi estàvem en dubte quan cobraríem, perquè ja sabem
0: com
1: va. Sí que al principi han trigat més a anar pagant, però bueno, sí que és veritat que em sembla que jo, en el meu cas, i en la majoria de les ventes fetes al mes d'abril encara no les hem cobrat. Vull dir, però bueno, van arribant. Llavors,
0: va.
1: Dius, és un servei, és quelcom que era necessari. Són 100 euros a descomptar
0: amb
1: ullera sencera. Es pot descomptar amb ullera sencera, ullera més vidres, amb només si fas canvi de vidres o si fas lentilles.
0: Bueno, vale. I s'ha notat, suposo, no?, que hi ha hagut un increment, no?, de demanda d'ulleres i això, o no, Sílvia, no?
1: L'increment és que...
0: Vull dir que ha vingut més gent a buscar ulleres,
1: la
0: no?
1: La casuística, en el nostre cas, no, perquè són els propis clients, no és que hagi vingut...
0: Val.
1: Potser sí, un cas o dos de clients que no... Bueno, de que ara són clients, però no ho eren que ho han demanat, perquè els hi han dit que nosaltres ho fèiem, però no... És que és una necessitat.
0: Ja, no, clar, no és una campanya comercial.
1: Clar.
0: No és una campanya comercial.
1: Sí, i llavors, en el nostre cas, jo no puc parlar d'altres, però en el nostre cas, el que han vingut, com que són clients, ja és... potser sí que a lo millor haguessin esperat una mica més a fer el canvi d'ulleres, però aprofitant que hi havia aquesta subvenció, doncs les han fet. Bé. I molta gent que ho desconeixia, sobretot al principi, que quan els hi deies, ostres, doncs que bé, no?
0: Oh, mira, encara millor, doncs. Per això si dic... no ho saps, no t'ho esperes, i et trobes amb un descompte de 100 euros, doncs mira.
1: Clar, que llavors la qüestió és que ja venien a fer-se la ullera.
2: Val.
1: Llavors, això.
0: S'ampliarà o s'acabarà a finals d'any? No s'ha dit res,
1: és
0: no?
1: És que no sabem si arribaran els diners que ha posat l'Estat fins a la
0: totes
1: data
0: demandes,
1: del 31 de desembre. Llavors, la qüestió, la pregunta és aquesta. I després suposo que
2: ja
1: s'intentarà ampliar. Mm-hmm, ja però no depèn estrictament de nosaltres. De fet, una qüestió curiosa que no té res a veure amb això, però sí que ens implica, i allò que a vegades parlem de no diria intrusisme, però ostres, el col·legi d'oftalmòleg o el col·lectiu dels oftalmòlegs han creat polèmica i ens han tirat en contra que s'hagi fet aquesta campanya quan pel fet de que els òptics podíem prescriure i podríem amb la nostra prescripció facultativa que la nostra carrera
0: us
1: ho permet es pugui tirar endavant aquesta campanya i ells el que pretenien és que només amb receptes d'oftalmòlegs es pogués fer la campanya. Llavors, aquí jo que sé que... O sigui, s'ha tirat endavant, s'ha recorregut per part del Consejo de Colegio de Ópticos, s'ha guanyat, però no sé...
0: Ostres, una mica jo entre bomberos us trepitgeu les mangueres, eh?
1: Doncs això mateix, és una cosa que beneficia a la ciutadania.
0: A la societat i a la visió, no?, en certa manera, a la salut visual de la societat.
1: Clar, i que a més, ara ens trobem amb el jo li dic hàndicap perquè no deixa de ser també una cosa que no sé si s'està gestionant bé. Des de la Seguretat Social, quan la gent va al metge de capçalera i es queixa de la vista, primer diuen que vagin a les òptiques a mirar-se.
2: Ja.
1: I llavors, depèn del que veiem els òptics
0: els
1: de les òptiques...
0: Els deriveu cap a l'oftalmòleg.
1: Cap a l'oftalmòleg. Llavors, dius, a veure, quins missatges contradictoris ens estem ficant tots?
0: Una mica sí. No?
1: Perquè dius, perdona, i a més, clar, els metges de capçalera els diuen a la gent que vingui a l'òptica a graduar-se... pretenent que no cobrem aquest servei perquè com que la Seguretat Social tu ja pagues quan pagues la teva Seguretat Social i llavors ja cobren la gent que està treballant allà estan cobrant clar, és que aquestes tessitures jo...
0: No, te trobes al mig.
1: M'hi trobo al mig i llavors dius perdona? O sigui, l'òptica i l'optometria és una carrera, és una professió, hem passat molts anys estudiant. Jo si no m'entren diners no puc mantenir l'òptica, no puc pagar sous, no puc pagar hisenda, no puc pagar el lloguer, no puc pagar el telèfon, no puc pagar la llum, que són bàsics, ja no t'estic parlant del meu sou.
0: No, està clar.
1: O sigui, que això. Ja ho he verbalitzat, no veníem a això.
0: No, jo m'estic preguntat jo, que era sobre aquest plan B.O. que em vam parlar a començaments d'any quan començava. I mira, ho volia recordar perquè és una informació pública, és un servei públic i era bo recordar-lo simplement,
1: Sí, sí, està guai.
0: No és el tema d'avui.
1: No.
0: I portem ja 10 minuts a secció.
1: Bueno, però ja saps que qualsevol tema...
0: Va. De què parlem avui?
1: Vale, de què parlem avui? Doncs un tema que jo crec que també ho hem parlat en altres ocasions perquè, de fet, la visió és la que és i les circumstàncies de la vida són les que són. Hi ha fets que es reparteixen any darrere any, però està bé anar-los recordant. I un dels fets que es repeteix any rere any i que cau amb aquestes dates i que cau la setmana que ve és la revetlla de Sant Joan.
2: Val.
1: Llavors, amb la revetlla de Sant Joan fem fogueres, tirem petards, etc, etc.
2: Val.
1: Però aquesta vegada volia incorporar quelcom més i que també en el, aquí a la Vila del Vendrell sobretot es fa molta, molts correfocs.
2: El foc és molt viu.
1: El foc és molt viu. Hi ha tot, doncs, per la festa major, hi ha totes les carretillades, hi ha tota la... Llavors, una miqueta de... Aprofitant que és Sant Joan, fer una sèrie de recomanacions, però extrapolar-lo i portar-lo a totes
2: les activitats de foc culturals i populars que tenim al Vendrell, per exemple. Bé, és un bon tema.
1: Sí, de fet és el, no sé, ja ho he dit també potser alguna vegada, que escric cada mes un article en una plataforma digital, i bueno, he parlat d'aquest tema, llavors aprofitant...
2: Molt bé, doncs, no, està bé, està
1: que
2: bé,
1: ja he fet la recerca, ja he escrit, ja m'he sentat i tot això, pues, ho porto aquí. Clar. I després podem aprofitar una miqueta, parlant de protecció, pel tema de l'eclipsi de sol del dia 12, que també és important. Llavors és una miqueta actualització
2: de com està la situació. Perfecte, doncs hem d'explicar moltes coses. Si ho arribo a saber, no t'hagués preguntat pel plan B.O. perquè ara haurem de córrer. Hem d'arribar a 2:15, que tinc una altra cosa.
1: Perfecto,
2: val.
1: És fàcil. Què vols saber?
2: El que és curiós és que moltes vegades ja trobem en campanyes que és de cara a Sant Joan, de la pirotècnia, en el foc, no? I les campanyes sempre van pel foc, per no calar foc, bàsicament al bosc i ni això, però en canvi no es fan campanyes de seguretat personal a la revetlla de Sant Joan, no? De com manipular els petards, de com protegir-nos dels petards, que jo els erradicava, ja t'ho dic ara, eh? Jo els erradicava.
1: Ja, bueno, jo no sóc molt amant. Jo no sóc molt amant, però també penso que la gent que els agrada, pues, que puguin tenir aquest espai, doncs no em sembla del tot malament.
2: Bueno, va.
1: M'ho miro des d'aquest punt de vista, però sí que són pel tema soroll, llavors aquí hem de vigilar la part...
2: Auditiva i visual.
1: Que són dues entrades sensorials que les hem d'intentar protegir al màxim en aquests aspectes, perquè el foc quan surt és molt intens i el soroll que fa és molt intens i molt molest, i molesta les persones i molesta també sobretot els animals. Vull dir que és... És una activitat molt intrusiva i que és igual on estiguis, que al final l'acabes veient, vivint, patint o el que sigui.
2: I per sort sí que és cert, i aprofito per recordar-ho, la normativa actual aquí a Catalunya és que el material pirotècnic només es pot utilitzar per la revetlla de Sant Joan o la revetlla de Sant Pere. Són els dies estipulats per utilitzar pirotècnica. Em sembla que és a partir de les 6 de la tarda i fins la matinada de Sant Joan, i per Sant Pere és també fins des de les 6 de la tarda i fins la mitjanit, crec. És a dir, com passava fa anys, que això sí que és veritat, que es tiraven ja petards dies abans a la revetlla, ja escoltaves petards. Està prohibit, no es poden tirar els petards, únicament estan permesos a la revetlla de Sant Joan, i això és bo dir-ho.
1: Jo no ho sabia.
2: Des de fa uns quants anys que ho van establir així. I és que no recordo si és, no sé si és una normativa local que la majoria de municipis tenen o és a nivell de Generalitat. Ho desconec, eh?
1: No, però està bé, perquè això és... Bueno, anem acotant, i és una activitat que és molesta als que els agrada, no perquè d'això, però els que la resta, bueno, activa els nostres sentits sensorials, i això, doncs, bueno, pot ser un perjudici. Llavors, bueno, però aquí llavors el tema de futbol també a vegades s'escoltes
2: petards, bueno, futbol,
1: les festes majors,
2: el foc està molt,
1: però això
2: va, recomanacions personals per la revetlla de Sant Joan, pels petards, vaja.
1: Sobretot, si hem d'anar sobre rua o hem d'estar molt a prop de petards, si el tema auditiu, tu posa'ns a taps.
2: Taps. Això és fàcil.
1: Això és fàcil, vale? Perquè si no, doncs, l'oïda doncs, s'hiperactiva i llavors el que fa són respostes de tancament i llavors podem perdre audició. Ho explico molt a la meva manera, eh?
2: No, s'entén.
1: Els experts que hi entenen, sisplau, perdoneu-me.
2: No, s'entén, vale? S'entén.
1: I llavors, pels petards hem de vigilar doncs, el tema de que no ens petin molt a prop de la mà.
2: Sentit comú?
1: Sentit comú. Val, però si es peta davant de la mà també es peta davant quasi de la nostra cara, perquè a més quan estem encenent un petard estem mirant la metxa
2: el ble.
1: Sí. I doncs el que parlem ull-mà, llavors està a contacte, fa una explosió quan no ens mereix, llavors hi ha la part d'il·luminació de massa llum que pot, la retina doncs, es pot veure afectada, i aquí amb lo de l'eclipsi de sol és important veure'l amb les ulleres de l'eclipsi que estan homologades perquè la intensitat de la llum de en aquest cas el sol quan estem parlant del sol o quan dels petards quan estem parlant dels petards molt a prop ens pot produir lesions a la retina, que aquestes lesions són irreversibles.
2: Val.
1: Quan tenim un problema a l'ull és irreversible. O sigui, la prevenció és
2: màxima, perquè clar, això qualsevol lesió.
1: I llavors, i l'altra part que ens pot afectar és les cremades.
2: Val.
1: Igual que se'ns pot cremar la pell, que he dit una cosa molt òbvia, no ens segueix amb les mans, doncs la pell de la cara, i sobretot la dels ulls i la de les parpelles, és molt delicada. Per tant, una cremada amb un ull, si és la pell, doncs no deixa de ser un tractament com el que es pugui fer la pell, però clar, és molt dolorós. I si no portéssim unes ulleres de protecció per això i ens entrés dins de la còrnia o de l'ull, clar, aquestes cremades també són molt més doloroses que una cremada de pell, i que llavors ens pot normalment costa molt de que tornin a cicatritzar i que tinguem una visió neta i clara.
2: Així doncs, ulleres de protecció no estarien de més.
1: Exacte.
2: O seria exagerat?
1: No.
2: Jo no veig algú de repell amb unes ulleres de protecció, no sé si algú les utilitza, però seria una bona recomanació.
1: D'aquelles transparents, sí, com de treballar.
2: Correcte,
1: per tot el
2: que siguin homologades i tot plegat, que també hi ha homologacions en aquest aspecte.
1: Exacte. Mira, amb els correfocs seria ideal que els qui manipulen el foc i tot això les portessin.
2: Val.
1: Sempre.
2: Sempre. Crec que les porten, eh?
1: Sí. De fet, nosaltres, mira, després de Festa Major ve molta gent a canviar vidres per les espurnes que li han arribat a la ullera, a la seva ullera.
2: Sí.
1: Per tant, per una banda li diem, doncs mira, t'ha protegit de que no t'afecti el teu ull, que o sigui, és un avantatge. L'únic que t'ha costat és que hagis de canviar el vidre i pagar per aquest vidre. Però pensa que si t'hagués anat directament a l'ull, tens un problema.
2: Clar, quant t'hagués costat a l'ull?
1: Exacte. No, és que és així. O sigui, hem de pensar que si ens imaginem quan ens cremem els braços o les mans conduint, cuinant i tot això, o fent altres coses, imagina't a la zona de la cara, que la pell és molt més sensible i notes molt més, i pot trigar més
2: a cicatitzar.
1: Això mateix. Vale? Llavors, una llum molt intensa de petards que et petin al costat i tal, pot fer que la retina s'hipersensibilitzi i que llavors, a lo millor, el reste de la teva vida hagis d'anar amb ulleres de sol fosques perquè no puguis, ni amb una gorra ni amb unes altres ulleres puguis anar perquè no et cridi, perquè no t'estimuli, no et creï doncs, això, que aquest molestar de sensibilitat de retina, i et queda de per vida.
2: No, s'ha d'anar molt en compte. I per això, ulleres de protecció,
1: Sí.
2: Que existeixen, aquestes sí. ulleres de treball que estan homologades i que mica estan pensades amb això, no? Amb les espurnes de les soldadures, tot plegat, és això. Però sobretot han de ser homologades, eh? No val anar a Amazon i comprar les primeres ulleres que trobem, que se'n poden trobar, sinó realment comprar-les, no? Que estiguin homologades...
1: L'ideal seria això, qualsevol... amb les òptiques en podem tenir, però...
2: Sí, en veneu vosaltres d'aquestes sí, ulleres perquè... professionals?
1: Sí, perquè hi ha gent que necessita graduar-les.
2: Ah, val. O també tenia entès, moltes d'elles també estan pensades perquè puguin anar a sobre de les teves ulleres sí, de visió.
1: Sí, per això hi ha diferents tipus.
2: Val.
1: Llavors, a les ferreteries, que és material més de treballar, també en pots trobar.
2: Val. Vull dir que però a l'òptica també, eh?
1: A l'òptica també, sobretot.
2: Que... Val. Però per això, home, no està bé.
1: I llavors, una miqueta, això... Ja està, eh? Vull dir, bueno, podem ampliar, però la informació important era aquesta.
2: Protecció màxima també a l'oïda i a la vista, a l'hora de celebrar la revetlla i els petards, i a les festes majors i els correfocs. Perdó, correfocs no. Almenys aquí al Vendrell no es fan correfocs. Es fan cercaviles de foc.
1: Vale.
2: Ojo.
1: Perdó.
2: Jo, el màxim hate, i ho he dit moltes vegades perquè em va quedar gravat, eh? El màxim hate que jo he rebut en aquesta casa va ser perquè un cop, a una transmissió de festa major, vaig dir correfoc en comptes de cercavila de foc. I se'n va lapidar públicament.
1: Sí?
2: I ja m'ha quedat gravat. El Vendrell no es fa correfoc, es fan cercaviles de foc.
1: Doncs gràcies. Mira, avui he pres dues coses, però amb tu. Lo de la cercavila de foc i els horaris d'utilització dels petards i la pirotècnia.
2: L'eclipsi és el 12 d'agost, és a dir, encara podem parlar.
1: Sí.
2: Ja n'hem parlat en alguna ocasió.
1: Sí.
2: Que, de fet, encara teníem moltes dades d'ubicacions i tot plegat. Ara ja sí. És a dir, primer es deia un punt on es podria veure que nosaltres vam dir-ho, seria aquí i tal, que és que no.
1: Mira, lo ideal és que cadascú intenti buscar el seu propi lloc. No, està a la zona de Vendrell, per la holografia, està sí? complicat. Llavors, hi ha carrers de diferència...
2: Ara m'estic enfadant.
1: Sí, sí,
2: mira,
1: enfadat.
2: M'estic indignant. En aquest municipi, aquest estiu, només hi ha dues coses. El Tour de França...
1: Sí.
2: I a l'eclipsi. I no va dir eclipsi.
1: Però l'eclipsi et passarà igual.
2: Però per què estem venent la moto del Vendrell i l'eclipsi si no es pot veure?
1: No, perdona. A veure, l'eclipsi pel Vendrell passarà. T'agradi o no ens agradi, ens posi més problemes o menys.
2: No, que a mi m'agrada molt, però no va ser tota una campanya exagerada.
1: Deixa'm... No, és que és un esdeveniment mundial que passa pel Vendrell. O sigui, i això no ho hem de deixar fora del context aquest, perquè és algo excepcional que passarà aquí a Vendrell.
2: Però
1: vale?
2: Si dius que està complicat que no es pot
1: llavors,
2: veure perquè l'orografia...
1: Llavors, el tema és que la naturalesa ha posat l'eclipsi a les 19:35, just quan s'està ponent el sol. Llavors, aquí tenim muntanyes, tenim edificis...
2: Doncs aleshores, llavors, des del Vendrell no es veu.
1: Sí que
2: ja
1: es
2: està.
1: Veu, perquè hi ha zones que es veuen. I quan més al mar te'n vagis...
2: Aleshores, el punt últim era Madrigueres.
1: No
2: s'ha canviat altra vegada.
1: Més al mar...
2: Hem d'agafar un barco i anar-nos mar endins.
1: Ah, exacte.
2: Ah, està bé. Em sembla perfecte, doncs. Muntaré una empresa de lloguers de barques només per aquella idea.
1: Bueno, la Ima no sap que va estar la xerrada que es va fer al Consell Comarcal, no? Sí, a Calafell. Escolta'm, Pere, no t'enfadis perquè és un esdeveniment únic que passa per aquí. I a més...
2: No, com si això, clar, és evident. Que,
1: i es veu en zones del Vendrell, hi ha gent que ho veu. A Sant Vicenç hi ha un tros de carrer que es veu. A Oasis hi ha alguna zona d'un carrer que es veu. Hi ha gent que des de la casa seva, al seu pis, on estigui, es veu. Des de la platja, sobretot a la zona del port de Coma-ruga, anant cap a la platja, també es pot veure, perquè jo vaig anar el dia 29 i el 30. El que passa és que la casuística és molt ajustada. Llavors, no tenim realment un lloc ampli que es pugui organitzar per veure'l. I això és així aquí i a molts municipis que ha passat.
2: Aleshores...
1: Llavors,

0: això sí,
1: i el que ha dit molts dels experts que van participar en aquestes jornades, que diuen, no ho hem de focalitzar tot en aquell moment, perquè allò són segons, sinó que el que significa aquest fenomen que fa que se'n parli de l'astronomia, del que és un eclipsi de sol, és a dir, ens hem de quedar amb això, i estic totalment d'acord. Ara, a mi el que... És que
0: penso...
1: Però el que no pot ser és que basem una campanya amb tanta potència...
0: Però és que és així, Vera. Ja, és que és és quelcom que no passarà aquí concretament fins aquí 300 anys. Llavors, és únic. El que passa que l'holografia, per l'horari i tot, ens ho complica molt més.
1: Però llavors no és el lloc. Aquí vinc.
0: Bueno, però passa per aquí, ens agradi o no ens agradi. Ja, o sigui, el sol i la lluna
1: teòricament,
0: han creat aquesta franja.
1: D'acord, aquesta campanya s'està fent el Vendrell cap avall. Perquè teòricament, segons marca la Generalitat o segons marca l'astrologia, es pot veure aquesta franja que va des de Baix Ebre, Terres de l'Ebre, fins al Vendrell. És a dir, aquesta promoció no s'està fent a Vilanova o a Sitges, s'està fent al Vendrell.
0: Però
1: llavors el Vendrell no es veu que baixin més avall i que la facin des de València,
0: però,
1: que sé, saps?
0: A veure, Pere.
1: No intentem muntar-nos al carro d'una cosa que potser
0: que no es pugui veure de forma fàcil no vol dir que no es vegi, una. I dos, no vol dir que no et passi l'eclipse per sobre del Vendrell, conyi. Ja he dit jo el taco per tu. O sigui, l'eclipse passarà per sobre del Vendrell, el veiem
1: l'eclipsi passarà per tot arreu.
0: Però estem parlant de Vendrell.
1: L'únic complet teòricament el Vendrell, però no es veurà. Perquè l'orografia no ho permet.
0: Però en determinades zones, o sigui, a Sant Vicenç, jo sé, hi ha gent que...
1: Doncs aclarir-vos a quina zona hem d'anar.
0: Cada un...
1: Que busquen la vida.
0: Sí, Pere, quan menys... També una altra cosa. Quan menys et moguis...
1: Millor.
0: O preveguis el teu moviment amb temps, millor.
1: Clar,
0: per què?
1: Perquè
0: en el 2024, quan va haver-hi un eclipse total a Estats Units, jo no hi era, no hi vaig anar, però jo ho he explicat...
1: Sí, hi ha molta gent que fa turisme d'eclipses.
0: Per això és tan important. Mm. Llavors, allà a Estats Units, que diuen que hi ha autopistes de 6 carrils o de no sé quants, el dia de l'eclipse van haver-hi col·lapsos. I els 6 carrils o els 24 que hi hagi o els que d'això, la gent es va quedar parada a l'autopista. I llavors, allí no van veure l'eclipse perquè estaven parats a la carretera. Amb això vull dir-te que pot passar això, que si tu tens un veí, un amic o no sé què, que té una terrassa amb un quart i pot veure l'eclipse, no te'n vagis a buscar...
1: O un iot.
0: No te'n vagis a buscar a quin lloc d'aquí al Vendrell la zona ho pugui veure. Perquè, i aquesta és la recomanació, perquè igual en el trajecte et quedes a meitat perquè hi ha moviment de cotxes amunt i avall i avall i amunt, i et quedes parat a la carretera i no el veus ni al costat de casa ni allà on a lo millor haguéssim pogut dir que allí es veu.
1: Saps el millor que pot passar? Aquests malfarios que hi ha amb els eclipsis i que tant de bo que ens porti la fi del món aquest eclipsi.
0: Bueno,
1: i que fem plac i s'apagui tot ja.
0: Mira, saps què et dic? Que hi ha eclipsis tots els anys,
1: sí,
0: en diferents llocs del món, i no s'ha acabat el món.
1: Per això.
0: I l'any que ve, si vols, el 2 d'agost te'n vas a baix a Càdiz, Màlaga i tot això, que hi ha un eclipsi total... ¿Vale? I a més es veu que és en una hora més decent, està al cel, i el pots veure durant 4 minuts.
1: Ja, però no vull tornar a recomençar la discussió, però el que jo no acabo d'entendre és que estem fent aquesta campanya de veniu al Vendrell a veure l'eclipsi, veniu al Vendrell a veure l'eclipsi, veniu al Vendrell a veure l'eclipsi. I després diràs, bueno, veniu, però clar, heu de buscar exactament on es veurà perquè no es veu a tot arreu. Doncs llavors, ojo amb les campanyes.
0: Ja.
1: Perquè vindrà algú i dirà, ostres, pues, me'n vaig a la platja de Coma-ruga perquè les platges són fantàstiques, o Sant Salvador, o Francàs, perquè les platges són fantàstiques, jo vindré a la platja, aprofitaré i tal. I vindran, miraran i diran, hòstia, que no es veu.
0: Clar.
1: M'han enganyat.
0: Però per això...
1: M'han enganyat.
0: Perquè, clar, però,
1: ja,
0: però
1: va,
0: per
1: va,
0: això...
1: Jo,
0: però per això cada un ha de... informar-se i buscar el lloc que li quedi més a prop, Pere. Però és que saps que això està passant també a Tarragona?
1: Ja. Sí, també tenen forats d'aquests ombres, no sé com li diuen,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i el que sabia prèviament, al principi es creia que hi havia els llocs per anar a mirar, han vist que no es veu tampoc. I ha passat
1: tot
0: també...
1: Problemes de

0: Sí.
1: també ha passat a altres poblacions. O sigui, el tema és que ens hem de quedar que l'eclipsi passa sí o sí per aquí, que ho puguem veure més o menys perquè l'holografia és més favorable o no, és això. Que hi ha punts de Vendrell que es pot veure? Sí, però que no són tan fàcils i no es pot habituar. Si te'n vas zona de platja, és més fàcil que per la inclinació i el d'això el puguis veure. I la zona de platja, una miqueta, és la que tu has dit, però que, clar, estem ara m'he despistat. El tema és que, sí, estem en ple estiu. Hi ha zones que són naturals i hi ha el risc d'incendis i que la gent no cuidi, i llavors tampoc, pues això.
0: Que estic molt d'acord, que no ho sembli, però a vegades penso que s'estan no massificant, s'estan exagerant les campanyes, i aleshores, i que us adones compte que, vale, però anem al compte perquè aquestes circumstàncies, que no és tan buallante com s'està exposant, i no és tan fàcil com s'està explicant. A partir d'aquí, he dit la meva, perquè a tu t'agrada que et burxin i m'agrada burxar-te.
1: No, perquè és la veritat.
0: I és el que hem fet. Continuarem a parlar, jo parlaré a favor i explicarem i tot plegat, cap problema.
1: Però, hem de dir el que hi ha. No podem inventar-nos coses. I, de fet, la propera càpsula que tenim amb el Marc per gravar és parlar d'això. Perquè no podem amagar que hi ha tota aquesta muntanya, tota aquesta casuística, però sí que ens ha de quedar clar que l'eclipsi passarà per sobre, que el puguem veure o no, i és una altra cosa. Però que passarà per sobre del Vendrell, sí.
0: Al igual que tot Catalunya. Bé, ja està. Sílvia, gràcies.
1: De res.
0: Un dia, en sèrio, a mesura que es vagi costant, en parlem altra vegada de les recomanacions, com el podem veure, aquestes coses.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Sílvia.
1: A tu.
0: Adéu-siau.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, da non perdere.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Minut i escaig i arribem ja a 3:15. Seguim en directe, per suposat. Aquest diumenge 21 de juny, l'Auditori del Tívoli del Vendrell acull un concert solidari i que és molt especial, que uneix el cor Zongora i el cor de dones L'Arc de l'Escola Municipal de Música de Can Poncic de Barcelona. Aquesta iniciativa forma part d'un projecte vinculat a la ONG Família de Tauda i que treballa per garantir l'accés a una educació digna per a infants i joves amb diversitat al Nepal. El concert neix d'un vincle també molt especial entre la música i la tasca educativa de les impulsores d'aquest projecte i que, de fet, desenvolupen sobre el terreny, amb l'objectiu de portar instruments i oportunitats musicals a les escoles del Nepal. Així que avui, i ara mateix, volem recollir i filar aquest concert amb tot el seu rerefons social i musical. I, de fet, per una banda, ens acompanya la directora del Cor Zongora del Vendrell, la Montse Meneses. Montse, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com va això? Com estàs?
2: Bé, molt bé. Érem tota la traca final de curs, però
1: bé. Fantàstic, bé. Doncs gràcies per atendre'ns, Montse, com sempre.
2: A vosaltres.
1: I també per acabar de conèixer no només el concert, sinó també el projecte musical i social i el que hi ha al darrere, ens acompanya justament una de les impulsores de tot plegat i des d'aquesta ONG Família de Tauda, que espero pronunciar-ho bé, és la Aina Barca, que també ja la tenim al fil telefònic. Aina, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ho he dit bé? La Família de Tauda, sí?
3: Molt ben pronunciat, sí.
1: Fantàstic, doncs bé, gràcies. Doncs bé, tenim aquesta doble feina, que és explicar el concert musicalment, que és el que ha de passar aquest diumenge a l'Auditori del Tívoli, però sobretot conèixer una mica tot aquest projecte social, pedagògic i també musical que teniu entre mans. Comencem per l'Aina, comencem per tu, Aina, perquè ens expliquis una mica on parteix tot això. I sé que és una història també molt xula i que uneix la ONG amb aquest cor de dones, L'Arc, de Can Poncic. Què ens expliques? Comencem per tu, Aina, sisplau.
3: Perfecte. Doncs, bueno, jo vaig anar a Nepal per primera vegada fa 14 anys i vaig veure pues, com vivien els nens amb discapacitat intel·lectual allà. Bàsicament no anaven a l'escola perquè no hi havia escoles d'educació especial per ells. Uh-huh. I en moltes ocasions doncs, quedaven completament apartats, exclosos, inclús he arribat a veure nens tancats dintre de gàbies. No vaig poder mirar cap a una altra banda i des d'aquell moment vaig decidir que havia de fer alguna cosa. Així va començar tota la feina que fem des de la ONG, Família de Tauda. Vam començar en una ciutat al sud de Nepal, que es diu Tauda, a construir una primera escola d'educació especial. Mm. I a dia d'avui, 14 anys després, doncs, tenim 3 escoles a diferents ciutats de Nepal, i més de 157 nens escolaritzats, 65 noies de Nepal treballant amb nosaltres com a mestres, com a fisios, com a terapeutes, cuidadores, cuineres, etc. I bueno, des de fa 3 anys tenim la sort que unes musicoterapeutes extraordinàries, que a més també canten, venen amb nosaltres a Nepal a col·laborar, ensenyant música als nens i ensenyant també les mestres com poden ensenyar en aquests nens. Al final, la música és un llenguatge que traspassa i que per les persones amb discapacitat intel·lectual va molt bé, perquè tot allò que no poden expressar en paraules ho poden expressar a través de la música. Uh-huh. I des de fa 3 anys ens hem implementat la musicoteràpia com una forma... Bueno, els nens canvien completament a través de la música.
1: Molt bé. Ostres, t'ho has explicat així en aquesta poca estona. Jo crec que no recull suficientment una mica el que significa això, l'esforç que hi ha al darrere, i que, de fet, doncs, engegar un projecte social d'aquestes característiques en un país com és el Nepal, això no és fàcil, que hi ha molta feina, Aina, molta implicació.
3: Hi ha molta feina.
1: I molt d'esforç, eh?
3: Sí, hi ha molta feina.
1: I a partir d'aquí, això, com neix aquesta vinculació amb Can Poncic? És a dir, com parteix aquesta sinergia entre vosaltres?
3: Doncs parteix ara farà 4 anys, com et dic, un parell de musicoterapeutes de Can Poncic van venir a Nepal, van conèixer tot el projecte, com estàvem treballant, i es van començar a involucrar, i ara venen cada any ensenyar música.
1: D'acord. Va ser això, no?, per simbiosi, no? Justament aquests cantaires que, pel que sigui, van participar i va ser aquest fil conductor o aquest pont, no?, entre aquesta participació.
3: Exacte.
1: Val, val. Jo no, no sé per què, no sé per què, ja dic, era apreciació meva, dic, potser l'Aina també canta amb aquest cor i potser una mica ve d'aquí. No és el cas, doncs.
3: No, no, no.
1: Perquè no t'hi has posat, Aina, entenc?
3: No, no? M'hi he posat. De petita sí que cantava, veus? Però ara fa molt temps que no.
1: Veus, veus, fantàstic. Doncs, i justament a través d'aquesta relació i d'aquestes casuístiques que ha portat el projecte a desenvolupar-se d'aquesta manera, suposo que també neix aquest contacte o aquesta relació amb el cor Zongora. Aquí afegim a la conversa a la Montse, que no sé si això tu em pots explicar-nos com va ser aquest lligam amb aquesta participació.
2: Sí, abans de res, Aina, encantada, que no ens coneixem.
1: Ah, ostres!
2: Ens veurem diumenge, perquè em sembla que vens a fer una mica de presentació també abans de començar el concert, explicar una mica el projecte al públic. Doncs mira, Pere, això, el Cor de Noies de Dones de l'Arc, amb el Cor Zongora ja havíem fet un intercanvi, jo diria que fa uns 25 o 28 anys.
1: Ostres!
2: Que recordem totes, de fet encara hi ha cantaires dels dos cors que hi eren aquella primera vegada, i amb la Laia de les Heres, que ens coneixem de fa molts anys, amb l'actual directora, doncs hem decidit reprendre aquest intercanvi i tornar-lo a reviure, aprofitant que el cor de l'Arc, de Dones de l'Arc, fa 40 anys just aquest any, igual que la nostra escola de música, i que els vam veure el curs que vam fer en 30, i per tant ens semblava una bona ocasió per tornar-nos a trobar.
1: Val.
2: I en aquest sentit vam parlar exclusivament de fer un intercanvi musical, i en un moment em va trucar la Laia i em va explicar aquesta proposta de convertir el concert en un acte solidari per una causa que ens sembla fantàstica, que és poder equipar aquestes escoles de música amb instruments i poder-los ajudar en tot el que faci falta.
1: Sí.
2: Vaig parlar de seguida en direcció, ja sabeu que tenim a dins de l'escola la línia de l'empat solidària que va sortir durant la pandèmia, i que no és el primer ni l'últim concert solidari que fem, i els va semblar una idea fantàstica. I aquí, doncs, aquí s'ha lligat tot, diguem, aquest intercanvi d'aniversaris amb un cor que fa molts anys que ja ens hem trobat i que l'hem pogut, doncs, convertir en intentar ajudar, doncs, en aquesta fundació tan fantàstica.
1: Molt bé. Doncs això, és un concert que ajuda justament a donar a conèixer la pròpia entitat, la pròpia ONG, també a passar una molt bona ballada musical. No sé, Aina, ara que ja estem amb això, clar, una bona manera d'ajudar-vos és venir a aquest concert, per suposat, però com podem ajudar-nos fora d'allà d'aquest concert? Suposo que posar-nos en contacte amb vosaltres a través d'informació, de xarxes, pàgina web, no entenc, Aina?
3: Exacte, al final, bueno, la manera, a part del concert que ens servirà per poder dotar les escoles de música, la manera de col·laborar també amb l'organització és sent soci de l'organització, és a dir, persones que cada mes aporten, doncs, el que bonament poden i volen, 10, 20, 30 euros. Amb això és el que podem tirar endavant el dia a dia, és a dir, fer que cada dia aquests nens que abans havien tancat amb gàbies, doncs tinguin un vehicle, un autobús que els va buscar a casa, clar, que els porta a l'escola, que tinguin una mestra que els està ensenyant, que tinguin un plat de menjar, que tinguin un llapis i una llibreta, que puguin tenir tractament. Tot això és a través de les persones, doncs, que han aportat, més a més, i això es pot fer a través de la pàgina web, que és www.familiadetauda.org.
1: Què vol dir Etauda?
3: Etauda és el nom de la primera ciutat on vam començar a col·laborar.
1: Val.
3: És una ciutat que està al sud de Nepal.
1: D'acord.
3: És una ciutat que, si tu obres la guia turística, et diu només parar en cas d'haver de canviar d'autobús.
1: Està bé. Ostres, està bé. Doncs mira, encara doncs més reconeixement, a la pròpia ciutat i a la gent que hi viu, i evidentment que tot l'entorn i el propi país en si, I tant. Musicalment, Montse, com es prepara aquest diumenge? Què heu preparat, per aquest diumenge? Què es podrà escoltar?
2: Doncs mira, hem fet un concert amb tres blocs, cada cor cantarà quatre peces i després farem una part comuna. Uh-huh. De fet, aquest dissabte ens vam trobar precisament a Barcelona per treballar juntes. I et podria resumir que el repertori és, per una banda, música, els dos cors fem música catalana amb adaptacions de compositors actuals, amb peces que ja s'han sentit, algunes del Vendrell, i després fem un repertori més clàssic amb obres de Mendelssohn, de Holst i de Vaughan Williams. És a dir, una mixtura entre música anglesa, música alemanya i música catalana. Vale. Però, en tot cas, és un concert, jo crec que fresc, És un concert d'estiu de 21 de juny a les 12 del migdia, que és el dia de la música, per cert.
1: Ah, és veritat!
2: Vull dir que això ho acaba de...
1: Ho acaba de redonir.
2: Sí, sí. No és un concert llarg, perquè sabem que la gent vol anar a la platja, i, per tant, doncs això, convidem a tothom que vingui a escoltar-nos, a compartir aquesta estona i a donar un cop de mà a la ONG.
1: Molt bé. Aquest diumenge 21, com dèiem, en aquesta diada de la música, a l'Auditori del Tívoli, a partir de les 12 del migdia. Fantàstic. Exacte. Montse, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Per explicar-ho. Aina, el mateix, moltíssimes gràcies. I t'escoltarem el diumenge, i ben amatents, i amb ganes de poder ajudar i recolzar tot aquest treball, aquesta feina que feu.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada a les dues. Adéu-siau.
2: Gràcies.
1: Adéu,
2: bon dia.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so
2: happy, the day I started to quit all my dreams. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Tot el contingut intens de la segona part de Calaixera i que ens portarà ja d'aquí dos minuts a les 11 i, en conseqüència, la tercera i última part de programa, no abans actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local. I el que ens porta a la tercera part, com sabeu, de fet, cada dijous una mica anem cap al cinema. Des de que no ens pot acompanyar la Belarus, que sempre ha estat històricament el responsable i el col·laborador dedicat a les estrenes cinematogràfiques, doncs bé, a la nostra manera anem explicant i això, apropant les estrenes que podeu trobar de cara a cada setmana. Avui també ho farem acompanyats. Avui és la Iman qui ens encarregarà una mica d'explicar-nos les pel·lícules destacades i amb allò que fem sempre, una mica de conversa sobre cinema, sobre crítica, opinió, escoltarem una estona el tràiler i farem ràdio, que en definitiva això és fer ràdio i sempre ho defensem així. I després ja seguirem amb la càpsula jove Baix Penedès, aquest espai que ens arriba des del Consell Comarcal del Baix Penedès, també és un espai que s'emet en totes les ràdios de la comarca i que porta aquest punt d'informació de servei de cara als més joves o no tan joves. I acabarem, com no, amb participació i trucades, que tampoc n'hi pot faltar per aquests canals habituals. Ja sigui a través del WhatsApp, ja sabeu que des de que estem en directe ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, així de fàcil, 686-101-101, o en qualsevol moment del dia un correu electrònic a laixera@rtv-alventrell.cat. En directe, per suposat, sempre, sempre, sempre en rigorós directe a través de la ràdio, el 107.1 de l'FM, sempre a la ràdio, per internet a www.rtv-alventrell.cat o també a través de televisió. Però això sempre ho acabem de la mateixa manera. Trieu quina manera trieu per escoltar-nos. Moltíssimes gràcies per fer-ho.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tercera i última hora. Això ja ho hem anat explicant, ho hem anat recordant, i a partir d'aquí, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa, això, justament, encetem aquesta última hora que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, quan hem començat, com sempre, puntuals, a les 9 del matí. Avui és dijous, 18 de juny, programa número 3994, i sempre treballant amb aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i a més sempre hi afegem tota aquesta professionalitat que hi puguem posar. De seguida anirem cap al cinema amb la Iman, després ja anirem cap a la càpsula jove Baix Penedès i també tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Així que no us ho perdeu, que encara queda molta cosa a fer en aquesta tercera i última hora.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Els dijous, el dia que parlem de cinema, sempre ho fem a la nostra manera, des de que no tenem la vel, però avui ho farem a la manera de la Iman, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Iman.
1: Hola, Pere, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, contenta. Sí? Mira, cada dia faig coses noves.
0: Veus que sí?
1: Sí,
0: veus?
1: Sí, superguai.
0: Jo t'he passat aquest marrón de fer el cinema, però... Però a tu t'agrada el cinema, no?
1: A mi m'encanta. Home, a qui no li agrada...
0: Per això dic, no conec encara ningú que no li agradi el cinema.
1: No, però a qui no li agrada seure i veure una bona pel·lícula, eh?
0: Sí.
1: I què millor que veure una bona pel·lícula al cinema.
0: Al cine, pantalla gran...
1: Amb tot l'ambient, la música, tot el que implica endinsar-se dins d'aquestes pel·lícules.
0: Crispetes sí, crispetes no.
1: Crispetes sí.
0: Sí, sempre.
1: I salades. I tu?
0: Val. Dolces.
1: Bueno, jo dolces també...
0: Dic que a vegades sí que és cert, eh? A vegades, segons com, fan una mica la guitza les crispetes al cinema.
1: Sí, bueno, sí. I t'omplen com molt, no?
0: Sí,
1: i després vas a cada sopar i ja no tens ganes.
0: És que no deixa de ser blat, allò, eh? El blat,
1: sí, sí.
0: Amb el blat engreixaven les gallines. O engreixen les gallines, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que poca broma. Doncs bé, parlem de cinema, coneixerem les pel·lícules que arriben a les cartelleres a partir d'avui per intentar que la gent, doncs, ho tingui una micatona més fàcil a l'hora de triar una pel·lícula, que amb la inversió que has de fer a l'entrada, almenys que puguis tenir arguments per poder fer una bona tria. Com ho tenim, així de valoració global, eh, Iman? Com ho veus?
1: A veure, valoració global. Primer de tot, recordem una cosa important. Els dimecres és el dia que es recomana que la gent vagi al cinema, perquè és el dia més...
0: Econòmic.
1: Econòmic.
0: Barat,
1: econòmic, sí.
0: Sí,
1: perquè si una entrada ara mateix et costa 8 euros, doncs potser vas un dimecres i et costa 5,50. I això, doncs, són uns calés que ens estalviem de la butxaca.
0: I tant.
1: La setmana passada era, o fa dues setmanes, va ser el Festival del Cinema, el cinema costava 3,50.
0: Sí, la festa del cinema.
1: Correcte. I ara, parlant de totes aquestes pel·lícules, comença l'estiu. I com que comença l'estiu, comencen noves estrenes. Pel·lícules molt importants i el retorn de sagues que potser es pot dir que és la infància de moltes persones. Així que comencem, no?
0: Sí? Bueno. Doncs vinga, per quina comencem?
1: Comencem per Dreams, una pel·lícula de públic adult,
0: sí,
1: que es focalitza en un ballarí mexicà que somia amb triomfar amb aquest món del ball. Aquesta pel·lícula explora desigualtats socials, relacions de poder i el preu dels somnis personals. Totes aquelles coses que s'han de sacrificar per poder aconseguir aquests somnis que tenim a nivell personal. No donaré més informació, perquè crec que si té el gustillo d'anar a veure la pel·lícula.
0: Sí, home, no podem fer masses spoilers.
2: Que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
3: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
4: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
3: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
0: Barreja moltes coses, eh? Veig aquesta pel·lícula.
1: Sí,
0: té
1: sí.
0: Té moltes trames obertes.
1: I té persones importants com Jessica Chastain, Isaac Hernández i molts actors així...
0: Molt bé.
1: ...coneguts.
0: Puede hablar. Dreams.
1: Dreams.
0: Una de les pel·lícules que s'estrenen... Avui mateix, sí,
1: somnis en català.
0: Exacte. Molt bé, què més tenim? Que no és l'única, eh?
1: Tenim una altra pel·lícula de participació catalana.
0: Val.
1: Que, dirigida per Aina Colet. Aina Clotet, perdoneu-me. I es diu Viva. Aquesta pel·lícula, bàsicament, es tracta de la superació d'una malaltia greu, d'una dona que supera una malaltia, i està en aquest procés de reconstruir la seva vida i redescobrir tot allò pues, que, d'alguna manera, havia deixat de banda, havia perdut per tot el tema de la malaltia.
0: Val.
1: És un drama optimista que representa tot això de les segones oportunitats, no només a la resta, sinó a un mateix que ens donem després de viure certes etapes de la nostra vida i, sobretot, de viure el present i la importància de viure el present en plenitud.
0: Bueno,
1: què et sembla?
0: La trama, senyor Dramon, eh?
1: Sí, sí.
0: Però la interpretació de la pròpia Aina Clotet ha estat destacada, ha estat premiada ja en diferents festivals, així que un dels atractius justament és la interpretació de l'Aina Clotet. A més, una pel·lícula rodada en català, que això està molt bé,
1: sí.
0: no doblada, sinó ja rodada en català.
1: Això està molt bé per l'impuls de la llengua.
0: Correcte.
1: I això és important,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Últimament el cinema, el tema del català està a poc a poc.
0: Per això, que hi hagin projectes que estiguin rodats en català, doncs bé, és una bona cosa. I tant, per la indústria de casa. Vinga, més pel·lícules. Iman.
1: La següent és un thriller. No té res a veure amb el drama, però és un thriller. I està dirigit per Dominic Moll. Es diu Caso 137. I la trama comença quan hi ha un jove que resulta greument ferit durant una protesta. Això que està passant ara amb els profes, per exemple, tema protestes, doncs sí. Imagina't que és una situació així. Què passa? Hi ha una inspectora d'afers interns. Aquesta persona ha de portar a terme la investigació d'aquest jove ferit. Durant la trama de la pel·lícula, aquesta inspectora d'afers interns estarà obligada o es veurà obligada a qüestionar-se el sistema policial, el sistema polític i fins i tot les seves pròpies conviccions.
5: Boia.
1: O sigui que té molt bona pinta aquesta trama.
0: I crec que està ambientada en fets reals, no?
1: Sí.
0: Amb una pròpia investigació i d'una família que...
1: Correcte. I tot això ha generat molt interès als festivals europeus per això de ser una persona d'afers interns que es qüestiona tot el sistema, l'organigrama i tot això de com funciona el món.
0: Exacte. Com funcionen els antidisturbis, la violència...
1: Correcte. I com moltes vegades... aquestes persones han de defensar coses que estan en contra dels seus propis valors.
0: Correcte. Sí.
6: Eso ya no servirá. Nos dijeron que la república estaba en peligro.
7: Debíamos impedir los pillajes y ocuparnos de los viajes.
0: Sí, també per lo que he pogut veure i el tràiler una mica també ho deixa de veure, és com un fals documental també. Està
1: sí,
0: com
1: bueno,
0: una mica...
1: sí, té aquesta jugada de fals documental, thriller, correcte, que sí. Com que enganxa l'espectador d'aquesta manera.
0: Sí. Caso 137.
1: Correcte.
8: ¿Quién ha dicho que mire? Espero que no silencien el asunto.
1: Mira.
0: Què més tenim?
1: Ara tenim una comèdia francesa, per qui busqui això, una pel·lícula més lleugera, una mica de riure, bueno, també trencar tabús, veure com perspectives diferents. Una pel·lícula que es diu El placer és mío. Aquí ja entrem un tema de tabú, però des de la comèdia, sempre des de la comèdia. És una parella que porten molt, bueno, sí, una parella que està casada, que porten molts anys junts, i la dona, així, imagina't que tu estàs casat i ta dona ve un dia així i et diu, o te confiesa, que mai ha experimentat un orgasme. Bueno, la cara de l'home pues, és un quadre, i pues, la pel·lícula va d'això, no? De tot el que genera quan aquesta senyora li confessa al seu marit que mai ha experimentat un orgasme i el que desencadena tot això. Val. I des del punt... de la comèdia, sempre.
0: Bueno, clar, mira, bueno, sí, no, el sexe i les relacions i doblegat, fet amb humor, doncs, bueno, sempre entra una mica millor, no?
1: Sí.
0: Està bé. A més, és això, producció espanyola, anava a dir, francesa, que també de quan en quan són molt de fer aquest tipus de comèdies,
1: sí.
0: I és una mica la pel·lícula francesa d'aquesta setmana, que també està imparable, el correcte. Cinema francès és molt, molt, molt productiu.
9: Que haberlo fingido, vaya...
10: El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender...
0: Película divertida.
1: Sí.
0: Película divertida. ¿Qué más tenemos?
1: Continuem. Tenim una película que, bueno, té així un aire més romàntic. Es diu 15 pruebas de amor. Que és una parella... que, bueno, és més, la visió és més contemporània. És una parella de dues dones que ja trenca el tema dels models familiars i una d'aquestes dones està embarassada i estan esperant l'arribada de la primera filla. Això demostra tot el que han de travessar durant l'embaràs, però sobretot el que la dona, que no està embarassada, ha d'afrontar aquests obstacles d'emocions a nivell legal pel que implica l'embaràs de la seva dona. I, bueno, la pel·lícula tracta d'això, del tema de la maternitat, com es viu, des d'un model familiar no normatiu i des d'aquesta perspectiva més contemporània.
0: Vaja, també és pel·lícula francesa, també és producció francesa. Sí, de fet, el tràiler no l'he trobat en versió doblada en castellà, he trobat la versió original, que és en francès, que això ens demostra també aquest tipus de pel·lícules, i passa molt, ara en parlarem, quan arriba una gran estrena, com és el cas, la resta de pel·lícules, o les distribuïdores, s'esperen una mica a fer-ho en setmanes posteriors perquè no els hi eclipsi una mica. I crec que és el cas, perquè moltes d'aquestes pel·lícules potser tenen com una pàtina una mica més alternativa, no són tan comercials.
1: Correcte, i també és el fet de tenir una perspectiva tan fora de lo normatiu, moltes productores tenen com aquesta por de que no triomfi i s'esperen fins última hora per veure com està funcionant a nivell nacional, en aquest cas. A nivell francès, i a partir d'aquí ja anar tirant pues, els seus punts de dir, vale, pues, ho faig ara, no ho faig ara.
0: Val.
1: I també per no eclipsar les que hi ha,
0: exacte.
1: Com tu deies.
0: Doncs és el cas d'aquesta. 15 pruebas de amor.
11: Une fille, oui. Ah, c'est bien, tant mieux.
12: Et t'as pas peur d'être jalouse?
13: Jalouse de quoi?
0: I I ara sí, ja anem cap a l'última pel·lícula, destacadíssima, una pel·lícula molt esperada. Se n'ha parlat molt, sí, perquè ja fa temps que es promociona a través de xarxes, i el que té és que, clar, pot tocar diferents generacions.
1: Sí.
0: Toca pares, mares i fills i filles,
1: sí,
0: ja.
1: Sí. Uh-huh. Bueno, a qui no li agraden. A qui de petit no li ha agradat jugar amb les seves joguines, donar-li vida a les seves joguines i desitjar que aquestes joguines et responguin o participin en el teu joc. Això és el que representa Toy Story, no? I amb aquesta meravellosa saga de pel·lícules torna Toy Story amb Toy Story 5. La gran estrena és aquesta setmana.
0: Uh-huh.
1: I el que destaca d'aquesta setmana és que... o sigui, el que destaca d'aquesta nova pel·lícula és que el Woody ja es fa gran.
0: Mm.
1: El Woody es fa gran.
0: Clar, és que han passat ja 30 i pico d'anys, ja, de la primera.
1: Sí, la primera pel·lícula va ser el 95, si no recordo malament.
0: Sí, sí, sí.
1: I sobretot el que destaca aquesta pel·lícula a nivell productiu és el tema de les noves innovacions tecnològiques.
0: Clar, les tablets, molta, les
1: pantalles... Les tablets, hi ha un nou personatge, que és la tablet.
0: Uh-huh.
1: Com s'introdueix aquest nou personatge? Perquè la nena comença a jugar amb la tablet, ja no juga tant amb les joguines
0: clar,
1: se senten una mica excloses... I, bueno, la pel·lícula va una miqueta, la trama va d'això, no? D'aquestes noves tecnologies i com s'implementen dins la vida dels infants i, sobretot, l'impacte que tenen a la vida dels infants i la seva infantesa.
0: Correcte, i a les joguines, i el bo de Toy Story també és que segueix molt fidel als seus personatges, els
1: sí,
0: personatges, cada un d'ells
1: sí, sí,
0: són espectaculars, i jo crec que cada un dels personatges, cada una de les joguines que una mica interactuen amb el Woody o el Buzz Lightyear, és justament que podrien tenir tots un spin-off, eh? Tots
1: sí,
0: podrien ser protagonistes sí, de la seva pròpia pel·lícula o de la seva pròpia sí, sèrie, eh? Que raro que no s'hagi fet.
1: De fet, el Buzz Lightyear
0: sí,
1: ja tenia ja li van fer una pel·lícula.
0: Però no va triomfar massa.
1: No, però això de les seqüeles i
0: sí,
1: tot això, bueno,
0: bueno
1: són mai, propostes. Dir,
0: són pel·lícules i històries molt ben fetes i demostren que han tingut ja aquestes 5 històries, aquests 5 capítols, i que encara estan allò com molt, molt seguides, i de fet ja jo crec que ja han trencat taquilles i rècords només ara que s'acaba d'estrenar. Toy Story 5.
5: Bonnie me está dejando por un aparato.
9: Hay un amigo en mí.
11: He venido lo antes posible.
12: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
11: Esto es un poncho, Forky.
13: Alguien necesita un rotum marrón.
14: ¡Alto! ¿Quién?
0: Pel·lícula destacadíssima, Toy Story 5, que com dèiem una mica eclipsa la resta, però bé, és el que hi ha. Jo penso que molts dels que estem aquí l'anirem a veure.
1: Sí, aquesta setmana és no? Això, no? O sigui, hi ha la pel·lícula destacada, que seria el Toy Story 5,
0: uh-huh,
1: però després hi ha pel·lícules per tots els gustos. Pel·lícules d'adults, pel·lícules franceses, comèdies, thrillers, també hem dit. O sigui, hi ha una mica de tot, per tots els gustos i per tots els serveis.
0: Fantàstic.
1: Que hi ha una varietat de pel·lícules. Sempre impulsarem anar a aquest cinema perquè es viu diferent. I res, recordar a la gent això, que podeu aprofitar el dimecres, que és el dia més...
0: El dia espectador, que més
1: el dia espectador, més econòmic, i a qui vulgui anar al cinema, pues, té aquesta accessibilitat econòmica per poder aprofitar.
0: I tant, que hi vagi. Gràcies, Iman.
1: Gràcies, Pere.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
6: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
7: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Shop del Bosch està cercant operari i operària de comanda de Santa Oliva, personal de neteja, cuina, cambrers per hostaleria a Coma-rua i electricista i lampista a Vendrell. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està cercant animadors o animadores per Coma-rua, mosso de magatzem a Santa Oliva, controlador d'accessos a Coma-rua i ajudant de cuina i sala al Vendrell. A Calafell Treball estan buscant auxiliars de serveis, dependent de gelateria, i perruquer oficial de primera al Vendrell. I el servei d'ocupació de Cunit està cercant recepcionista en màrqueting i xarxes socials a Cunit, conductor de camió per Calafell i cuiner a Calafell. A més, el Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès també ens farà arribar diferents ofertes de feina. Una d'elles és repartidor o repartidora de pizza, repartiment de comandes a domicili i gestió de cobraments, carnet de conduir vigent, jornada parcial, principalment una línia tarda vespre. Si estàs interessat o interessada en aquesta oferta de feina, pots enviar un correu a orientaupros@baixpenedès.cat o bé trucar per telèfon al 977-157-167. També estan buscant un infermer o infermera per una residència de gent gran al Baix Penedès. Els requisits tenir grau universitari o diplomatura d'infermeria i persona empàtica, capacitat d'organització, resolució d'incidències i habilitats comunicatives. Jornada completa, horària dilluns a dijous, de 7 del matí a 3 de la tarda i divendres de 7 a 2 quarts de 3. Si estàs interessat en aquesta oferta de feina, pots enviar el teu currículum indicant l'oferta a orientaupros@baixpenedès.cat o trucant al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions dels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert la prescripció pels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny i ensenyaments a centres de formació d'adults del 19 al 29 de juny. Per més informació, podeu entrar al web de triaeducativa.gencat.cat o trucar o venir a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
8: Vols fer créixer la teva carrera professional? Acompanyament personalitzat, sessions presencials i online. Nous objectius professionals, dirigit a les persones treballadores dels sectors d'hostaleria i turisme, instal·lació i manteniment i transport i manteniment de vehicles o persones que vulguin orientar-se cap a aquest sector. Truca al 683 129 536 o bé escrivint un correu electrònic a orientacio@impuls.catsud.cat. Curs de monitors d'activitats de lleure infantils i juvenils. Aquest curs es fa a Santa Oliva amb inici el 19 de juny i final el 7 d'agost. Per més informació i inscripcions a través de l'Oficina Jove del Baix Penedès o a l'enllaç de la Cambra de Comerç de Tarragona. Acompanyant les paternitats, taller per a futurs pares, un espai per compartir, reflexionar i preparar-se per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. Durant el mes de juny, juliol i setembre, de 4 a 6:30 de la tarda, al CAP de l'Arbós. Per més informació, posa't en contacte directament amb el CAP. Taller de ball de reggaeton, els dilluns i els dimecres del 29 de juny al 22 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, al Centre Cívic Comunitari del Vendrell. I també taller de defensa personal, els dimarts i dijous, de 6 a 7, del 2 al 23 de juliol, al Centre Cívic i Comunitari del Vendrell. S'han ampliat les inscripcions i a termini fins al 22 de juny. Bonificacions al transport públic per al 2026 d'autobusos estatals, de Renfe, de transport urbà i metropolità. Per més informació, a la pàgina web del Ministeri de Transports.
9: La Sala d'Art Jove de l'Agència Catalana de la Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027 per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Podeu presentar-vos fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Ja està oberta la convocatòria del 22è jurat Carnet Jove de Sitges 2026. Una oportunitat per joves interessats en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Podeu presentar les candidatures fins al 2 de juliol. Heu de ser titulars del Carnet Jove i estar registrats al portal del programa Connecta't. Si vols més informació, entra al web del Carnet Jove. Nit de rock a Balvei. El dissabte 20 de juny a partir de les 10 del vespre al pàrquing de la zona esportiva de Balvei. Hi actuaran Levi, The Best i Guardafuegos amb el suport de Jove Baix Penedès. El Ball de Diables de Sant Jaume dels Domenys organitza la tercera trobada de bèsties de foc. Serà el dissabte 27 de juny a Sant Jaume, amb plantada de bèsties, tardeo, jocs, tabalada i correfoc. No us ho perdeu.
10: El divendres 20 de juny, Cunit celebra el Cunit amb orgull. Una jornada festiva i reivindicativa al Passeig Marítim, a l'accés per l'oficina de turisme. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 11 de la nit, amb diferents propostes obertes a tothom. Hi haurà classe de gimnàs, lectura de manifest, bingo drag musical, pintacares i servei de bar, a més d'una zona de food trucks. També hi haurà actuacions de Javiolo, Cristina Monllau, Frida Later, Valerie Norton i DJ Lisa Kerr. Una proposta per gaudir, compartir i celebrar la diversitat amb orgull. El dissabte 20 de juny, Llorenç del Penedès acull el 7è Dia del Drac, una trobada de bestiari plena de cultura popular i activitats per a tots els públics. La jornada començarà a les 5 de la tarda a la Rambla Marinada amb la planada de les bèsties. A les 5 i mitja hi haurà torneig de matar. A les 7 i mitja, cercavila sense foc i a les 9 de la nit, botifarrada popular. A partir de les 10 i mitja hi haurà l'actuació de les bèsties participants i tot seguit concert amb els grups fonders. Tribut a l'Ex Busto, una proposta per viure la cultura popular i gaudir d'una tarda i vespre festiu a Llorenç del Penedès. El divendres 27 de juny, la Bisbal del Penedès celebrarà el Corre Barris, una activitat festiva organitzada per l'Associació de Joves de la Bisbal del Penedès, els Esventats. Es tracta d'una proposta pensada per sortir al carrer, fer poble i gaudir d'una jornada amb ambient jove i participatiu. Una bona oportunitat per compartir una estona amb amics i amigues i sumar-se a les activitats del municipi. Recordeu, divendres 27 de juny. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, aquesta informació t'interessa. El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix assessorament per ajudar-te a conèixer totes les opcions disponibles i resoldre dubtes abans de fer el pas. El pròxim dijous, 16 de juliol, d'11 a 1 del migdia. Es podrà demanar cita per rebre informació sobre mobilitat internacional. Pots contactar-hi a través dels telèfons 616-917-318 o al 977-157-157. També per missatge directe o escriure al correu baixpenedes@oficinajove.cat.
5: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
11: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
12: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
11: La informació local i comarcal, als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
13: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
14: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 al migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
15: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
16: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
17: Dos quarts i quatre minuts de 12. Participació i trucades. A partir d'aquí, ben pendents d'aquests punts de comunicació que ja bé coneixeu, sobretot a partir d'aquí a través del telèfon, el 977 15 70 69. Molt fàcil, 977 15 70 69. O podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101. 686 101 101. Doncs va, que anem ja cap a les primeres trucades. Bon dia.
18: Soc jo.
17: Hola.
18: O Jan Papalet?
17: No, ets tu, Maria Dolors.
18: Ah, i que no fos el Jan Papalet.
17: No.
18: Com que és quan
17: de moment només ets tu.
18: Ah, ja, però com que dius dues trucades, ja penso que és el Papalet també, saps?
17: No.
18: No preocupis. Escolta'm, bon dia, maco.
17: Bon dia, Maria Dolors, bon dia.
18: Dies calorosos, eh? Serà d'aquests, sembla.
17: Els que han ja de venir, sí.
18: Sí, la primera ola de calor, diuen,
17: correcte,
18: eh?
17: Correcte.
18: Molt bé, carinyo. Mira, posa'm de funambulista. A mi m'hi gusta la vida.
17: Vinga, funambulista.
18: Una miqueta així, ritme i...
17: Sí, etcètera. Molt xula. M'hi gusta la vida. Molt bé, doncs l'apunto, la busco de seguida.
18: Doncs fins demà.
17: Vinga, demà hi tornarem, si voleu. Sí, tant.
18: Això mateix.
17: Fantàstic.
18: Adéu.

Només a les 9 començar, i ara ja en participació un parell d'hores després. Como me gusta la vida. És aquesta cançó molt xula de Funambulista, també és un cant a la vida, eh? Me gusta la vida.

Aquesta la posem nosaltres, ja, eh? Cançó per posar ritme i de ple ja en aquesta recta final de participació i trucades de la Calaixera avui dijous. Però això, encara en temps, només faltaria de que seguiu demanant i fent peticions musicals al 977 15 70 69, que està a la vostra plena disposició, i missatges de WhatsApp al 686 101 101. I això que dèiem, aquesta la posem nosaltres. Els Flashy Ice Cream.

0: Els Amics de les Arts, que ja presenten, bé, han explicat que hi ha un nou disc, que l'estan fent, que sortirà en breu, i aquest és un avançament d'aquest nou disc. Segurament t'estimo. 977 15 70 69, en directe, trucades, participació, com és el cas, i com passem ja de seguida. Bon dia.
1: Bon dia,
0: querida. Hola, Montserrat.
1: Hola.
0: Què dius?
1: Escolta, que no et trobava el número.
0: Aix.
1: No, abans el tenia sempre al cap, ara ja no.
0: Clar, bueno.
1: Ja, el meu cap ja no entra.
0: Bueno, alguna banda el deus tenir apuntat, no?
1: Sí, per això he agafat la llibreta.
0: Clar, perfecte.
1: Amb la llibreta l'he trobat de seguida.
0: Molt bé, doncs ja està. Mentre estigui apuntat, cap problema.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Apuntat està.
0: Doncs ja està, ja en tenim prou.
1: Vale.
0: Molt bé. Una abraçada, bueno. Montserrat, gràcies per trucar.
1: Igualment.
0: Com sempre.
1: Ja adé. Em posaràs una cançó.
0: Sí,
1: de
0: ara buscarem alguna de ben xula per tu.
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: La Calaixera, un programa Unicap de tot.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres.
2: I mira, ens ha sonat aquesta, que és una cançó molt, molt, molt maca, que és de Ivan Ezhorc, es diu Et prometo. La mantenim de fons, perquè tenim una altra trucada i és el que farem de seguida, donar pas a aquesta nova trucada. Bon dia.
3: Hola, Joan.
2: Hola, què dius, senyor Potis?
3: Vas sentir la Montserrat i pots saludo fa molt de temps.
2: Ei, et perdem una mica, Jan, et perdem una mica. Suposo que deus anar al cotxe.
3: Vale, vale, sí, estic amb el cotxe.
2: Veus? Tranqui, tranqui, més o menys anaven sentint, però sí que t'anaven perdent mica en mica.
3: Vale, vale, vale, vale.
2: Comentaves la Montserrat, que estaves content d'escoltar-la.
3: Saludar la Montserrat, una abraçada i un petó d'aquests nostres.
2: Molt bé. Doncs segur que ho escolta, així que ja són donats.
3: I a tu també, naturalment, una abraçada.
2: Gràcies, igualment, el torno, ja ho saps.
3: Ah, i un recordatori, pensa en mi.
2: Sí, ens hem de trobar aviat, sí senyor.
3: Vale.
2: Ens hem de trucar, tinc present, Ara estem fent com canvi de temporada, ara quan la fem, de seguida ja parlarem i posarem una data.
3: Entesos.
2: Perfecte?
3: Vinga, perfecte.
2: Gràcies, Jan.
3: A tu, rei.
2: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
2: Adéu, adéu.
1: Prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: I aquesta parla de Montserrat, a més aprofitant que ja ens ha trucat, i sempre ho diem, és un luxe que coneguem i que podem escoltar qui fa música i que fa aquestes versions, com és el nostre estimat Jan Potis, que ha trucat i que ha saludat a la Montserrat. Doncs bé, per ella dediquem aquesta cançó del propi Jan Potis. El gato que està triste i azul. Cando.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Vine a buscar, sisplau.
4: L'última cançó d'Alfred García, una clara cançó d'aquest estiu, ja veureu. Vine'm a buscar. Això ja em va posant ritme i gairebé ja acomiadant tota aquesta calaixera d'avui dijous.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I va, que això ho deixarem aquí, amb aquesta cançó de Nil Moliner, Nuestro Jardín. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà seguirem el nostre jardí, puntuals, a partir de les 9, a més calaixera, més ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
2: Que yo también lo sé, que tienes ganas de reírte.
0: Escoltes Ràdio al Vendrell.